0: L'ensenyament romandrà tancada per dur a terme els treballs de renovació de l'equip de deshumidificació a l'objectiu de garantir-ne el correcte funcionament i mantenir els estàndards de seguretat i confort. Del 31 d'agost al 14 de setembre realitzaran les obres de modificació de la paret divisòria entre la sala de fitness i la sala de cycling. Durant aquest període quedaran suspeses les sessions de ciclisme indoor i la zona d'estiraments romandrà temporalment tancada. És tot de moment. Més notícies ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la ONA.
1: Castelldefels, avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Són detalls que van ser un dels protagonistes de la festa major d'estiu d'enguany, precedit pels Vesta, una banda d'aquí que va guanyar la darrera edició del concurs de nous talents. Han estat 4 dies intensos de moltes activitats. Abans ens acompanyava Jan Molero de l'agrupació de Cultura Popular, que estava al pobre sense veu, per la calor i per també totes les activitats que s'han dut a terme amb la graella superàmplia de la festa major que ahir finalitzava amb els habituals focs artificials a la platja. Doncs amb nosaltres també molt cansada d'aquests dies, la Cristina Corona, regidora de festes. Què tal?
1: Hola, molt bon dia, Anna. També bon dia. Una mica tocada de la

0: Bé, ara m'he trobat el Jan i anava també.
1: Els dos iguals.
0: Sí, fets caldo.
1: Bueno, què podem explicar de la Festa Major? Ha complert les expectatives?
0: Doncs jo crec que podem, sí, que podem dir que les expectatives s'han cobert. Ha estat una Festa Major molt participativa, sobretot això. La gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet. Pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig. Es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats, i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents.
1: Havia participació, com de l'Agrupació de Cultura Popular, activitats de cultura tradicional catalana. També havia actuacions musicals, activitats pel més petit, repartides en diferents espais. Hi ha hagut també una novetat que protagonitzava el Castell aquest any, que es feia per primera vegada. Com ha anat?
0: Sí, mira, el tema del Castell, la veritat és que va quedar, a més de pressió, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ho ha dit, que els hi ha agradat molt, i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
1: També la plaça de l'Església i la Muntanyeta habitualment van ser els centres d'activitats de Festa Major, i també davant de l'Institut Josep Jussert es va fer promoguda per Aviva, una entitat de la ciutat, la Festa Jove.
0: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer, i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, però s'ho van passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions, i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que, des de luego, ha estat fantàstica.
1: Parlem dels pregoners. Aquest any era doble. L'Emili, un dels cantaires de la Coral Marinada, i d'altra banda el Piqueras, un noi jove, però ja amb molts seguidors dins de la indústria musical.
0: Sí, vam tindre el Piqueras, que molt jove, però de veritat un nano, bueno, que ja està triomfant molt i maquíssim. El pregó va ser molt maco. Llavors, com una mica de contrapartida, va ser aquesta emergent, un artista emergent, amb la Coral Marinada, que feien aquest any 100 anys de creació, i ens va semblar que era maco tindre conjuntament la part nova i jove amb la part més experta de la Coral Marinada, i realment ens va agradar molt. Van estar tots molt contents i, de veritat, encantadors.
1: També la gran novetat, però, de la Festa Major ha estat la participació de les penyes. Al final van ser, bueno,
0: 48 penyes i 30 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, amb grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la Festa d'Hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes.
1: Clar, aquest any està de la presentació, no? Però la idea és que facin activitats pròpies d'elles en el context de la Festa Major d'Hivern o d'altres festes.
0: Sí, el tret de sortida ha estat la Festa Major d'Estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
1: Molt bé. També gran protagonista la calor que ha fet durant el dia i durant la nit. Això, si continua així aquesta calor, si es fa aquesta predicció de que continuï l'any vinent fer aquesta calor, doncs arribaria a plantejar-se alguns horaris de la festa?
0: Més que horaris, perquè pensa que els horaris, al final, si dius fa calor pel dematí o fa calor per la tarda, no, és que fa calor pel dematí, per la tarda
1: i per la nit.
0: És tremendo. Inclús, mira, aquest any pel dematí les activitats infantils, la majoria es van pensar i es van programar en temes d'aigua, perquè els crios, sobretot, potser pateixen més la calor, i, bueno, haurem de buscar la forma de refrescar-nos. Ja ho veurem l'any que ve.
1: Molt bé, de moment, doncs, satisfacció, no?
0: Molta.
1: Per la Festa Major d'estiu d'enguany, i ja preparant-la d'hivern.
0: Sí, ja estem preparant-la d'hivern. Bueno, avui, aquesta setmana, encara amb una mica de post-resacón, Festa Major, però sí, ja preparant-la d'hivern, i sobretot és que, ja et dic, el balanç ha estat molt positiu, i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hagués estat molt diferent. I bueno, ja preparant la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
1: Molt bé, que com s'ha afegit, senyora?
0: No, només sobretot agrair, perquè sí que és veritat que tots gaudim molt de la Festa Major o de qualsevol esdeveniment que es fa, però darrere hi ha una feinada brutal, importantíssim. El personal de l'àrea de cultura i festes, de veritat, que porten molts mesos treballant amb això, i és el que et deia, 50 i pico activitats en 3 dies i mig, coordinar tot això no és que sigui no fàcil, és que és complicadíssim. Hi ha hagut un tema d'organització perfecte, no hem tingut cap errada, inclús en temes de seguretat també molt bé, cap aldarull, cap cosa que pugui de vegades embrutir una mica la festa. I sí que vull agrair a tot el personal que ha treballat amb aquesta Festa Major, a l'àrea, Protecció Civil, policia, perquè tothom ha estat molt coordinat i això ha fet que també l'èxit hagi estat més evident.
1: Són les persones que estan treballant abans de la Festa Major, però també durant la Festa Major, perquè bueno, la resta ens diverteixen.
0: I avui recollint.
1: Abans, durant
0: i després. Sí.
1: Molt bé, quantes persones s'estima que hagin pogut assistir a la Festa Major d'estiu?
0: No t'ho puc dir perquè encara estem esperant valoracions de policia local, però el que està clar és que la muntanyeta està a tope, tant a Xenoa com a Tallers, la plaça també, amb els Toreros Muertos, amb totes les actuacions que s'han fet, amb Electrovacacis, va ser un exitazo. Estem valorant, però molta.
1: Moltíssimes gràcies, i Cristina Colona, regidora de festes, que descansi aquests dies.
0: Moltes gràcies, Renat.
1: A vostè, bon dia.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si seiem una mica més a prop? Des d'aquí no veig bé la pantalla.
2: D'acord, però si no veus bé la pantalla des d'aquí, vés a l'oculista, perquè no hi veus gaire.
1: Sí, tens raó. Potser sí que hi hauré d'anar.
0: A Punt de Sal. En català, veure significa percebre una cosa amb els ulls. En canvi, veure-hi significa tenir capacitat de visió. Per exemple, aquest matí he vist la Maria, però no m'ha reconegut perquè sense ulleres no hi veu gens. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Castelldefels, així som.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 3.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Bentornats, amigues i amics, al vostre programa Amics de les Havaneres, a la vostra emissora preferida, Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb una havanera molt, molt nova. Torna'm al mar, pescador. Ens la canta el grup Mar Endins. És un conte, un tendre conte, que ens explica que a la matinada, quan un pescador recull la xarxa, només hi troba un petit peix, que en la seva sorpresa li parla i li diu: «Torna'm al mar, pescador. Pensa en el meu dolor, doncs tinc cura de germans encara més petits». El pescador va dirigir la mirada al fons de la seva ànima, l'agafa amb les seves mans i el tira al mar. I mentre el peix estava tremolant a les seves mans i li diu: «Si un dia tens un problema, a dins el mar, jo et trobaré i et salvaré». Torna'm al mar, pescador, mar endins.

No vull dir adeu, és la propera havanera. La lletra és de Josep Lluís Ortega Monasterio i la música de Josep Lluís Ortega. Ens interpreta el grup Cavall Bernat. Ortega Monasterio ens va dient adeu. Adeu al calor de la gent. Adeu a les cantades amb el cor ple de sentiments. Després de cantar a moltes contrades, ha pujat al mar al firmament. Ell, amb la guitarra i quatre tonades, ha sentit arreu acolliment, però l'adeu s'està apropant. Malgrat tot, ell no vol dir adeu, però malauradament ens va dir adeu l'any 2004. D'Ortega Monasterio ens han quedat les seves tonades que dia rere dia tothom va cantant i recordant. José Luis, ets amb nosaltres, els amics de les havaneres. No vull dir adeu, Cavall Bernat.

Vinga, amics, anem tots a la taverna. Allí hi ha bon vi, bon menjar i un aroma de cremat ens hi acompanya. Escoltarem allí cantar cançons de mar. Anem a la taverna i escoltarem els cantaires que sense cap pressa ni programa hi seran fins la matinada. A la taverna hi ha un ambient desinhibit i eclèctic. El tema es diu així, La taverna, i ens la canten els amics, però bo.

ha arribat el vell de Rams, i amb ell una havanera amb el ritme d'un vals jota. És un vals molt ràpid. La lletra i la música són de Josep Casas i Auger. Ell no es farà el distret com fan molts homes, i costi el que costi, li comprarà el ram a la seva formosa Maria, cantant-li totes les seves excel·lències i demanant-li també que es casi amb ell, tot i esperant la resposta amb un somriure sorneguer als seus ulls. A tots els pobles, al fer la festa major, era típic fer el ball de rams, on els homes compraven un ram de flors o, a cops, un nino, per oferir-lo a la mossa a qui demanaven el ball. Ens interpreta el grup Mar Brava, Vell de Rams.

Antònia Vilàs va ser una gran poetessa i cantant d'havaneres. Va morir l'any 2013 i ella va composar aquesta preciosa havanera que es diu El mar i la pàtria. En ella lloa la mar, els pescadors, les barques, els mariners, a la Costa Brava, on per capricis de la natura, les roques, modelades per el pas dels anys, i els pins, torturats per la tramuntana, en fan el més bell paratge. És un cant a la seva pàtria, Catalunya. Ens la canta el grup Mar Endins, que, si no estic mal informat, penso que va ser el primer grup en fer un concert d'havaneres al Palau de la Música. Escoltem amb Mar Endins, El mar i la pàtria.

Val, val. Molt bé, molt bé, molt bé. D'acord. Accepto. M'esteu demanant molts de vosaltres escoltar de tant en tant la cançó, la vanera, més estimada per tots els catalans, el meu avi. Però abans, deixeu-me explicar unes coses d'aquesta cançó. La va composar el mestre Ortega Monasterio, el 1968. Fa referència als temps de guerra entre Espanya i els Estats Units per la possessió de la illa de Cuba. La lletra de la cançó és molt precisa. Parla del meu avi. Diu que tots els mariners eren de Calella i la història ens diu que tot això era veritat. Parla d'un barco, anomenat el Català. Això no és veritat. El barco es deia Montserrat. El va voler anomenar el Català per solidaritat amb la gent de l'Empordà, que tenien unes fortes arrels catalanistes i no estaven d'acord amb el règim polític imperant en aquells anys. Parla també la lletra dels valors familiars i d'identitat del poble català. Amb aquest tema, avui acomiado el programa. Com escoltareu, el públic participa d'una forma molt activa, cantant tota la cançó. Els grups cantaires són Peix Fregit, Bergantí, Porbó i Sílvia Pérez Cruz. Amics, em comiado de vosaltres fins a setmana vinent a la mateixa hora. Espero comptar amb la vostra escolta. Una forta abraçada del vostre amic en les habaneres, que us desitja molta, molta salut. El meu avi.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels. Benvinguts, amics i amigues de les havaneres, novament aquí a Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb una havanera molt popular. Tots la coneixeu. Es diu Jo te diré. Ah, molt bé, no? Composada a la lletra per Enric Llobet, amb música de Jorge Alpern, l'any 1945. La música està entre la típica havanera i el bolero. Ens canta la buidor que se sent quan el teu amor et deixa. I només et queden els records i trobes a faltar amor, petons, abraçades, plors i rialles. Ens la canta una veu que t'acarona els tímpans. La sentirem avui per la nostra estimada Marina Rosell. Marina, i jo te diré.

toca ara una havanera que possiblement no hagueu escoltat mai. Es diu «Dónde estás?». El mariner, enamorat a Cuba, està buscant retrobar-se amb el seu amor. Està tombat a la platja, esperant a la seva negrita, tot i mirant l'horitzó i la mar. Ell troba la seva calma mentre espera i espera a la seva negrita. Ens la interpreta el grup Alba, ¿Dónde estás?

En aquesta cançó de taverna en recorda la lletra quan el seu pare el duia a pescar, ensenyant-li també els secrets de la mar, tot i cantant havaneres. Ells són mariners, estimen a la seva pàtria. Estimen també les sardines a la brasa i un bon cremat de rom. Ens la canta el duet La Taverna. El títol d'aquesta havanera és Els catalans de la costa. Duet de taverna.

Vull que escolteu ara la preciosa veu de Carlos Cano, que ens interpreta l'Habanera, Habaneras de La Habana. És una peça que és plena d'acordeó, de guitarra i d'amor. Carlos Cano li entrega el seu cor tot ple d'amor a la seva estimada d'ulls negres, com el carbó. També canta els carrers típics de Cuba. És una tonada amb sons de tango. Som-hi, Carlos, amb Habaneras de La Habana.

allà en l'Havana. És la propera havanera que escoltarem. És un tema molt popular d'autor desconegut, però té una bonica tonada que ens porta al Carib. Parla de la mort d'una mulata amb un mariner. La mulata estava compromesa i ens explica que molt a prop va estar de que els dos homes tingueren una afrenta. En adonar-se del tràngol en què estaven ficats, va haver-hi un bon embolic. Ens la canta el grup Mar endins. Som-hi, allà en l'Havana.

Estic segur que tots cantarem ara la propera cançó, La Gavina. La coneixem tots i es canta a moltes cantades d'havaneres. La va composar Frederic Sirés. És l'havanera catalana potser més antiga, des de l'any 1947. Sirés va néixer a Begur. Ens la cantarà avui el grup dels Pescadors de l'Escala. Vinga, amics, acluquem els ulls i imagineu com la gavina s'esmuny entre les ones de la mar. Els Pescadors de l'Escala i la gavina. Adeu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.

0: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns. Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per desbloquejar el pla de pau per a Gaza acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes. Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així, assenyala una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és co-líder després de guanyar aquest diumenge 3-0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogor a la costa. Tramuntant a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.

0: segundo, desde el primer momento, acompañando a Ceuta. Y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
1: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
2: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
1: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals, la direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
3: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
1: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
4: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
5: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
4: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll Maria Rovira.
6: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
7: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
6: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
8: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària.

0: 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
1: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
2: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
4: Als seus 63 anys, Lev Losberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
5: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
4: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
2: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
6: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses, i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient, no es vol precipitar a un acord qualsevol, vol un bon acord.
2: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara als islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
2: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una cinquantena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
9: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
8: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
2: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
3: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
10: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana. Això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
11: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
12: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
11: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
13: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
11: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
2: La Generalitat encadena gairebé 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies. El llindar ha fixat en la normativa perquè el sector públic català faci els pagaments. En l'últim mes, amb dades, el juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana registrats durant l'any 2018, quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul actual. El canvi de tendència per reduir els terminis es va començar a consolidar fa gairebé 2 anys, quan es van adoptar mesures com l'obligació de presentar les factures en format electrònic o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
3: 3CAT Info.
2: Més qüestions. Les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
14: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
15: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
14: Cavaller ha dit a 3CAT Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
15: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
14: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
2: Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
16: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
2: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
17: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
2: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria.
3: 3CAT Info.
2: En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el Far d'Honor de la 10ª edició al cineasta Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
18: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
2: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat. Esports. Amb Pau Dax.
19: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
20: Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
19: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
3: 3CAT Info.
19: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
21: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar-los a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
19: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahli egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, el web de la Lliga, Fermín López, ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
22: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
19: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
23: Sempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
19: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. El Mundial d'Hockey Herba, que es fa a Bèlgica i els Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 9:15 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a les 2 del migdia a Austràlia.
3: 3CAT Info. Són 6:45.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia, la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent, aquest dilluns, s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torreferrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida a Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no ha resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta. Y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es fan en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat l'actitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot i això ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'exercir excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
13: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te-ho. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3CAT Info.
14: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3CAT Info.
0: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
15: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja és, forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com un estil de vida, no?
0: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
16: La mayor parte del incendio la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedándonos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
17: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, nos preocupa ese flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen, y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre, diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana. Això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre, que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles, com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
2: Que és l'infart agut de miocardi i després l'empermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
2: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any, la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
0: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo, s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada, al Conflent. Fins diumenge aplegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
22: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, o de Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: Esports.
0: Amb Pau Dacs.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
5: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3Cat Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
6: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, un camp amb molta història, ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a un a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci, un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Siempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a l'Amicitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, com esteu? Benvinguts i benvingudes a aquest dimarts al matí de Catalunya Ràdio, un dia que ens llevem amb 19 graus a Tremp, 22 a Girona, 25 graus ja a aquesta hora al Vendrell. Per tant, té tota la pinta que la calor encara serà intensa avui. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs sí, ahir es va tornar a arribar a superar els 40 graus a... Per tant, avui també encara es podria arribar a superar aquesta, o almenys a tocar aquesta, aquest valor de la temperatura, en un dia que serà potser el més tranquil d'aquesta setmana, un dia en conjunt assolellat. Hi ha alguna goteta que cau en algun punt d'Osona, del Moianès, del Bages, són boires que deixen caure res, alguna petita roïna, s'anirà trencant això. Hi ha una mica també de tramuntana i de mestral a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, que ha fet pujar força la temperatura a l'Empordà, però ja ho diem, avui serà un dia tranquil en conjunt, a la tarda, potser el vespre, algun altre cop, alguna goteta, poca cosa, però la tendència de cara als propers dies és que augmenti la inestabilitat i, insistim, a finals de setmana les temperatures aniran clarament a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Per tant, això haurà de ser de una mica més endavant, haurem d'esperar una mica perquè les temperatures vagin a la baixa, però continuarem tenint aquesta calor per les pròximes hores. La bona notícia de les últimes hores, pel que fa als incendis, és que el Dosca està a punt d'estabilitzar-se finalment després de 8 dies. De fet, avui és molt, molt probable que tornin a casa el miler de veïns dels 19 municipis que van ser evacuats. Un altre dels efectes d'aquestes onades de calor i de les altes temperatures i de la falta de pluges és la sequera. N'hem parlat a les últimes hores. És important destacar que els embassaments i els pantans de les conques internes estan en una molt bona situació, una situació envejable en comparació amb la que teníem fa un parell o tres d'anys, tant el 80% ara mateix, però això no vol dir que no hi hagi problemes relacionats amb la sequera. El pont de Suert a l'Alta Ribagorça, per exemple, hi baixa molt poca aigua i de moment estan abastint alguns municipis amb camions cisterna.
2: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: És el que ens explicava l'alcaldessa del municipi, Iolanda Ferran, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Possibles mesures si això no millora. També estan notant els efectes de la sequera a Olost, al Lluçanès. Ja ho sabeu, no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per cuinar ni per beure, perquè hi han trobat alts nivells de manganès. L'alcalde ens deia el mateix. Si la cosa no millora, doncs potser hauran d'aplicar restriccions.
3: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% dels consums d'aigua, perquè si no seria... no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: És el que deia Gil Salvans, l'alcalde d'Olost, també en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio. I avui un dels temes que abordarem també a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, és la llei de dependència. Perquè, si ja ho ha estat una mica el cas, l'actriu Assumpta Serna va fer aquest cap de setmana un vídeo que es va fer viral a les xarxes denunciant els forats de l'aplicació de la llei de dependència, sobretot en el cas de la seva mare, que té 100 anys. Ahir parlàvem aquí al programa.
4: La gent està frustrada, està cansada, està sola amb un sistema que no funciona, saps? I bueno, no solament doncs, hem de dir que són bons a les lleis que fem, sinó hem de saber aplicar-les. Hi ha casos esfereïdors de persones doncs, que s'han empobrit, que s'han demanat crèdits, que han hagut doncs, de fer tot perquè els seus pares poguessin tenir una atenció feta per professionals i ha de ser duradera amb el temps.
0: És el que ens explicava l'actriu aquí en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Ella està cuidant de la seva mare, que té 100 anys, qualifica la situació directament d'infern. Avui sentirem més casos, parlarem amb la degana del Col·legi de Treball Social i també amb la secretària de la Conselleria de Drets Socials per saber com es podria millorar aquesta situació o què s'està fent per mirar de millorar-ho. Avui també parlarem dels pisos turístics. Ens fixarem en una dada que dona el mateix sector. Des de l'associació que agrupa les persones que treballen pels pisos turístics, asseguren que 200.000 persones podrien perdre la feina quan entri en vigor la fase final de la supressió dels habitatges d'ús turístic a Catalunya el 2028.
5: És tot un seguit de persones i professionals, de treballadors, que es veuran afectats si s'acaben tancant o eliminant la majoria d'habitatges d'ús turístic a Catalunya. D'una banda, hi ha tots els treballadors que hi treballen de forma directa, que poden ser tant cambreres de pis, personal de manteniment, personal que fa check-ins...
0: És el que ens explicava en Guillem Laporta, president de l'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic. Avui hi parlarem també a l'Àgora d'aquí del matí de Catalunya Ràdio. Tot això sense oblidar Ceuta, evidentment. El govern autonòmic ha donat pràcticament un ultimàtum a Pedro Sánchez i amenaça de portar-lo a la justícia. El govern...

0: de l'Interior. Avui, d'altra banda, Pedro Sánchez també estarà pendent dels tribunals. És estiu, i ja sabeu que aquests mesos d'agost o aquestes setmanes d'agost no són avis als tribunals, però avui hi ha un petit tecnicisme que fa que sí que pugui haver-hi activitat per un cas concret, que és el cas Leire. Està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula suposadament en aquesta trama. Tot això mentre, després de la reunió ahir que mantenien a Jerusalem el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i l'enviat especial de Donald Trump a l'Orient Mitjà i el seu gendre, Jared Kushner, sembla que ara mateix els Estats Units s'acosten, es tornen a acostar a Israel.
1: Progress could come quite soon, but we do need cooperation from both sides, and we're going to hopefully get through, but we've made a lot of progress.
0: Kushner deia que cal la col·laboració de les dues bandes per desbloquejar l'acord de pau, però de les últimes hores el que ha transcendit és que els Estats Units li han comprat a Israel una part de l'argumentari. Ja sabeu que Israel havia rebutjat directament el pla de Donald Trump, jamás l'havia acceptat, però Israel no, i a les últimes hores el que sí que ha acceptat els Estats Units és que Israel no es retiri de la franja de Gaza fins que Hamas no es desarmi. Abans es parlava d'una retirada en paral·lel al procés de desarmament i ara, d'alguna manera, Washington li compra l'argument a Benjamin Netanyahu que abans que els soldats israelians marxin d'aquesta zona s'ha de constatar el desarmament de Hamas. Aquests són alguns dels temes que avui abordarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, són alguns dels temes que han marcat l'actualitat de les últimes hores, sense oblidar els esports.
2: Jugar en Barcelona per Para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
0: És el ja exjugador del Manchester City, Rodri, que és a Barcelona. Avui passa les proves mèdiques. Si les coses no es torcen, serà presentat en principi avui mateix com a nou jugador del Barça i la idea del club és que demà ja pugui jugar al Gamper i presentar-lo així també a l'afició en la, diguem-ne, presentació de la temporada abans que el Barça jugui el seu primer partit de Lliga aquest cap de setmana. I tot això mentre, per cert, continua el rebombori a la FIFA per aquella idea, la recordareu, del seu president, de Gianni Infantino, aquella idea que es va deixar córrer, de vendre's una part de l'organisme a inversors privats.
3: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal.
0: Un dels alts càrrecs de la FIFA que va criticar aquell pla, que es diu Kevin Lamour, ha plegat. Era el director d'operacions de la FIFA i, de fet, no només es va mostrar crítica amb aquella idea, sinó que va instar els líders del futbol mundial a bloquejar la proposta de Gianni Infantino. Seria, per tant, el fet que se'n vagi, una mostra més dels intents i les maniobres de l'actual president de la FIFA de mantenir-se al poder fins que hi hagi eleccions l'any que ve, malgrat les crítiques duríssimes que li han arribat, per exemple, de la UEFA, que insisteix que boicotejarà el Mundial, el masculí i el femení, si Infantino continua en el càrrec perquè diuen que li han perdut la confiança. Tot això en aquestes primeres hores del dimarts, del 18 d'agost, a les 7:09, el dia que, per Cap Roig, hi passa Miguel Ríos. Ahora...

0: aunque dejes de fumar.
1: Miguel Ríos tancarà avui el Festival de Calella de Palafrugell, el Festival de Cap Roig. Ja ha anunciat que ho farà, a més, acompanyat d'un artista convidat, Manolo García.

0: Benvinguts a un nou matí, benvinguts al dimarts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Assumpta Escarp, Oriol Marc i Anna Grau, però de moment ampliem els titulars del matí. Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: 19 dies després.
3: De l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol obrirà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que encara dormen a la intempèrie.
4: Al president ceutí del PP se li acaba la paciència i amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants.
0: Madrid, Paula Brujats.
5: La crisi migratòria tensa

0: Encara més, les relacions entre el govern espanyol i el Partit Popular i el president de Ceuta amenaça amb escalar la crisi als tribunals. Juan Jesús Vives, del PP, culpa el govern espanyol de falta de mitjans, d'inacció, i els posa deures la ministra de Migracions, Elma Saiz, es defensa.
1: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
2: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
0: Però les explicacions de Saiz no convencen a Vives i la direcció del PP també l'anima a portar el govern espanyol als tribunals, Cuca Gamarra.
3: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
0: I Vox ja posa pressa al PP i reclama a Vives que faci el pas d'anar als tribunals. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Donarà explicacions.
5: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió.
4: En contra.
6: La majoria de la població de Ceuta desaprova la instal·lació de 4 espais temporals d'acollida a la ciutat.
4: Els veïns asseguren que ells, dins de les seves circumstàncies, també estan arribant al límit i que l'economia local se n'està ressentint.
7: Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
8: El sentiment d'angoixa i incertesa és generalitzat entre els ceutins. Veuen que la solució no arribarà a curt termini i se senten abandonats per les administracions. A més, els comerciants asseguren que els seus negocis ho estan començant a notar. Sentim en Francisco, taxista de Ceuta, i la Mar, botiguera.
9: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
10: Ha costado muchísimo que Ceuta tuviera turismo y ahora no lo van a fastidiar otra vez.
8: I temen que les mobilitzacions que han començat a convocar alguns immigrants per reivindicar l'asil puguin descontrolar-se. A la platja del Trampolín fins i tot n'hi ha que han començat una vaga de fam.
11: Mis amigos no quieren comida. Hasta asilo.
8: Des de Ceuta, Àlex Giralt Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Ceuta i Melilla.
5: Relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Això, segons les xifres oficials, que no compten l'entrada massiva a Ceuta d'aquest estiu. Des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones.
6: Això és gairebé el triple que l'any passat. A Melilla hi han arribat prop de 550 persones, quan fa un any van ser 166. A les Canàries, en canvi, hi han arribat un 60% menys de migrants, 4.800 persones en comparació amb les gairebé 11.900 d'ara fa un any. A les Balears han entrat des del gener 4.433 persones per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025.
4: I reapareix en ple agost.
12: El cas Leire, tot i ser més de vacances als tribunals, avui està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula amb la trama.
5: Serrano està imputat per col·laborar amb la suposada trama de l'exmilitant socialista Leire Díaz per boicotejar causes judicials contra l'entorn de Sánchez, però nega cap vincle amb la trama i denuncia que la policia li va clonar el telèfon quan ni tan sols estava imputat.
4: Pisos buits.
6: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer.
12: La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats.
4: Marc Camps.
13: El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits per contactar amb els propietaris i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya, segons els consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que el tema estava desatès i que ara podran aclarir la situació als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
14: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí en tindràs segurament 22, per dir-te'l. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
13: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial estigui enllestit l'any vinent. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: 200.000 persones.
5: Són les que podrien perdre la feina quan entri en vigor la fase final de la supressió dels habitatges d'ús turístic a Catalunya l'any 2028. 40.000 d'aquests treballadors són a Barcelona. Els col·lectius més vulnerables inclouen personal de neteja, administratius o aquelles persones que treballen en empreses de reparació o bugaderies i els negocis de proximitat com supermercats, restaurants i locals d'oci. Guillem Laporta és el president i portaveu de Treballadors pel Lloguer Turístic.
15: Per tant, nosaltres el que diem és que això podria ser l'expedient de regulació d'ocupació més important de la història de Catalunya paradoxalment promogut per les pròpies institucions públiques, no? Pels ajuntaments de Torn que apliquin aquest decret llei i per la Generalitat de Catalunya.
6: Des de l'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic han impulsat a més una campanya de micromecenatge per fer un documental que expliqui la situació d'aquestes persones.
7: Que es reconegui.
4: El càncer per exposició solar com a malaltia laboral. Ho reclama Comissions Obreres. Una de cada tres persones mortes per càncer de pell, no melanoma, està relacionada amb la radiació solar durant la feina.
7: Roser Parera Moragas.
16: El sindicat assenyala en un informe que les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i ja arriben quasi a les 19.000 anuals. Comissions Obreres demana reforçar la prevenció de riscos per exposició solar, sobretot entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions.
17: Que les empreses tinguin en compte aquest risc, que posin les mesures preventives per evitar que les persones desenvolupem aquest tipus de malaltia.
16: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Roser Pereira Moragues, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Cada vegada més a prop.
5: D'estabilitzar-se l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, el foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici l'evolució és favorable. Ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
18: La major part de l'incendi la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
7: Sant Roca.
6: Benjamin Netanyahu insisteix que Israel no retirarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. Aquest és el missatge que ha fet arribar a la delegació de Washington amb qui es va reunir ahir i que encapçalava Jared Kushner, el gendre de Donald Trump.
4: L'objectiu dels Estats Units era que Tel Aviv acceptés el full de ruta previst en el pla de pau que Washington va firmar amb Hamas, però Netanyahu té eleccions a l'octubre i no vol fer concessions pensant en els seus votants. Tot i això, Kushner creu que el pla de pau s'acabarà complint. Declaracions a Fox News.
19: Pot ser que aviat tinguem progressos en l'acord, però necessitem la cooperació de les dues parts. Esperem que sigui així. En aquesta reunió hem treballat per aconseguir-ho.
7: Amenaça.
5: Donald Trump de bombardejar Oman. Diu que ho farà si el país ara posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
6: El president dels Estats Units avisa que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny.
4: En aquest cas, Kushner ha explicat que les negociacions amb l'Iran van en la bona direcció.
20: The conversations between the US government and different areas of the Iranian government.
19: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient. No es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
7: S'enfonsa.
5: La popularitat de Donald Trump fins als nivells més baixos del seu primer mandat, segons l'últim sondeig de Reuters Ipsos. D'acord amb l'enquesta, només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aprova la gestió del president.
7: Presó.
6: Rússia castiga el número 2 del principal partit pacifista i Yabaklar amb 11 anys de presó per demanar que s'acabi la guerra i manté el veto al partit per les properes eleccions legislatives.
7: Moscou, Cristina Solies.
21: El delicte del vicepresident de Yabloko, Liev Schlossberg, ha estat reclamar un alto el foc en un debat i criticar Vladimir Putin. A més, el Suprem també ha ratificat la decisió d'excloure la candidatura de la formació de les llistes electorals. El seu president, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
22: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
21: Yabloko s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: 180 drons.
4: Aquesta nit, Rússia alçava tota la regió de Moscou, ha anunciat l'alcalde de la capital en un missatge Telegram. També hi ha afegit que en total s'han detectat 620 drons que es dirigien als voltants de la capital russa entre el vespre de dilluns a les 5 de la matinada.
7: El més mortífer de la història del país.
5: El brot del virus de l'Ebola Yabla a la República Democràtica del Congo des que es va declarar fa 3 mesos en mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020.
6: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té vacuna ni tractament.
7: Barcelona i Ripoll
4: han acollit actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu dels 9 anys dels atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits a la capital catalana i a Cambrils.
7: Joan Vilaplana.
1: A Barcelona, Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en els atacs, era molt crític amb el paper de l'Estat.
2: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo perdí un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
1: L'acte a la capital catalana es va realitzar a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla a causa de les obres que hi ha en aquesta via. A Ripoll, on residien els atacants, l'alcaldessa Sílvia Orriols afirmava que la capital del Ripollès no ha de ser recordada com la població on es van gestar els atemptats, sinó com la que es va alçar contra la barbària. Avui dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I a les 7:22 minuts, festius compensats.
5: Aquest any el 15 d'agost ha caigut en dissabte i tot i que els festius que coincideixen en diumenge ja es compensen, quedava el dubte dels dissabtes.
7: Gemma Sagrera.
3: Al maig, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors, amb jornada de dilluns a divendres, a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu coincidia en dissabte. El dubte era si això és aplicable a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
23: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem. Ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
3: Els dies de descans i els festius són drets diferents i les empreses no els poden fer coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, s'ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts convenis ja inclouen aquesta situació i les empreses ho tenen en compte quan organitzen el calendari anual. Per tant, abans de reclamar, cal revisar bé el conveni, els calendaris d'empresa i la jornada anual. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Detingut.
6: Un conductor de Mollerussa de 34 anys acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe i d'haver fugit sense avisar els serveis d'emergència.
4: L'accident va ser diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell, els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, van comprovar que a l'interior hi havia una persona morta al seient del passatger davanter, però no hi van trobar el conductor.
5: Quan van anar a casa seva, van veure que tenia ferides, suposadament, de l'accident i que anava begut. L'home va quedar detingut, acusat d'homicidi imprudent, per marxar del lloc sense alertar emergències i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys.
7: I investiguen.
6: Els Mossos d'Esquadra, les circumstàncies de la mort d'un home a Torrefarrera, al Segrià.
4: Els bombers van localitzar, recuperar ahir el seu cos en una séquia del municipi. El dispositiu de recerca s'havia activat després que es denunciés que havien trobat una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Es van mobilitzar 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi es va treballar amb la hipòtesi que algú havia pogut caure a la séquia de manera accidental.
7: I oficines virtuals.
6: Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat que presten servei a la ciutadania a través d'internet i arribant-se als pobles han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans.
7: Roger Santaló.
24: A l'oficina virtual, que acumula 3.500 tràmits des de l'octubre, els tècnics acompanyen els ciutadans mitjançant una videotrucada pactada amb cita prèvia. Per la seva banda, l'oficina mòbil funciona gràcies a 5 furgonetes que van un cop al mes a algun dels 200 municipis escollits i ha tramitat més de 1.100 gestions des de l'abril. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
25: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
24: Ara el govern vol reforçar els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda i ampliar la quarantena de tràmits que es poden fer en línia des de l'oficina virtual. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
7: I a les 7:24 anem als esports. Miquel Muñoz, molt bon dia.
26: Bon dia.
7: Rodri, Cancelo ja són a Barcelona.
26: Tots dos van aterrar ahir a l'aeroport del Prat. El migcampista madrileny passarà aquest matí la revisió mèdica abans de firmar l'acord amb el Barça per 4 temporades fins al 2030, en les quals vol guanyar-ho tot.
27: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
26: Sembla fet que el Barça podria presentar Rodri avui mateix, sempre que s'enllesteixi l'acord amb el Manchester City. També s'incorpora avui el lateral jugador Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades i el Barça també ha fet oficial la sortida de Jofre Torrents a l'Àjax, tot i que els blaugranes es reserven una opció de recompra i un 50% d'una futura venda. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça amb l'Al Hilal egipci a les 8 del vespre.
7: I primer punt pel Sabadell, en aquest cas a segona.
26: Ha empatat 0 al camp de l'Sporting de Gijón. Rahmani va fallar un penal al minut 12 de la primera part i a la segona els vallesans es van encomanar el porter Diego Fuoli per mantenir la porteria 0. L'entrenador Ferran Costa valorava l'actuació de l'equip.
0: Penso que hem de créixer a marxes forçades perquè la competició no espera, que hem de garantir aquesta competitivitat i, com deia, fent partits com el d'avui en una plaça molt important a la categoria, amb un equip amb grandíssimes aspiracions, amb la primera divisió com a objectiu, doncs l'equip ha estat capaç.
26: I un apunt més sobre futbol. Sergio Busquets torna al Barça com a assistent del segon equip, al Barça Atlètic. El de Badia del Vallès treballarà amb Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador.
7: I mentrestant, vuitena medalla mundial per Jordi Xammar.
26: Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català s'ha endut el bronze acompanyat de la mallorquina Marta Cardona. Xammar en parlava al programa Tot Costa.
8: 9 anys seguits estan al podi d'un Mundial, doncs és una cosa que, bueno, la veritat és que potser ni ho hagués imaginat mai, així que molt contents i amb ganes d'anar pel següent.
26: I aquesta tarda, doble cita amb l'handbol. Es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení s'enfrontarà al Zúric i a les 8 del vespre, el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. I en bàsquet, avui torna a la final Manresa després que hi comencés la pretemporada per al Joventut de Badalona, el Girona i el Lleida.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: Com vas camuflar la intenció?
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: el 5 d'agost del 1966.
13: I el número de la sort, el...
14: 1.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs, com sempre amb el Jovany i companyia.
29: Pensiones dignas y suficientes hoy y siempre.
30: Saps quan em paguen a mi de pensió? A prou feines 1.000 euros, eh?
31: Doncs mira, tu que sempre critiques els socialistes, en mínia t'he de dir que el govern espanyol, que és socialista, va plantejar l'augment de les pensions, però hi van votar en contra PP, Vox i
7: Joel.
30: No vequis la vota socialista, a mi!
31: No perdis la
30: dignitat,
31: Joel. Bé, que molt bo, però quan
30: acaba... Doncs el Pedro Sánchez... Que això ho sé, perquè ho ha dit aquella nana que sempre està de mala lluna. La dels cabells, així, que...
31: La Míriam Noguera.
30: La tinc al Twitter i diu que amb el cuento de les
31: no
30: pensions...
31: No està de mala lluna, sempre.
30: Ens volien tirar ocupes a dintre de casa.
31: Això tindrà a veure una cosa amb l'altra.
30: I tant que és així, jo t'explico. Ens volien apujar la pensió perquè ens ho anéssim a gastar el bingo. I quan estiguéssim al bingo, llavors ens ficarien ocupes amb nens a dintre. Que després no hi ha manera de treure'ls.
31: Això, com diu el Ricard, moltes coses alhora, i això, aquesta era la trampa.
7: Míriam Nogueres no ha dit això del bingo, jo no l'he sentit dir a la Míriam Nogueres.
30: I si t'entra un ocupes a casa, amb nens o amb gossos, que per això sempre van amb gossos, els ocupes, perquè si no hi anirien, Perquè és un gasto, anar amb un gos.
31: Mengen molt els
30: després,
31: gossos.
30: Després, home, i tant, després no els pots treure de casa mai més.
31: No alimenti la conspiranoia
30: i l'alarma.
31: L'altre dia,
30: no, està que li m'han tant res.
31: És que s'ho creu tot. Ha d'aprendre a filtrar una mica les informacions.
30: A la de Rosa Quintana, sí. Va sortir
31: una senyora... Sí, que, qualitat, sí,
7: és que ja comença malament.
30: Va anar una senyora gran d'Almeria, que se n'ha anat a viure amb els ocupes.
31: Si vostè no sap ni on és Almeria.
30: No li marxava...
7: I ja amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: Un dia més comencem el dia mirant a Ceuta. Després de 20 dies de crisi, ara sí que el govern espanyol anuncia el desplegament de 4 centres d'atenció humanitària a la ciutat autònoma. Són 4 centres amb capacitat, en principi, per 1.500 persones per evitar que dormin al ras.
1: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un treball que va seguir continuant.
0: És el que deia la ministra de Migracions, Elma Saiz, insistint en dues coses, en la voluntat d'acollida i, sobretot, en aquesta col·laboració entre administracions. Tot i això, bona part de la ciutadania de Ceuta està en contra d'aquesta acollida, d'aquestes 4 instal·lacions amb capacitat per 1.500 persones, i, de fet, el president de Ceuta, del Partit Popular, amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez als tribunals si en un termini d'un mes no han tornat totes aquestes persones al Marroc.
2: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
0: I avui, encara que sigui 18 d'agost, encara que sigui un termini de l'any, diguem-ne, amb poca activitat als tribunals, revifa el cas Leire. L'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE està citat a l'Audiència Nacional dins d'aquest cas de la suposada lampista del PSOE, com se l'anomena. El jutge Santiago Pedraz, que és qui investiga aquesta història, ha citat l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, dèiem, que es diu Juan Manuel Serrano, per verificar el clonatge del seu telèfon mòbil, una diligència que, qui també va ser president de Correus, va impugnar. I un aniversari. Avui fa 90 anys justos de la mort de Federico García Lorca. De fet, fa 90 anys de l'assassinat de Lorca. De l'assassinat del poeta i dramaturg andalús a mans del sublevats del 36, bàsicament per ser d'esquerres i ser homosexual. Aquests dies se'l recorden molts actes i es torna a exigir que es busquin les seves despulles, que encara no s'han trobat. Ho deia, no fa pas gaire, l'hispanista Ian Gibson en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Toda obra de Lorca gira en torno a los que no pueden vivir su vida. Por eso hay empatía. Es un fenómeno mundial, porque ser poeta y a la vez dramaturgo, como él, era realmente el Shakespeare español, y lo matan, y saben lo que hacen.
0: I en esports, Miquel Muñoz.
4: Rodri passarà aquest matí la revisió mèdica amb el Barça abans de firmar amb els blaugranes per 4 temporades fins al 2030. I l'empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part.
0: Tot això en una jornada en què la notícia continuarà sent la calor, Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia un altre cop calorós, un altre cop les màximes poden fregar els 40 graus i no superar-los en alguns punts de les comarques de Ponent o de les Terres de l'Ebre, en un dia que serà majoritàriament assolellat, tot i que aquestes primeres hores hi hagi alguns núvols baixos que són presents sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. Fins i tot han deixat alguna petita goteta en algun punt d'Osona, del Moianès, també del Ripollès. Gotetes, petites roines que apareixen en aquests sectors que aniran desapareixent al llarg del matí. De fet, avui serà un dia de sol, a la tarda de nou amb algunes nuvolades a l'interior de les comarques gironines i de nord de Barcelona. Podrien al vespre un altre cop deixar alguna gorroina en aquests indrets, bàsicament amb sol i amb temperatures altes. A partir, però, de demà, la situació comença a inestabilitzar-se. Demà serà un dia un altre cop assolellat, però ja amb algun ruixat que podria aparèixer, sobretot, a les comarques de l'Alt Pirineu o també, fins i tot, de l'Aran, de cara a la tarda i al vespre. I després, ja, la resta de la setmana, de cara a dijous, divendres i fins i tot dissabte, la possibilitat de ruixats i de tempestes augmentarà. Arribarà aire una miqueta més fresquet a finals de setmana, que farà baixar les temperatures al cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Repassem també com tenim una mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, molt bon dia.
6: Bon dia. Veiem retards a la línia R2 Sud. Els trens circulen amb 20 minuts de demora. Hi ha una incidència a la infraestructura de l'estació de Cunit. També a la línia R3 hi ha incidències entre Fabra i Puig i la Garriga-Vic. Hi ha servei per carretera. També entre la Garriga i Puigcerdà hi ha servei alternatiu. A la capital catalana, autobusos i metros funcionen segons l'horari programat.
0: Gràcies, Sílvia. Fem un cop d'ull a les carreteres, també, com sempre, a aquesta hora. Mario García, què ens expliques? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs que, com és habitual, estan tranquil·les. Només hi ha petites retencions per obres a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, i precaució amb la boira, que afecta l'autovia A2, al tram de 5 quilòmetres entre Montmaneu i Ribera d'Ondara.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el conte de Vicent Sánchez, Assumptes Carp, Oriol Marc i Anna Grau, però, de moment, anem a mirar els diaris, va. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marisa Gil, Francesc Soler, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi a Ceuta continua sent el tema del dia, però avui veiem un nou protagonista a les portades dels diaris principals.
9: I és el Barça. La fotografia de portada és per un jugador del club, però mentre que el Periódico i la Vanguardia aposten pel nou fitxatge, Rodri, quan arriba a l'aeroport del Prat, l'Ara s'ha decantat per Fermín, amb el titular «Tenim molts jugadors que podem fer gols».
10: El Mundo i El País sí que obren edició fixant-se en la situació a Ceuta. Tots dos diaris destaquen en portada la decisió del govern espanyol d'obrir espais per acollir 1.500 migrants que encara són a la ciutat, mentre que El País posa l'accent en la col·laboració entre administracions i titula «La Moncloa i Ceuta pacten espais per encarrilar la crisi humanitària». El Mundo destaca la confrontació amb el titular «Mònica García trenca l'equilibri institucional amb Ceuta mentre el govern instal·la carpes perquè no podrà retornar tots els migrants».
9: El Punt Avui obre edició amb un dossier especial sobre la situació política a Brussel·les arran d'haver arribat a l'equador del segon mandat de la cap de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El diari destaca la debilitat davant el president Trump i l'extrema dreta europea, les renúncies al pacte verd i l'aposta pel rearmament. També destaca que fa més d'un any que la Unió Europea no parla de la oficialitat del català i augura que no ho farà fins que no hi hagi consens entre els estats.
10: Llegim a La Vanguardia que els europeus s'arrisquen a perdre 440.000 milions d'euros si esclatés la bombolla de la intel·ligència artificial. Explica que els experts alerten del poc marge dels països davant la inversió dels particulars, molt sense saber-ho, en el boom de la IA.
9: A l'Ara també destaquen que els experts del BCE ja alerten sobre una correcció dels valors borsaris. A l'editorial argumenta que períodes d'eufòria pels nous avenços o tecnologies acostumen a portar etapes de caiguda i correcció borsària. Els economistes calculen que concentren uns 440.000 milions d'euros en inversions i 200.000 més entre asseguradores i plans de pensions.
10: El periòdico explica que una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Explica que, de fet, no hi estan obligades només a mantenir una temperatura ambient inferior als 27 graus, però que la patronal ja treballa per actualitzar els protocols.
9: I La Vanguardia també parla del projecte per posar fi a dècades de soroll a la Gran Via de l'Hospitalet. La Generalitat ha licitat l'assistència tècnica del semicobriment de la C31 després d'anys de lluita veïnal.
0: Ara sí, fem un cop d'ull també a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: De debò, un eclipsi una altra vegada, sí?
11: Sí. Mira,
0: bogeria per l'eclipsi de l'estiu que ve, ja comencem a escalfar motors.
11: Ui, no ho saps tu prou. L'eclipsi total de sol del passat 12 d'agost ha fet créixer encara més l'interès per veure el que tindrà lloc el 2 d'agost de 2027, en què la franja de totalitat creuarà el sud d'Espanya, Gibraltar, el nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. Una famosa plataforma de viatges ja avisa que un 99% dels allotjaments ja no estan disponibles per les teves dates a Andalusia. Ves a buscar allotjament. Ara mateix, allà, els caçadors d'eclipsis es troben amb nits de 13.000 euros en un apartament de Cadis per dues persones, pisos a Chiclana per 10.000 euros o allotjaments a Roquetes de Mar, Almeria, a 20.500 euros. Ho llegim a la Voz de Galícia.
0: I les papallones que fan les maletes.
11: Sí, entre elles la papallona de l'arbós, una espècie mediterrània que, igual que estan fent cada cop més altres espècies vegetals i animals, es van desplaçant i conquerint l'oest i el nord de la península en un procés que ha posat de moda el neologisme sabia que m'encallaria. Mediterranització. Vaja, que el Mediterrani va pujant cap amunt.
0: Sí, ja ho
11: entenc. Sí. Moltes altres espècies de papallones estan elevant el seu hàbitat a mesura que avança l'escalfament. Les de muntanya van pujant i altres, com la coure violeta, sembla que ja han desaparegut. Encara no s'ha fet oficial, però fa 4 anys que busquen aquesta papallona sense èxit a l'última prada del nord de Lleó on sobrevivia. Ho explica El País.
0: I la Suelen de Dallas encara arrossega traumes del seu pas per la sèrie.
11: Doncs sí, l'actriu que feia de Suelen, Linda Gray, ha explicat fa poc que després del final de la tercera temporada de la sèrie, que acabava amb ella com a principal sospitosa d'haver disparat el malvat JR, va viure tot un calvari. La gent l'esbroncava, la cosia preguntes i acusacions fins al punt que els seus fills ja no volien sortir al carrer amb ella. El setge va ser excepcionalment llarg, 8 mesos, perquè hi va haver una vaga de guionistes primer i després les vacances d'estiu, amb la qual cosa es va endarrerir la temporada següent on, per cert, spoiler, si no heu vist Dallas, tapeu-vos les orelles, es va saber que qui havia disparat a JR no havia estat la Suelen, no, sinó la seva germana petita, Christine Shepard, interpretada per l'actriu Mary Crosby. Ho recull La Vanguardia.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats també en internacional i economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés. Comencem a l'Impro. Espera, que no tens el micro obert, Marta.
8: Ara sí?
0: Ara sí.
8: Ara sí, vinga. Comencem al New York Times. Una banda de Gaza i l'Iran també es fixen en dos temes més. El primer, la sequera, que està castigant el sud-oest del país. Els nivells dels llacs mai havien estat tan baixos des del 1957, i això doncs, ja comença a afectar 7 estats que depenen d'aigua del riu Colorado. També al mateix diari trobem un reportatge sobre les dones i les nenes a l'Afganistan, ara que ha fet 5 anys que els talibans van tornar al poder. El reportatge explica que s'han emès més de 160 decrets dirigits a elles, o més aviat contra elles, i com se les ha anat esborrant sistemàticament de la vida pública. Al Washington Post, un altre tema, com és la vacunació a les escoles bressol. La cobertura de les principals vacunes entre els nens de parvularis veu que ha disminuït en més de la meitat dels estats, i això es deu al fet que cada vegada hi ha més famílies que demanen exempcions. Tot això quan el país lluita contra el seu pitjor rebrot de xarampió en 35 anys i l'administració Trump pressiona per canviar el calendari de vacunació infantil. Acabem a Europa, en concret a Bèlgica, on els diaris parlen del gran incendi que afecta el país. Un article a l'ESOA explica que la situació era més que previsible. Parlen amb un expert que apunta que es donaven les condicions meteorològiques idònies per a aquesta catàstrofe, i també apunten que aquests grans incendis ja no ens els hem de prendre com un avís, sinó com una realitat que cal afrontar de manera urgent.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, a més de la bombolla de la IA que recullen tots els diaris, comencem amb una notícia del Financial Times. Espanya i Portugal afronten una de les pitjors crisis de l'habitatge de la Unió Europea per la falta de nous immobles. Segons el diari econòmic, la burocràcia, l'augment de la població i els elevats costos de construcció són els factors que fan que el preu de l'habitatge de compra de lloguer pugi. Segons estimacions de l'estudi, entre el 2021 i el 2025, Espanya va construir 750.000 habitatges menys dels que necessitava, cosa que suposaria prop d'un 3% menys. Com a referència, la mitjana europea es troba al 0,5%. Cinco Días adverteix de la pujada dels preus dels bons dels Estats Units. L'augment del seu interès, el més elevat en dues dècades, ha afectat altres economies com la japonesa o l'europea, que ja registren també una pujada del tipus d'interès. Els principals motius són la inflació persistent i els desequilibris pressupostaris. De moment, el mercat espanyol resisteix sense grans canvis. El rendiment del bo es manté a nivells del 2023. I acabem amb una notícia que recull Europa Press. El port de Barcelona ha incrementat un 2% el tràfic de mercat, fet que suposa l'arribada de 41 milions de tones més de productes. Creixen tots els tipus de béns, destaquen però els productes químics i els biocombustibles. Pel que fa al nombre de passatgers, també xifres rècords. Augmenten en més d'un 5%, fins a arribar a un total de 3.200.000 passatgers.
0: Minuts i arribarem a 3:15. Continuem repassant la premsa, ara amb l'esportiva. Miquel Muñoz, bon dia.
13: Bon dia.

0: Primeres paraules de Rodri després d'aterrar a Barcelona. Ho volem tot. Una declaració d'intencions que recullen les portades esportives. Rodri és un capità, com escriu Cristina Cubero a Mundo Deportivo. Respon a un estil de vida que l'apropa a personalitats com Carles Puyol o Sergio Busquets, diu la periodista. A l'esport també hi ha aquesta sensació que Rodri serà diferencial. És un d'aquells jugadors que fan que un bon equip pugui ser campió, escriu Jordi Carné. Però per voler-ho tot, al Barça encara li falta un davanter. A la premsa hi ha diverses propostes. A l'ara, Fermín s'ofereix a jugar de fals nou, una posició que va ocupar les categories inferiors blaugranes. A l'esport parlen del bloqueig en el cas Julián i assenyalen el davanter suec de l'Arsenal Víctor Jóqueres com a alternativa. A la premsa també destaquen noms que ho tenen tot. Paul McGrath, hora en mitja marató en marxa a l'Europeu d'Atletisme, Jordi Xammar, vuitena medalla mundial per al català en vela 4,70, i també vol tot la selecció espanyola de natació, satisfeta després d'un europeu on han brillat joves com Luca Huck o Irene Círcoles.
1: I de la premsa esportiva, la premsa del cor. Sílvia Andrés, bon dia.
2: Bon dia. L'actriu mexicana Salma Hayek està vivint un moment dolç, ja que el fill del seu marit l'ha fet àvia postissa. Fa més de 15 anys que Hayek està casada amb el multimilionari francès François Pinault, president de marques de luxe, com per exemple Louis Vuitton o Gucci. És a dir, que parlem d'una família molt rica, poderosa i força discreta. Tot el contrari de la sempre controvertida Meghan Markle. El nen va néixer juliol i ara s'han fet públiques les primeres fotografies. El nen es diu François, com l'avi i el pare. Salma Hayek ha publicat a l'Instagram un vídeo amb el nadó en braços. Li parla en castellà i fa molta gràcia el nom amb què es dirigeix el nen, Panchito. Al vídeo es veu com la criatura cada vegada que li diu Panchito es peta de riure. Un apunt, Panchito és el diminutiu a Mèxic per a Francisco. Molt a favor que Salma Hayek porti una mica d'irreverència a l'estirat món dels multimilionaris.
3: Catalunya Ràdio.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl. Val la pena.
9: Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: A 1861, un ric propietari...
11: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
9: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio... allà on vagis.
1: 3 quarts i un minut de 8. Marta Viana, bon dia de nou.
14: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
14: Va, a veure què t'agradarà.
1: Home. Mica, deu tenir 50. M'he passat molt? M'he passat molt.
14: 43.
1: Bueno, aviam, 7, sí, va. Bueno,
14: una mica.
1: Pobret, sí.
14: Va, aquest, a veure si et passes o no et passes. Roman Polanski.
1: Home, Roman Polanski n'ha de tenir 78,
14: tira,
1: 84.
14: Tira cap a dalt.
1: Sí?
14: 80. Que generós ets.
1: Quants anys té Polanski?
14: 93.
1: 93 té Polanski?
14: Sí, no, ui, i la vida passa.
1: Sí, tant.
14: Edward Norton.
1: Edward Norton. Edward Norton n'ha de tenir 60.
14: 57.
1: Mira.
14: I acabem amb Olga Viza.
1: Oh, Olga Viza. Ai, per molts anys, Olga Viza, un petó ben gros. L'Olga Viza... 70. Pobre, és que em sap greu, no, se m'enfadarà.
14: 68.
1: 68. Olga, no t'enfadis, eh? Un petó gran, un petó gran. El santoral.
14: Avui és Santa Salut, Santa Helena, Sant Agapit, Sant Patrici, Sant Nicolau Factor i Sant Serapió.
1: Sant Serapió. Felicitats als serapions. Va, una recomanació literària des d'una llibreria.
15: El meu nom és Lina Marí, llibretera a la llibreria Claret de Barcelona. Aquest estiu vull recomanar Indignitat, de l'autora albanesa Lea Yipi, publicat per Angle Editorial. Aquest llibre és una barreja de novel·la, assaig històric, biogràfic i fins i tot filosòfic a vegades, en què l'autora reconstrueix la història de la seva família, sobretot la dels seus avis, i els moments convulsos que els va tocar viure. La desintegració de l'Imperi Otomà, l'impacte de les guerres als Balcans, la construcció de la Grècia i l'Albània modernes o l'arrelament del comunisme. Es recomanaria a tothom que li agradi la història, els llibres que relacionen la gran història i la petita història i a qui li interessi aquesta part del món, propera però també molt desconeguda.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Encerrado con el Diablo.
16: Inspirada en fets reals, segueix un traficant de drogues que és condemnat i poc després d'entrar a la presó li ofereixen un pacte per quedar en llibertat. Ha de descobrir informació sobre un assassí en sèrie que no va arribar a confessar on havia amagat els cadàvers de les seves víctimes, 12 nenes. Una sèrie ambientada bàsicament a la presó i en què pràcticament tot és el guió. Un cara a cara interpretat per Taron Egerton i Paul Walter Hauser, que es posa en la pell de l'assassí. Si trobeu a faltar Mindhunter, aquesta n'és una bona substituta. Té 8 capítols i és a Apple TV.
1: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
17: Els sons del matí.
18: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
19: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
20: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa.
21: Mis amigos no quieren comida, hasta asilo.
22: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil.
23: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
24: ¿Qué es lo que me estás motivando?
23: A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Dependència.
0: Fet de dependre d'una persona. L'actriu Assumpta Serna denunciava ahir en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio les traves per accedir als ajuts de dependència. Ella està cuidant la seva mare, que té 100 anys, i qualifica la situació d'infern.
1: Atenció.
0: Fixar el pensament en alguna cosa, aplicar-hi l'enteniment. A Ceuta, la Moncloa hi ha anunciat 400 centres d'atenció humanitària per acollir 1.500 persones. Tot això amb la ciutadania sautina en contra i amb el president autònom, el popular Juan Jesús Vives, que amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez als tribunals si en un termini d'un mes no els han tornat tots al Marroc.
1: Citació.
0: Acció de citar a ordre de compareixença emanada d'una autoritat. L'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE està citat a l'Audiència Nacional dins del cas Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz ha citat Juan Manuel Serrano per verificar el clonatge del seu mòbil.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 55.
25: Són els migrants subsaharians que han arribat aquest dilluns a Formentera en dues pasteres i que han estat interceptats i detinguts per la Guàrdia Civil. Segons les dades del govern espanyol, des que va començar l'any, han arribat a les Balears gairebé 4.500 persones en 238 pasteres, unes xifres lleugerament superiors a les de l'any passat. En tot el 2025 hi van arribar 7.321 persones.
1: 90.
25: Són els anys que fa avui de l'assassinat del poeta Federico García Lorca, afusellat el 18 d'agost de 1936 a la matinada en un barranc entre Bíznar i Alfacar, i les restes del qual encara no s'han trobat. L'efemèride coincideix aquest 2026 amb l'aparició de llibres, assajos, documentals i pel·lícules, la més destacada, La bola negra dels Javis, però també L'orca, de Fernando Franco i Isaac i la Cuesta, el documental La voz quebrada, o Enlorquecido, de Miguel Poveda, o L'orca a Vermont, un assaig de la investigadora i biògrafa nord-americana Patricia A. Billingsley.
1: 13.000 milions.
25: Són els anys que té l'estrella de forat negre més antiga que s'ha descobert. Es diu MOM-BH*U. Va néixer tan sols 660 milions d'anys després del Big Bang i allibera 100.000 milions de vegades més energia que la de qualsevol estrella coneguda pot generar. Moltes xifres i molt espectaculars. Fa anys que els científics busquen i estudien les galàxies més llunyanes amb el telescopi James Webb, i ara investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia d'Àustria han publicat a la revista Nature la descripció d'aquest objecte que pot arribar a resoldre el misteri de l'origen dels forats negres supermassius.
1: I ara les tres imatges del dia amb el Carlos Sant Andrés. A la primera imatge hi veiem un nen a l'esquena i carrega una taula. I de fons es veu un edifici destruït i altres nens que juguen sobre muntanyes de runa.
2: Són les restes d'un edifici destruït a Gaza. El conflicte continua en primera plana després que els Estats Units acceptin que Israel continuï els seus atacs fins que Hamas es desarmi. Tot això passa durant la visita de l'enviat nord-americà a Jerusalem i després d'aquest tram afirmés a la cadena Fox News que Netanyahu hauria d'aturar els atacs a la franja.
1: I a la segona imatge hi veiem un home sortint de l'aeroport. Va vestit amb texans blaus, samarreta blanca. És Rodri. Se'l veu content, somrient, i saluda la premsa que l'estava esperant.
2: És l'arribada del nou fitxatge del Barça. El seu aterratge ha aixecat una expectació pròpia d'altres temps. Avui es presentarà oficialment Rodri, qui participarà demà en la festa del Gamper. El partit serà el seu primer contacte amb l'afició blaugrana. Abans ja ha fet les primeres declaracions a la premsa dient que ve a guanyar-ho tot. Segons el jugador, vol la Champions.
1: Tercera imatge ens l'envien des de Girona i veiem un estadi ple de gent on predominen sobretot samarretes amb el color blanc i vermell. Té tota la pinta que és Montilivi, l'estadi del Girona, Núria Praira.
14: Doncs això mateix, 10.689 espectadors es van trobar a Montilivi per donar suport al Girona en el seu primer partit de Lliga a segona divisió. D'aquesta manera, l'afició ha donat suport al seu equip, tot i el cert malestar que hi ha amb la gestió de la plantilla i del mercat de fitxatges per part de la direcció esportiva. De moment, avui es presenta al mitja punta Unai Hernández.
1: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. El govern espanyol es compromet a obrir 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen a la intempèrie.
14: Elma Saiz és la ministra de Migracions.
3: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Es un trabajo que va a seguir continuando.
14: El president de Ceuta amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si d'aquí un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Juan Jesús Vives, del Partit Popular.
4: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
1: L'excap de gabinet de Pedro Sánchez està citat avui a l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire Díaz.
14: Després de setmanes de calma als tribunals per les vacances d'estiu, el jutge Santiago Pedraz ha citat Juan Manuel Serrano per verificar el clonatge del seu mòbil, una diligència que qui també va ser president de Correus va impugnar.
1: I la popularitat de Donald Trump cau fins als nivells més baixos del seu primer mandat.
14: Ho diu l'últim sondeig de Reuters Ipsos, que apunta que només un de cada tres nord-americans aproven la gestió del president, que en les últimes hores ha afirmat...
5: Kim Jong-un sempre m'ha tractat amb molt de respecte i ens han trobat en nombroses ocasions. Jo l'entenc i ell m'entén a mi. A ell no li agradava Obama, ni Biden, ni ningú, però jo m'hi entenc molt bé amb ell. I el que faig és que hi hagi més seguretat.
1: L'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic calcula que l'eliminació de pisos turístics prevista pel 2028 podria deixar sense feina 200.000 persones.
14: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Guillem Laporta, portaveu de Treballadors pel Lloguer Turístic.
6: Per tant, nosaltres el que diem és que això podria ser l'expedient de regulació d'ocupació més important de la història de Catalunya, paradoxalment promogut per les pròpies institucions públiques, no? Pels ajuntaments de torn que apliquin aquest decret llei i per la Generalitat de Catalunya.
1: Mentrestant, Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral.
14: Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar a la feina, segons un estudi del mateix sindicat.
1: Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, sí que s'han de compensar.
14: Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió.
1: Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra, evidentment, continua més vigent que mai.
14: I Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassina a Alfacar.
7: Avui torna a ser un dia assolellat i calorós, un dia de sol, de temperatures altes que tornaran a fregar els 39-40 graus, fins i tot algun punt de les comarques de Ponent o de les Terres de l'Ebre, i a la major part del país estaran entre els 30-35-36 graus, és a dir, que la calor tornarà a ser intensa en un dia en conjunt assolellat. Però ara mateix hi ha intervals en núvols que afecten sobretot les comarques de Barcelona i Girona, fins i tot cau alguna petita goteta, alguna roina, en algun indret, per exemple, d'Osona, del Moianès, fins i tot el Ripollès, aniran desapareixent aquestes petites gotetes. A la tarda vespre, però, pot tornar a aparèixer alguna roina en aquests indrets amb un dia de sol. Ja ho diem, i tranquil, força tranquil en tot el país. Els propers dies, demà, ja comença a canviar la cosa. Demà tornarà a ser un dia amb sol, però a la tarda apareixeran alguns ruixats que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Aquesta tendència i la inestabilitat augmentarà de cara a dijous, divendres i dissabte, amb més possibilitat de ruixats i de tempestes que localment podran ser intenses i amb temperatures que a partir de divendres i sobretot el cap de setmana aniran a la baixa. Per tant, sembla que l'ambient es faria menys calorós aquest cap de setmana.
1: Com tenim el trànsit a aquesta hora? Mari Luz García, bon dia.
8: Hola, bon dia de nou. Doncs encara tranquil, només amb la retenció provocada per les obres a la Ronda a Dalt. Hi ha cua entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, en sentit Besòs, se circula bé i compte perquè hi ha un vehicle avariat a l'entrada pel Nus de la Trinitat, a l'altura de Via Júlia, també direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Sílvia Andrés, bon dia.
9: Bon dia, Nau. Els trens de la línia R2 Sud circulen amb 20 minuts de demora. Hi ha una incidència a la infraestructura de l'estació de Cunit. També el tren que sortia de Barcelona a Sants i que havia d'arribar a Portbou a les 9 ho farà 45 minuts més tard.

0: Vinga, que menys en 2 minuts i arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu. Podeu enviar-nos una nota de veu al 636 36 0609. 636 36 0609. Ens envieu una nota de veu. Ens dieu quina cançó volem que us poseu. Voleu que us posem, ara, ho dic al revés. A qui li dediqueu i si ens voleu explicar per què, doncs encara millor. El Vicenç, per exemple, ens ha enviat una nota de veu.
1: Hola, molt bon dia. Soc en Vicenç de Vilafranca del Penedès i voldria la cançó Lo meu riu, de Joan Rovira, i dedicar-li a tota la gent que vam anar a veure l'eclipsi de sol a les Terres de l'Ebre. Increïble.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Només en retencions a Barcelona, la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat a causa d'obres, i els trens de l'R2 Sud de Rodalies i els regionals del Corredor Sud circulen amb retards de 20 minuts per una incidència a la infraestructura a l'estació de Cunit.
1: El govern espanyol obrirà 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen a la intempèrie. 20 dies després, això sí, de l'entrada massiva d'emigrants. Una mesura que la majoria de població de la ciutat autònoma rebutja. El president de Ceuta amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Cambrils homenatjarà avui la víctima mortal del 17 al municipi. Ahir es van fer actes a Barcelona i a Ripoll, la localitat on vivien els terroristes. Familiars i associacions critiquen la lentitud política en la reparació de les víctimes. Sindicats i experts laboristes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig a l'Audiència Nacional Espanyola va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. Benjamin Netanyahu insisteix que Israel no marxarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. El líder israelià ha refredat així les expectatives dels enviats de Washington, que esperaven que Tel Aviv es comprometés a seguir el full de ruta de l'acord de pau que van pactar amb la milícia islamista. Netanyahu manté un discurs dur sobre Gaza, pensant sobretot en les eleccions que té el mes de setembre. La popularitat de Donald Trump cau fins als nivells més baixos del seu primer mandat. Ho diu l'últim sondeig de Reuters Ipsos, que apunta que només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aprova la gestió del president. També revela que el 80% dels nord-americans creuen que la guerra contra l'Iran va per llarg i que només un 16% pensen que es pot acabar d'aquí un parell de setmanes. L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró està construint un nou dipòsit d'aigua de 5.000 metres cúbics. Això li permetrà garantir el proveïment. No ve de recórrer a l'aigua de municipis veïns com Sant Feliu de Guíxols i està més preparat davant de futurs episodis de sequera. I el Festival de Cap Roig acomiada amb un concert de Miguel Ríos. El roquer granadí anuncia que el músic barceloní Manolo García l'acompanyarà a l'escenari de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà.
3: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Rodri passarà aquest matí la revisió mèdica amb el Barça abans de firmar amb el club blaugrana per 4 temporades. El Barça vol presentar avui mateix el migcampista madrileny. També és nou jugador blaugrana, Cancelo. Empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part. I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina juga a les 2 del migdia contra Austràlia, mentre que l'equip femení s'enfrontarà a 9:15 del vespre a Bèlgica.
1: Avui tornarà a ser un dia assolellat amb calor intensa i xafegó a la costa. Tramuntana a l'Empordà i mestral a l'Ebre al matí, que s'encalmarà a la tarda. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus de temperatura.
0: Castelldefels avui.
5: Bon dia. Últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus del 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. El voleibol infantil masculí es proclama campió d'Espanya. Els jugadors del Club i Escola de Voli Platja de Castelldefels els van imposar el passat diumenge a la gran final disputada a la localitat murciana de Lorca. La castelldefelenca Thelma Cester revalida el títol de campiona del món de wake skate. La Ryder suma el seu tercer títol mundial consecutiu a Pequín després dels assolits a Tailàndia l'any 2022 i a París el 2024. Cester entrena habitualment al Canal Olímpic de Catalunya a Castelldefels.
0: Castelldefels avui.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

dimarts 18 d'agost. Com ja sabeu, un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i totes aquelles informacions doncs, que marquen l'actualitat del nostre municipi. Com ja és costum, al control tècnic ens acompanya Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Tenim per davant dues hores de ràdio i això serà per posar-nos al dia després d'un cap de setmana i uns dies especialment intensos a Castelldefels. La festa major ja ha acabat, els carrers recuperen progressivament la seva normalitat i ara doncs, toca fer balanç de tot el que hem viscut. El fet és que han estat dies de molta activitat, de música, cultura popular, espectacles, tradicions i propostes doncs, per tots els públics. I durant aquest matí doncs, continuarem recuperant algun d'aquests moments més destacats i coneixerem doncs, també els primers balanços d'aquesta festa major. Però l'actualitat no s'acaba amb la Festa Major. De fet, mentre tanquem una de les grans cites de l'estiu, Castelldefels doncs, continua generant notícies i avui en tenim unes quantes sobre la taula. Començarem precisament doncs, amb bones notícies que ens arriben des del món de l'esport. Parlarem de la setena Aquasec, una jornada que ens convida a descobrir la marxa aquàtica i que posa en valor també les possibilitats que ofereix el nostre litoral doncs, per practicar aquesta activitat física i l'esport. També celebrarem el nou èxit del Volei Boom de Castelldefels, que s'ha proclamat campió d'Espanya de volei platja sub-15. Aquest és un resultat que posa de manifest una vegada més el nivell i la feina que hi ha darrere de l'esport base a la nostra ciutat. I encara tindrem un altre gran protagonista. Comentarem doncs, com la Thelma Cester torna a fer història després de proclamar-se doncs, campiona del món del wake skate. Un èxit internacional doncs, que ens permet tornar a parlar de talent local i d'esportistes de Castelldefels que porten el nom de la ciutat molt més enllà del nostre municipi. I també, precisament parlant d'esport, també mirarem cap a la nit de l'esport, que ja busca finalistes. Farem un repàs d'aquesta iniciativa i coneixerem doncs, una mica més els esportistes de Castelldefels que poden acabar sent protagonistes d'aquesta cita. Per tant, tindrem una primera hora doncs, amb molt contingut esportiu, però també mirarem cap a altres qüestions doncs, que afecten directament el dia a dia de la ciutat. Parlarem de les obres que hi ha actualment en marxa, de les actuacions que s'estan fent en diferents punts de Castelldefels i com avancen algun d'aquests projectes ara que la ciutat doncs, recupera el ritme habitual després de la Festa Major. També recuperem una qüestió relacionada amb els residus i el reciclatge, perquè continuarem recordant les bonificacions aquestes vinculades a l'ús de les minideixalleries. Perquè aquesta és una possibilitat doncs, que pot permetre doncs, reduir la taxa de residus i que convé tenir present doncs, abans de que quedi aquest període establert per poder-se beneficiar d'aquestes reduccions. Recordem doncs, que, tal com ha comentat la nostra companya, el butlletí de les 8 doncs, serà fins al dia 31 d'agost, o sigui que parlarem d'això d'aquests dies que ens queda. I, evidentment, no deixarem de banda la Festa Major perquè ara que ja ha acabat toca mirar doncs, això amb una mica més de perspectiva doncs, què ha funcionat, quina resposta ha tingut la ciutadania, com ha evolucionat els diferents actes i quin balanç en fa l'Ajuntament d'això. Recuperarem també doncs, en les paraules de

0: La regidora de Festes, Cristina Corona, que justament ahir va estar als estudis de Ràdio Castelldefels, on ens va parlar d'aquesta festa major i doncs, ja pensant en el futur, ja pensant en la festa major d'hivern. Perquè sí, encara som 18 d'agost, però si mirem una mica més enllà, el calendari ja comença a avisar de que les vacances tenen data de caducitat. Recordem que el 8 de setembre començarà el nou curs escolar i just abans, uns dies abans, el dia 4, en tindrem doncs, aquesta inauguració al Teatre Plaza. Així que gairebé sense adonar-nos doncs, ja ens acostem al retornar a les aules, a la feina, als horaris habituals i a aquesta rutina que durant unes setmanes hem deixat una mica aparcada. Però encara queda estiu. Sí, sí, encara queda estiu. Encara queda activitat a Castelldefels i encara tenim moltes coses per explicar-vos. Així que avui farem una mica de tot. Balanç de festa major, esports, obres, reciclatge, actualitat municipal i també una mirada cap a les pròximes setmanes. Així doncs, dues hores per continuar despertant Castelldefels després d'uns dies intensos i per començar a posar una mica ordre en tot el que ha passat. Nosaltres ja ho tenim tot preparat, així que comencem.
1: Castelldefels desperta.
2: Renault.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs justament com hem estat anunciant justament al principi, volem dedicar doncs, a parlar d'un d'aquells temes que formen part del dia a dia de qualsevol ciutat, encara que moltes vegades hi parem atenció quan tenim una bossa de residus a la mà, que és la neteja, la recollida de residus i la manera com gestionem doncs, tot allò que ja no necessitem. Perquè mantenir una ciutat neta no depèn només dels serveis municipals, també hi ha molt a veure doncs, a què fem cadascun de nosaltres quan ens desfem d'una peça de roba, d'un electrodomèstic, d'un moble o d'un envàs de qualsevol altre residu. I Castelldefels doncs, està fent aquests dies alguns canvis precisament per facilitar doncs, aquesta feina. Un dels més visibles és la renovació i ampliació dels contenidors de recollida de roba i calçat. Durant la primera quinzena de juliol es va completar una primera fase amb la retirada dels antics contenidors i la instal·lació de noves unitats. I durant aquest mes d'agost doncs, arriba aquesta segona fase especialment important, 22 noves ubicacions repartides per diferents barris de la ciutat. Això farà doncs, que Castelldefels passi dels 45 punts de recollida de roba actuals als 67. És a dir, un 55% més de punts disponibles. I això és important perquè quan parlem de reciclatge, una de les claus és precisament posar-ho fàcil. Que el contenidor sigui a prop de casa, que sapiguem on tenim els diferents punts de recollida i que no haguem de fer grans desplaçaments per separar correctament els residus, doncs és molt important. Els nous contenidors mantenen, a més, el color taronja, que permet identificar-los fàcilment, però incorporen una imatge més integrada amb la resta de contenidors de recollida selectiva de la ciutat. I aquí hi ha una idea que val la pena recordar. La roba que ja no fem servir no ha d'acabar al contenidor gris. És a dir, que una samarreta, uns pantalons, unes sabates o fins i tot determinats teixits de la llar poden tenir una segona vida. Quan una peça encara es troba en bones condicions pot ser reutilitzada i quan això ja no és possible els materials poden entrar doncs, en processos de reciclatge per recuperar-ne fibres i utilitzar-les en nous productes. Per tant, aquella peça que nosaltres considerem que ja no ens pot servir pot continuar tenint valor. I això ens porta directament a un concepte que cada vegada sentim més, l'economia circular. La idea és ben senzilla, intentar que els productes i els materials durin el màxim temps possible i que puguin reutilitzar, reparar o reciclar el que generem menys i així generem menys residus. En el cas del tèxtil és especialment interessant perquè parlem d'un tipus de residu doncs, que pot tenir diferents sortides abans d'acabar convertit simplement en un residu de rebuig. Per això, amb aquesta ampliació, l'Ajuntament vol facilitar que més ciutadans tinguin un punt de recollida propi i que la separació del tèxtil doncs, formi part d'aquests doncs, hàbits quotidianis. És a dir, anar a llançar el que és la bossa al contenidor, doncs, també tenir justament aquest contenidor de color taronja doncs, que el puguem fer servir tots els dies. Però aquesta no és l'única qüestió relacionada amb la gestió dels residus que tenim aquests dies sobre la taula. Perquè justament, com hem comentat, hem de recordar que convé tenir aquesta data molt present, el 31 d'agost. I això és perquè encara tenim aquestes setmanes i aquests dies doncs, per poder beneficiar-nos de les reduccions de les taxes de residus de 2026, mitjançant doncs, l'ús de diferents serveis de la deixalleria de Castelldefels. Aquí entren en joc tres recursos que en tenim a la ciutat, la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini deixalleries. I justament ara mateix, doncs, us recordem que si avui és dimarts, tenim la mini deixalleria, que serà des de les 10 del matí fins les 12:50 al passatge de Pitort, també a l'avinguda Màlaga, que és el barri de Can Bou, i després per les tardes de 4 a 18:50 al carrer Aragó i també al carrer Ginesta, a Gran Via Mar. I també en tindrem a la plaça Catalunya, al centre, la mini deixalleria, en el mateix horari, de 4 a 18:50. I també recordem, doncs, que el dia de treure els mobles i els trastos vells avui és al barri de Bellamar, a Montmar Baix, que és de l'avinguda Diagonal cap a baix, i al barri del centre. I us recordem, doncs, que heu de deixar els mobles als carrers entre les 9 del vespre i les 11 de la nit. Només en aquests dies, a cada barri que on correspon. I recordem, doncs, això, doncs, aquestes mini deixalleries o deixalleria mòbil o la fixa poden tenir, doncs, aquest benefici. El termini acaba aquest dia 31 d'agost i a partir de l'1 de setembre totes les aportacions que es facin, doncs, ja començaran a compatibilitzar, doncs, ja de cara a la taxa de residus del 2027. Per tant, aquestes dues setmanes que tenim per endavant poden ser un bon moment, doncs, per fer una mica d'endreça a casa. Potser si teniu aquell petit electrodomèstic que fa mesos que no utilitzeu, que estarà trencat, que si ja me'l miraré a veure si el puc reparar, doncs, o algun residu que no sabeu on portar, roba que ja no us poseu o simplement coses acumulades que esteu esperant portar a la deixalleria, aquest pot ser un molt bon moment per revisar-ho. I aquí també és important diferenciar una cosa, que no tot el que no volem ha d'anar al contenidor del carrer. Precisament els serveis de la deixalleria existeixen, doncs, perquè determinats residus tinguin aquest tractament adequat. I això també té un impacte directe sobre la ciutat. Una correcta separació dels residus significa menys residus de rebuig, més materials recuperats i una gestió molt més eficient dels recursos. Però també significa una cosa molt més visible i és una ciutat més neta i més cuidada. Perquè quan parlem de ciutat neta no només parlem de la feina que fan els serveis de neteja, parlem també de no deixar residus fora dels contenidors, de respectar els horaris i els punts de recollida, de portar els voluminosos als espais corresponents i de separar correctament cada fracció. I també, doncs, aquells que tenim, doncs, un petit animal a casa, doncs, tenir cura, doncs, de recollir, doncs, els excrements i mantenir neta la ciutat. I aquí hi ha un altre aspecte que segurament molts veïns han viscut durant les últimes setmanes, i és la renovació d'aquests contenidors. Que us recordem, continuen tenint, doncs, aquest color taronja, però també tenen la part grisa per mantenir, doncs, una coherència amb la resta de contenidors. Així que recordem, 67 punts de recollida de roba i calçat quan finalitzi aquesta ampliació prevista, doncs, per aquest mes d'agost. I recordem també el 31 d'agost, que és la data límit per acumular aportacions pels serveis de deixalleria, doncs, que permetin optar a les reduccions de la taxa d'aquest any 2026. Llavors, ja sabeu, és una bona equació, doncs, per fer neteja a casa, portar un residu al lloc que toca, contribuir entre tots a tenir una Castelldefels més neta, més sostenible i també més ben cuidada.
1: Castelldefels desperta.

0: justament ara és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català del Trànsit doncs, per conèixer l'estat de mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, bon dia. Hora d'ara d'una fallesa a la xarxa viària catalana. Només comentar-vos que la Ronda del de Barcelona, la B20, hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres. A banda d'aquests problemes, l'autopista P7 ja ha ocupat el voral a l'Ametlla de Mar en sentit sud per un camió variat i això provoca intensitat. I a la mateixa autopista P7 hi ha retencions a Sant Gregori en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest altre tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Mireia. Fins demà.
1: Fins demà.

0: que ja han passat uns dies, bueno, justament un parell de dies des de Castelldefels va acomiadar la seva festa major, toca mirar una mica enrere i fer una mica de balanç, perquè han estat 4 dies intensos des del dia 13 fins al 16 d'agost, amb carrers plens, molta activitat i una programació que ha intentat arribar a tots els públics molt diferents. Música, cultura popular, activitats familiars, esport, tradició i enguany, sobretot una novetat que ha tingut un paper molt important. Les penyes de festa major. En aquesta primera edició s'han incorporat 49 penyes i més d'un miler de persones inscrites. Una iniciativa doncs, que buscava precisament això, que la festa major no fes només un conjunt d'activitats per anar a veure, sinó que també sigués una celebració per viure-la amb la gent, en grup, participar-hi i ocupar els carrers. Doncs després d'aquests 4 dies, la regidora de festes, Cristina Corona, va estar aquí justament ahir als estudis de ràdio Castelldefels i va parlar amb la nostra companya Ana López i va donar una valoració positiva de la resposta que ha tingut aquesta edició. L'escoltem.
1: Doncs jo crec que podem dir que les expectatives s'han cobert, ha estat una festa major molt participativa, sobretot això, la gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet. Pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig. Es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents. I, sobretot, és que, ja et dic, el balanç ha estat molt positiu i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això, les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hauria estat molt diferent. I, bueno, ja preparant la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
0: I si hi ha una paraula que probablement resumeix bona part d'aquesta festa major és participació. Perquè molt més enllà dels grans concerts, la ciutat ha viscut una programació molt intensa i repartida per diferents espais, des del centre fins al Parc de la Muntanyeta, passant doncs, per la plaça justament que tenim al davant, la plaça Neus Català, la plaça de l'Església o bé també el Castell. I precisament aquesta diversitat d'espais ha permès doncs, que cadascú trobés el seu moment de festa major. I justament aquí hem tingut a Ginestà, Los Toreros Muertos, els concerts dels Detalles i Chenoa, el talent local de Vesta, guanyador dels nous talents del 2026, les Habaneres, els Tributs, l'orquestra i moltes altres propostes musicals. Però també hi ha hagut molta festa al carrer. Cercaviles, gegants, bastoners, tabalades, processons, castells i, evidentment, doncs, el correfoc, que diumenge va tornar a convertir els carrers de Castelldefels en un dels grans punts de trobada de festa major. I que, justament, el correfoc cada vegada en té més participants. I en aquest balanç doncs, també hi apareixen doncs, dues propostes doncs, que han tingut un protagonisme especial. Per una banda tenim la Festa Jove Alternativa, que és coneguda com la FAC. I per l'altra banda doncs, tenim el castell amb aquest Jardí de Llum. La FAC va donar el tret de sortida a la Festa Major amb una programació especialment doncs, pensada per aquest públic jove, mentre que el castell va oferir doncs, durant 3 nits una proposta diferent, combinant música, dansa, gastronomia i justament en un entorn doncs, patrimonial. La regidora de festes, la Cristina Corona, doncs ens va posar en valor precisament doncs, aquesta capacitat de tenir espais i propostes diferents dins d'una mateixa celebració. L'escoltem.
1: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la festa jove, que l'any passat ja es va fer, i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions, i va ser com el tret de sortida d'una festa major que, des de luego, ha estat fantàstica. Mira, el tema del castell, la veritat és que va quedar, a més d'apareció, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ha dit que els ha agradat molt i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
0: I si parlem de participació, les penyes de Festa Major mereixen un capítol propi, perquè aquesta era una de les grans novetats d'enguany i amb 49 penyes i més de 1.000 persones inscrites, el primer any deixa una dada que difícilment passa desapercebuda. Les penyes van tenir, de fet, el seu propi acte de recepció i presentació després del pregó, que enguany va protagonitzar, doncs, el Piqueres i la Coral Marinada. Una imatge, doncs, que també tenia molt de simbolisme. D'una banda, teníem un artista jove vinculat a la ciutat i, de l'altra banda, doncs, teníem una entitat amb 100 anys d'història, tradició i noves generacions, doncs, compartint aquest tret de sortida de la Festa Major. I a partir d'aquí, doncs, aquests 4 dies per viure a la ciutat. Les famílies van tenir activitats com la Festa de l'Aigua, la Senyora Bombolles, la Festa de l'Escuma, el Splash Slide, que va ser un gegant tobogan que anava, doncs, de punta a punta i era enorme, i també van tenir la Holly Dolly Festival, que és aquest festival de pols de colors. La cultura popular, doncs, va tenir un pes important amb la Diada Castellera, en el que els castellers de Castelldefels, doncs, van assolir construccions destacades com el 2 de 7, el 4 de 8 i el 3 de 7 amb agulla, que també vam tenir la visita dels gegants de Torrejón de Ardoz. I diumenge, com a gran final, el Holly Dolly Festival, el Correfoc, el concert de la Chenoa, doncs, ja entrada la nit, i també els tradicionals focs artificials al Passeig Marítim. És a dir, una Festa Major, doncs, que ha estat amb gust per tothom. I també és una Festa Major que ha incorporat mesures, doncs, per la celebració més inclusiva, com aquesta franja de baixos estímuls sensorials a la Fira d'Atraccions, i que ha comptat amb un dispositiu especial de seguretat de la policia local i els Mossos d'Esquadra, així com 5 punts Lila Plus repartits, doncs, pels principals espais festius. Però tornem una mica a les penyes, perquè segurament són un bon element, doncs, que generarà més conversa després d'aquesta primera experiència. Més d'un miler de persones participen en aquesta nova fórmula i ocupant els carrers durant aquests dies de Festa Major, i és aquest precisament un dels elements de que Cristina Corona, doncs, destacava en el balanç d'aquesta edició. L'escoltem.
1: 48 penyes i 30 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, amb grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la Festa d'Hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes. El tret de sortida ha estat la Festa Major d'estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
0: Així que ara sí, amb aquesta festa major guardada ja al calaix fins l'any vinent, doncs queda aquest balanç, no? Una festa major que ha combinat concerts multitudinaris amb cultura popular, activitats familiars, propostes juvenils, espais més tranquils com el Jardí de la Llum i sobretot una festa major doncs, que ha tornat a demostrar que quan arriba l'agost, doncs Castelldefels surt al carrer. Ara toca doncs, tornar a la normalitat, encara que segurament després d'aquests 4 dies de festa, música i activitats, a més d'un avui doncs, li costa una mica encara recuperar el ritme. Però la festa major de 2026 doncs, ja forma part de la memòria de la ciutat. I precisament doncs ara que hem fet una mica de balanç, arriba també el moment de mirar cap endavant, perquè una festa major no es tanca quan tot acaba l'últim acte. També comença, en certa manera, doncs, a preparar-se per la següent. Així que comencen a sorgir aquestes preguntes, no? Què ha funcionat, què hauríem de repetir, què es pot millorar. I justament l'alcalde de Castelldefels ha volgut doncs, compartir també aquest tipus de reflexió després d'aquests 4 dies de festa major i ha aprofitat a les seves xarxes socials doncs, per demanar precisament doncs, l'opinió dels veïns i les veïnes de la ciutat. L'escoltem.
2: Què t'ha semblat la festa major? Ja és hora de guardar el mocador que hem fet servir durant aquests 4 dies intensos, apassionants, on hem tingut moltíssimes activitats per gaudir en la família, en els amics, en la canalla, activitats com els castells, els focs artificials, les penyes, que han sigut també molt importants en aquesta festa major. Hem vist que les festes les feu vosaltres, que sou qui les gaudiu i que li doneu empenta i vida. Necessitem la vostra opinió, poseu a comentari, si us plau, quines són les propostes que voleu per l'any vinent, què podem afegir, què podem millorar, perquè volem que la festa de l'any que ve sigui encara molt millor que la d'aquest any. Vinga, continueu gaudint de Castelldefels. Un estiu increïble. Us esperem aquí, a la nostra ciutat.
0: Doncs, com diu l'alcalde, doncs ja ara toca recuperar el ritme, guardar el mocador i doncs començar doncs en la propera festa major a veure què és el que podem millorar, què podem fer i doncs quina és l'opinió doncs de la majoria de veïns i veïnes que han gaudit doncs d'aquests 4 dies de festa. Així doncs, deixem de parlar de festa major una mica.
3: Castelldefels desperta.

0: I ara doncs anem a conèixer el temps que tindrem justament avui, dimarts 18 d'agost. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem la jornada de dimarts amb una temperatura més alta en general, sobretot a l'Empordà, on bufa la tramuntana rescalfada i nombrosos núvols baixos a gran part del país, més sol cap al Pirineu, Ponent i al sud, i fins i tot també trobem algunes boirines, preferentment a la Catalunya central o en punts on ahir a la tarda de dilluns hi va ploure. Aquests núvols baixos matinals s'aniran trencant amb el pas de les hores, si bé persistiran a punts del litoral i del nord-est del país, on a la tarda hi haurà algun ruixadet. La temperatura que puja, sobretot al litoral, on tenim un avís de calor a punts de la meitat sud del litoral, i de cara a demà aquesta temperatura continuarà a l'alça i les màximes fregaran o superaran els 40 graus a Ponent, a punts del Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Doncs justament hem dit de deixar de parlar de festa major, però encara no us hem explicat doncs, que justament ahir vam tenir els estudis de Ràdio Castelldefels el president de l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels, en Jan Molero, amb el que l'Anna, la nostra companya Anna López, doncs, va estar repassant doncs, com s'han viscut aquests dies dins de les entitats i volíem fer un repàs de les declaracions que va anar deixant, perquè darrere d'aquests actes que veiem al carrer hi ha moltes persones, moltes hores de preparació i moltes colles treballant perquè la cultura popular doncs, tingui el seu espai dins d'aquesta festa major. Els correbars, la baixada de gegants, el cercavila, la processió, la diada castellera o el correfoc doncs, han estat d'alguns dels protagonistes aquests dies. I no justament només aquests. Des d'una setmana abans ja estava la llegenda del Garigot i també el que eren els assajos doncs, pels castells. És a dir, doncs, que l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels ja porta dies i dies treballant i des de l'agrupació, per sort, fan una valoració molt positiva d'aquesta participació ciutadana. Escoltem en Jan Molero doncs justament doncs com ens explicava aquestes activitats.
1: En general, una festa major més feta bastant bé, molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania i dels resultats de totes les activitats. Tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer. Som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la diada castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no el dia 16 amb la tabalada i el correfoc. O sigui que molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del correfoc i ens alegra molt.
0: Un dels moments destacats doncs, ha estat, sens dubte, el correfoc. Una de les cites que cada any aconsegueix reunir més públic i continuar doncs, creixent en participació. A més, enguany, les altes temperatures han estat un factor doncs, que s'ha pogut tenir molt present en diferents activitats de la Festa Major. En el cas de la cultura popular, s'han reforçat doncs, aquestes mesures per garantir que els participants i voluntaris doncs, poguessin desenvolupar els actes amb màximes garanties. Escoltem el Jan Molero doncs, com ens ho explicava.
1: Doncs bé, és una mica desconegut. No? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix es venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts, o, bueno, però la veritat és que estem molt contents perquè té molt bona recepció. Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, sense carregar cotxes sencers d'aigua, tenim com 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom, perquè si no, per vigilar sobretot cop la calor i totes aquestes coses, perquè s'anarà en compte. I la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura, perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, o almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor, perquè apretava bastant.
0: I més enllà del foc i dels actes al carrer, al carrer doncs, la Festa Major també ha deixat bones notícies en l'àmbit casteller. Els castellers de Castelldefels, els coneguts com els grocs, han viscut una diada important assolint doncs, objectius que permeten a la colla doncs, mirar amb optimisme els pròxims reptes de la temporada. Així doncs escoltem com ens ho explicava en Jan Molero, el president de l'Associació Cultural.
1: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius, que sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte. Tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat, durant el setembre i després el concurs de Castells. El concurs es fa en 3 jornades, la primera és a Torredembarra l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra, la sessió de Tarragona el dissabte, i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà. Una plaça molt important, com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
0: La Festa Major doncs, també ha estat una oportunitat doncs, per compartir aquestes tradicions amb altres municipis. Dissabte, Castelldefels va rebre la visita dels gegants de Torrejón de Ardoz, doncs, que van participar en diferents activitats i van poder compartir doncs, la jornada amb les colles de la ciutat. Una trobada doncs, que dona continuïtat doncs, a aquests vincles que s'han anat construint durant els darrers anys i que també serveix doncs, per enriquir la nostra pròpia Festa Major amb altres expressions de cultura popular. Escoltem com ens ho comentava el Jan Molero.
1: També recordar que ara s'ha passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón de Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja i bueno, agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses. La tradició de gegantera és potent a Catalunya però hi ha arreu d'Espanya també. En menys mesura, però és una mica diferent, els contextos festius i tot això, però bueno. Vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres i bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
0: I amb aquest balanç, la sensació que ens queda és de que la cultura popular doncs, continua tenint molt bona salut a Castelldefels. Perquè ja sabeu que la Festa Major són concerts, espectacles, activitats familiars, moltes propostes diferents, però també són els gegants, els diables, els castellers, els músics i totes aquelles persones que durant l'any treballen perquè les tradicions doncs, continuïn present als carrers. I precisament doncs, ahir parlant amb en Jan Molero doncs, vam poder conèixer una mica millor tot aquest treball que sovint no veiem. Ara que la Festa Major ja és història, però per les entitats de cultura popular la feina no s'atura. Tenen assajos, els castells continuen i el calendari també continua. Els grocs ja tenen la mirada posada doncs, en aquest concurs de castells. I recordeu doncs, que estan justament oberts doncs, a rebre nous adeptes. O sigui que si us voleu apropar, doncs, ells us acolliran amb les mans obertes i amb els braços oberts. Per fer pinya. Així que després d'aquesta Festa Major toca recuperar forces.
2: Castelldefels desperta. M'he despertat de

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Castelldefels Desperta.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels Desperta.

Doncs així ja arribem gairebé al final d'aquesta primera hora del Castelldefels Desperta. Una primera part del programa doncs, que en el que hem començat a posar una mica de perspectiva després d'aquests dies especialment intensos a la ciutat. Hem parlat de Festa Major perquè ahir posaven el punt final doncs, aquests quatre dies de celebracions amb aquesta valoració que ja havia fet el que era la regidora de festes, la Cristina Corona, aquí als estudis de ràdio Castelldefels. I hem repassat doncs, algun d'aquests moments doncs, que ens ha deixat aquesta edició. Hem fet un repàs doncs, de les activitats, la participació i tot el moviment que ha generat doncs, aquests dies de festa als carrers de Castelldefels. I també hem volgut doncs, mirar la Festa Major des d'altre punt de vista, que ha sigut amb el balanç que ha fet l'Associació de Cultura Popular de Castelldefels. Una de les entitats doncs, que té un paper fonamental aquests dies i que ja abans de l'inici oficial de la festa havia començat a escalfar motors amb les diferents propostes de cultura popular. Hem vist com aquesta part més tradicional de la Festa Major doncs, continua tenint un pes important dins de la programació, amb activitats que permeten doncs, mantenir vives les tradicions i al mateix temps doncs, apropar-les a les noves generacions. Però no només hem parlat d'això, també hem parlat de les mini-deixalleries mòbils i les deixalleries i les possibilitats doncs, que tenim aquí a Castelldefels per gestionar correctament aquells residus doncs, que no es poden llançar als contenidors habituals. I hem recordat doncs, també aquestes bonificacions de la taxa de residus vinculada a l'ús d'aquests serveis. Recordem, tenim fins al dia 31 d'agost doncs, per beneficiar-nos en la reducció de la taxa de residus d'aquest any 2026. I a partir de l'1 de setembre doncs, ja comptarà doncs, cap a la taxa del 2027. Perquè moltes vegades parlem de reciclatge de manera general, però després hi ha petits gestos del dia a dia doncs, que poden marcar aquesta diferència. I saber on tenim les mini deixalleries, què podem portar i quins beneficis podem obtenir, doncs és convé tenir-lo present. I això és només el que hem viscut durant aquesta primera hora, perquè després de la Festa Major la ciutat està recuperant progressivament la normalitat, però l'actualitat doncs, no s'atura. I en aquesta hora, segona hora doncs, canviarem una mica de registre i posarem el focus especialment en l'esport. Un àmbit que aquests dies ens està deixant doncs, molt bones notícies i també doncs, parlarem d'aquests èxits dels esportistes dels clubs de Castelldefels. Parlarem del volei boom de Castelldefels, campió d'Espanya de volei platja sub-15 i també de Telma Cester, que s'ha proclamat campiona del món de wake skate. També coneixerem una mica millor això de la nit de l'esport, que ja busca finalistes, i repassarem doncs, algun dels noms i disciplines que formen part de l'esport local. I no deixarem de banda les obres, perquè durant els dies d'agost doncs, hi ha diferents actuacions en marxa a Castelldefels i aprofitarem doncs, per fer un repàs d'aquestes obres. Per tant, si durant aquesta primera hora hem mirat sobretot cap enrere per fer balanç del que hem viscut aquests dies, doncs ara mirarem cap endavant. Així que no marxeu perquè continuarem amb el Castell Desperta, el Castelldefels Desperta, perdó, i fem una pausa, posarem doncs, ara a l'informatiu i tornem parlant d'esport.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 9 en punt del matí. Benvinguts a l'antena de 3CatInfo. Us saluda Òscar Callau. Comencem amb un titular per al trànsit. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Hi ha un carril tallat a la P7 a Sant Gregori, al Gironès, en direcció Barcelona-Tarragona, a causa d'un accident a Barcelona, aturats a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres. I els trens del Redu Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud es circulen amb retards de 20 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura de DIF a l'estació de Cunit.
1: El govern espanyol obrirà 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen al carrer, 20 dies després de l'entrada massiva de migrants. Una mesura que la majoria de població de la ciutat autònoma rebutja. El president de Ceuta amenaça de portar el govern de Sánchez als tribunals si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Cambrils homenatjarà avui la víctima mortal del 17A al municipi. Ahir es van fer actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll, la localitat on vivien els terroristes. Familiars i associacions critiquen la lentitud política en la reparació de les víctimes. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Benjamin Netanyahu insisteix que Israel no marxarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. El líder israelià ha refredat així les expectatives dels enviats de Washington, que esperaven que Tel Aviv es comprometés a seguir el full de ruta de l'acord de pau que van pactar amb la milícia islamista. Netanyahu manté un discurs dur sobre Gaza, pensant sobretot en les eleccions que té al setembre. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors, que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat, que donen servei a la ciutadania per internet, han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans. Ara el govern vol reforçar els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda i ampliar la quarantena de tràmits que es poden fer en línia des de l'oficina virtual. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys del seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i ser obertament homosexual van ser motius suficients per als feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
3: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
4: Rodri passarà aquest matí la revisió mèdica amb el Barça abans de firmar per 4 temporades. El club blaugrana vol presentar avui mateix el migcampista madrileny. També s'incorpora avui al Barça Joao Cancelo. Empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina juga a les dues del migdia contra Austràlia, mentre que l'equip femení s'enfrontarà a quarts de 9 del vespre a Bèlgica.
1: I avui tornarà a ser un dia assolellat, amb calor intensa i xafogó a la costa. Tramuntana a l'Empordà i mestral a l'Ebre al matí, que s'encalmarà a la tarda. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
3: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Doncs continuem amb aquesta segona hora del Castelldefels Desperta. I canviem una mica de registre, perquè ara volem posar el focus en un àmbit que aquests dies ens està deixant molt bones notícies. I aquest àmbit és l'esport. Si durant aquesta primera hora hem fet balanç de la Festa Major i hem parlat de cultura popular, també m'han recordat doncs, aquests serveis relacionats amb la gestió de residus, doncs ara mirem cap a els nostres esportistes i cap als clubs de Castelldefels. I tenim molts motius per fer-ho, perquè les darreres setmanes ens ha deixat diversos èxits esportius que mereixen doncs, que els hi dediquem una mica de temps. Parlarem, per exemple, doncs, de com Voleibum Castelldefels s'ha proclamat campió d'Espanya de vòlei platja sub-15. Un resultat doncs, que posa en valor la feina que es fa amb l'esport base i que demostra doncs, que també des de Castelldefels es continua doncs, sortint joves esportistes amb molt potencial. I tindrem doncs, també doncs, un altre protagonista que ha portat el nom de Castelldefels doncs, fins al màxim nivell internacional i parlem de Thelma Cester, que s'ha proclamat campiona del món de wake skate. Aquest és un nou èxit doncs, per aquesta esportista de la ciutat que torna a

0: que és una jornada que ens apropa a una disciplina doncs, que potser menys coneguda, que és la marxa aquàtica, i que aprofita precisament doncs, un dels grans actius que tenim a la nostra ciutat, que és el mar i aquest litoral meravellós que en tenim. Per tant, sí, tenim una segona hora doncs, molt esportiva, però també molt vinculada a la ciutat i als seus protagonistes. Perquè darrere d'un campionat, d'una medalla o d'un trofeu hi ha moltes hores d'entrenament, famílies, clubs, entrenadors i esportistes doncs, que treballen durant tot l'any. I avui doncs, li donarem una mica d'espai aquí a Ràdio Castelldefels i mirarem doncs, què és el que han aconseguit i què és el que hi ha darrere. Així que ens posem còmodes perquè comencem aquesta segona hora parlant d'esport. Comencem.
1: Castelldefels Desperta.

Doncs el Volley Boom Castelldefels està d'enhorabona, com us hem comentat. L'equip infantil masculí del club s'ha proclamat aquest diumenge passat campió d'Espanya de vòlei platja sub-15 per clubs. I aquest ha sigut un campionat doncs, que ha sigut disputat a Lorca, a Múrcia. El conjunt de Castelldefels està format per Pablo, Alan, Bari i Ivan. I han completat un gran torneig i han acabat al capdamunt del podi estatal després de superar les diferents fases de la competició i arribar fins a la gran final. La Real Federació Espanyola de Voleibol confirma el títol aconseguit per Voleibum en una competició que es va disputar del 14 al 16 d'agost doncs, al Centre Internacional de Volei Platja de Lorca. Es tracta, a més, d'un campionat que ha reunit doncs, algun dels millors clubs de base de l'estat. Així doncs, durant 6 dies, Lorca ha estat el punt de trobada del vòlei platja infantil, primer amb la competició femenina i del 14 al 16 d'agost amb la masculina. I és que el camí del voleibol fins al títol no ha estat gens senzill. Un dels partits destacats del campionat va arribar als quarts de final contra el Servigroup Poniente Benidorm. El conjunt valencià havia acabat el primer de la seva fase de grups i arribava als quarts després d'haver guanyat 3 dels 4 partits disputats. El voleibol, però, es va aconseguir imposar-se per 2-16-1 en un partit molt igualat i que va aconseguir així el bitllet per les semifinals. Una victòria doncs, especialment important perquè deixava el conjunt de Castelldefels entre els 4 millors equips d'Espanya i amb opcions de lluita pel títol. Finalment, Pablo, Alan, Bari i Ivan van completar el recorregut fins al final i van aconseguir proclamar-se campions d'Espanya posant el punt i final a un cap de setmana històric per al club. El triomf doncs, també té una lectura important per al vòlei platja català. El Voleibum era un dels 2 representants catalans en la categoria masculina juntament amb el Club Vòlei Platja Arenys. La Federació Catalana de Voleibol doncs, destaca la participació dels 2 clubs en aquesta cita estatal que permet als joves jugadors catalans doncs, competir contra alguns dels principals equips de base de tot Espanya. I és un nou resultat que, doncs, que posa el focus en la feina de formació del Voleibum Castelldefels. El club ja comptava amb experiències en competicions de base de vòlei platja català i algun dels integrants d'aquest equip doncs, ja havia competit en

junts en categories inferiors. Així doncs, Pablo, Alan, Bari i Ivan tanquen el campionat amb el premi més gran possible. Una medalla d'or i el títol de campions d'Espanya sub-15 de vòlei platja. Un èxit per 4 jugadors, per al vòlei boom i també pel vòlei platja de Castelldefels.

0: Castelldefels Desperta.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta.

0: I no volem deixar de parlar d'esport perquè justament Castelldefels torna a tenir una campiona del món. I això és perquè la castelldefelenca Thelma Cester s'ha proclamat campiona del món del wake skate. En categoria absoluta femenina, el Mundial de Cable Wakeboard i Wake Skate, que s'ha disputat aquests dies a Pequín, a la Xina. Aquest és un nou títol mundial doncs, que té, a més, una dada especialment destacada, i és que és el tercer mundial absolut consecutiu que aconsegueix Thelma Cester. La deportista de Castelldefels ha tornat a pujar al grau més alt del podi després d'haver aconseguit també el títol mundial el 2022 i el 2024, i ara el 26 ho torna a fer a Pequín. Així doncs, aquests tres mundials consecutius confirmen que Thelma Cester és una de les grans referents internacionals del wake skate. La competició d'aquest 2026 s'ha disputat del 8 al 15 d'agost i ha sigut al Shunji Olympic Cable Park de Pequín. En el marc dels campionats del món de la International Wake Skate Wakeboard Federation, que és la IWWF, el campionat ha reunit doncs, esportistes internacionals de diferents disciplines, el wakeboard, el wake skate i el wakeboard adaptat. I a la categoria de Open Woman de Wake Skate, Thelma Cester ha acabat en primera posició. I a més, la classificació oficial del campionat situa també a l'espanyola Anne Armas Segovia en segona posició i l'esportista de Singapur, Alicia Ridwan, en tercera. Per tant, el doblet espanyol al capdavant de la classificació femenina de Wake Skate. I encara que el títol s'hagi aconseguit a milers de quilòmetres de casa, aquesta història té una vinculació molt directa amb Castelldefels. Perquè la Thelma Cester entrena justament aquí, al Canal Olímpic de Catalunya. Concretament a l'Olympic Cable Park. I justament hem recordat doncs, que la mateixa esportista va explicar en una entrevista que es va iniciar justament el wake skateboard i el wake skate doncs, quan tenia 6 anys i practicant amb la seva família i que posteriorment va començar a entrenar doncs, justament al Canal Olímpic de Castelldefels. I justament és aquí on han anat doncs, desenvolupant bona part de la seva trajectòria esportiva. De fet, la seva vinculació amb el Canal Olímpic ve de lluny. Ja fa anys que Thelma apareixia com una de les grans promeses internacionals d'aquesta disciplina i entrenava doncs, justament allà, al Canal Olímpic, al Olympic Cable Park. I aquella promesa doncs, ja és una realitat consolidada en l'elit mundial. Sí que és cert que, doncs, que per molts oients probablement el nom encara resulta poc conegut. El wake skate és una disciplina aquàtica que, doncs, que comparteix alguns elements amb el wakeboard, però amb una diferència fonamental. Els peus del rider no estan subjectats a la taula. Això doncs, fa que tingui moltes similituds amb l'skateboard. L'esportista es desplaça sobre l'aigua, arrossegat per un cable i aprofita la superfície, les rampes i els obstacles del circuit doncs, per executar aquests salts, girs i diferents trucs. Segurament, si heu passat per l'avinguda del Canal Olímpic, haveu vist un munt de persones doncs, practicar aquest tipus d'esport, aquest o justament el board, el board wake, perquè justament passejant per allà veus molta gent doncs, que practica aquest esport. La mateixa Thelma Cester doncs, explicava que precisament aquesta llibertat dels peus és un que quan fa l'skateboard sobre l'aigua, doncs, que el tenia que, tanta similitud amb l'skateboard doncs, i aquesta llibertat que li dona no tenir els peus fixats doncs, justament a la taula doncs, és una de les grans diferències que té amb l'altra, no? Amb el wakeboard. I que el wake skate doncs, s'assembla molt doncs, a tenir una mena de skatepark sobre l'aigua. Això obliga els esportistes doncs, a tenir un gran domini d'equilibri i de coordinació i també del control corporal. També requereix molta tècnica. Els jutges valoren aspectes com la dificultat dels trucs, la seva execució, l'estil i la qualitat tècnica de les maniobres. I justament la Thelma Cester ha destacat durant la seva carrera precisament doncs, per aquesta capacitat d'executar moviments d'alta dificultat. I el títol de Pequín no és, per tant, una sorpresa ni també un èxit puntual. Es veu que la Thelma Cester ja va començar molt aviat en aquest esport i quan només tenia 13 anys ja es va proclamar campiona d'Europa del wake skate. I posteriorment doncs, va anar acumulant doncs, títols i medalles internacionals fins a arribar doncs, a aquesta categoria absoluta. El Mundial 2022 va arribar a un dels grans salts de la seva carrera amb el seu primer Mundial absolut. I dos anys després, el 2024, va tornar a ser campiona del món. I ara, el 2026, ho torna a aconseguir. Tres Mundials absoluts consecutius. Una regularitat extraordinària en una disciplina en la que els esportistes han de competir al màxim nivell internacional i que qualsevol error és una de maniobra doncs, pot marcar la diferència. I justament des de Castelldefels Fem Esport ha felicitat públicament la deportista doncs, per aquest nou títol mundial i ha posat en valor precisament doncs, aquesta vinculació amb la ciutat i amb els seus entrenaments al Canal Olímpic. Doncs llavors ja en tenim doncs, la Thelma Cester que tornarà a casa amb un nou mundial sota el braç després d'haver completat una trajectòria pràcticament perfecta en els darrers campionats del món. Tres participacions, tres títols, Tailàndia, París i ara Pequín. I darrere d'aquestes tres medalles d'or doncs, hi ha molts anys d'entrenament, sacrificis, viatges, competicions i moltes hores sobre la taula. Però també hi ha Castelldefels, una ciutat on Thelma va començar a entrenar quan era molt jove i des d'on han anat construint una carrera doncs, que ha portat al més alt del wake skate mundial. Així que avui toca posar-hi nom i cognoms a aquest èxit del Manchester Castelldefelenca i tercer cop consecutiu campiona del món absoluta de wake skate. Així doncs ho podem dir molt clar, Castelldefels té una nova campiona del món.
1: Castelldefels desperta.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Castelldefels desperta.

0: I no volem deixar de parlar d'aigua, de parlar d'esport, perquè si voleu, doncs al setembre, i us animeu també sobretot això, doncs podeu provar un esport diferent, perquè la platja de Castelldefels serà el pròxim dissabte 19 de setembre l'escenari de la 7a edició d'Aquasec. Aquesta serà una jornada dedicada a la marxa aquàtica i pensada doncs, per persones, tant aquelles que vulguin descobrir aquesta disciplina com per aquelles doncs, que ja la practiquen i volen perfeccionar-ne la tècnica. Aquesta es tracta d'una activitat doncs, organitzada pel Centre Excursionista de Catalunya. I ho fa justament amb la col·laboració de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la FEEC, i també amb el Servei d'Esports de l'Ajuntament de Castelldefels. I molts de vosaltres doncs, us preguntareu, i què és exactament la marxa aquàtica? Doncs es tracta d'una activitat esportiva doncs, que consisteix en caminar dins de l'aigua en zones de poca profunditat. Habitualment l'aigua entre la cintura i el diafragma. No és natació, tampoc es tracta simplement de caminar per la vora del mar. La resistència que ofereix l'aigua fa que cada pas impliqui un treball muscular més intens i permet doncs, exercitar tant les cames com el tronc i també els braços. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya doncs, defineix aquesta disciplina com una activitat que combina el treball muscular i el cardiovascular i que pot ser tan social com competitiva. De fet, és un esport que va néixer al nord de França i que en els darrers anys doncs, ha anat guanyant adeptes i presència també aquí a Catalunya. Justament la FEEC doncs, disposa d'un comitè català de marxa aquàtica i aquest 2026 ha configurat un circuit català amb 10 proves repartides pel litoral català. I aquest, justament aquest circuit va des de la Costa Daurada fins la Costa Brava. I en aquest sentit, doncs, Castelldefels té un paper doncs, protagonista, perquè la platja de la ciutat acull enguany dues cites del circuit. Entre elles està aquesta 7a Aquasec del dia 19 de setembre. La proposta del dia 19 és, sobretot, no competitiva i oberta a persones que vulguin iniciar-se justament en aquest esport. Tots els participants doncs, seran acompanyats per instructors i instructores de marxa aquàtica del Centre Excursionista de Catalunya i explicaran doncs, la tècnica i ajudaran a executar doncs, correctament aquests moviments. Ja us diem doncs, que la jornada començarà ben d'hora. Entre les 8 i les 9 del matí es farà el registre dels participants. Amb aquest servei de guarda-roba, lliurament d'un obsequi de participació. I a partir de les 9 fins a 9:45 hi haurà doncs, un taller formatiu amb exercicis d'escalfament i explicacions tècniques i pràctiques. I ja, doncs, de cara a 9:45, doncs, arribarà el moment de posar-se en marxa. Començarà la marxa aquàtica pel litoral de Castelldefels. I com us acabem d'explicar, doncs, anirà acompanyada doncs, pels instructors, que aniran doncs, assessorant els participants durant tot el recorregut. L'activitat estarà prevista doncs, fins a les 11 del matí i després, entre les 11 i 11:45, doncs, hi haurà un avituallament final. La trobada doncs, serà a la Guingueta de l'Iguana, a la platja de Castelldefels. I pel que fa al nivell, l'organització doncs, considera que és una activitat de dificultat fàcil, però no vol dir que no calgui una determinada preparació. Hi ha un aspecte especialment important, i és que cal saber nedar amb fluïdesa i estar en bona forma física i habituat doncs, a la pràctica d'activitat física i esportiva. Perquè justament aquesta activitat doncs, es desenvolupa dins del mar. Per tant, és una proposta doncs, que pot encaixar especialment bé amb les persones que practiquen senderisme, running, natació, triatló o altres esports de resistència. Però també doncs, per a aquelles persones que simplement busquen una manera diferent de mantenir-se actives. I és que un dels aquests atractius d'aquesta marxa aquàtica és precisament que aprofita la resistència natural de l'aigua doncs justament per moure doncs, tots aquests músculs. Segons la informació del Centre Excursionista de Catalunya, aquesta resistència permet treballar la força muscular i també aquesta capacitat cardiovascular. I alhora doncs, també es treballa l'equilibri i la coordinació. I també doncs, es pot incorporar el moviment dels braços o el rem fent que la part superior del cos doncs, tingui també un paper important durant l'exercici. A més, l'aigua redueix l'impacte sobre les articulacions respecte d'altres activitats terrestres. És per això doncs, que és un dels motius pels quals la disciplina també es planteja com una activitat complementària dins de determinats entrenaments. Això sí, que sigui una activitat de baix impacte articular no significa que sigui apta per tothom. El mateix organitzador doncs, recorda que cal tenir una bona condició física i saber nedar. Per participar-hi doncs, també caldrà portar el material adequat, i és el banyador, escarpins o calçat esportiu vell que es pugui mullar, mitjons fins, neoprè o una samarreta de secat ràpid, tovallola, gorra, ulleres de sol, crema solar, aigua i roba de recanvi. I hi ha un element que l'organització demana especialment i és un got reutilitzable. L'avituallament final no es farà amb gots d'un sol ús en una aposta doncs, justament per reduir aquests residus i fer que l'activitat sigui més sostenible. Us recordem que la inscripció està oberta fins al 18 de setembre a les 12 del migdia a través de la web i també es pot fer telefònicament fins al dia 17 trucant al telèfon que us facilitem ara, que és el 93-315-2311. Us recordem doncs, que n'hi ha 50 places disponibles i l'activitat està dirigida doncs, tant a joves com a adults. El preu general és de 17 euros, mentre que hi ha tarifes reduïdes doncs, per determinats socis o persones federades i la inscripció doncs, inclou aquest obsequi de participació i l'avituallament final. Per tant, si aquest setembre us ve de gust doncs, provar una disciplina diferent, combinar esport i mar i descobrir una activitat que cada vegada té més presència a Catalunya, doncs teniu una cita a Castelldefels. Dissabte 19 de setembre, a partir de les 8 del matí, a la platja de Castelldefels doncs, es converteix en un circuit de marxa aquàtica amb la setena Aquasec. Ja sabeu, una proposta esportiva no competitiva i oberta a qui vulgui iniciar-se en aquesta disciplina, però amb una premissa imprescindible, que cal saber nedar amb fluïdesa i estar preparat físicament per fer activitat dins del mar.
1: Castelldefels desperta.
2: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Doncs ara és el moment de conèixer el temps que ens espera per aquest dimarts 18 d'agost, a veure si quin és el clima que ens espera. Connectem amb el Servei Català Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem la jornada de dimarts amb una temperatura més alta en general, sobretot a l'Empordà, on bufa la tramuntana rescalfada i nombrosos núvols baixos a gran part del país, més sol cap al Pirineu, Ponent i al sud, i fins i tot també trobem algunes boirines, preferentment a la Catalunya central o en punts on ahir a la tarda de dilluns hi va ploure. Aquests núvols baixos matinals s'aniran trencant amb el pas de les hores, si bé persistiran a punts del litoral i del nord-est del país, on a la tarda hi haurà algun ruixadet. La temperatura que puja, sobretot al litoral, on tenim un avís de calor a punts de la meitat sud del litoral, i de cara a demà aquesta temperatura continuarà a l'alça i les màximes fregaran o superaran els 40 graus a Ponent, a punts del Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Castelldefels desperta. Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
3: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: Castelldefels desperta.

Doncs com us hem explicat aquesta segona hora, doncs tornem a parlar d'esport, continuem parlant d'esport, perquè darrere dels grans esdeveniments esportius, dels clubs, dels equips i de les competicions, doncs també hi ha moltes històries personals. Esportistes que entrenen cada setmana, que comparteixen, que viatgen, que acumulen hores d'esforç i que en molts casos doncs, encara ho fan mentre estudien o compaginen l'esport amb la seva vida professional. I justament doncs, per posar en valor aquest esforç arriba una nova edició de la Nit de l'Esport de Castelldefels. Aquesta és una cita que aquest any arriba a la seva 26a edició i que tornarà a reconèixer els millors esportistes, equips tècnics i persones vinculades a l'esport local. La gala serà el divendres 18 de setembre a les 8 del vespre al pavelló de Can Roca. Però abans d'arribar aquella nit hi haurà una cita important per la ciutadania. I això és perquè a partir del dilluns 24 d'agost s'obre la votació popular i durant gairebé dues setmanes podem ajudar a escollir els finalistes de les categories individuals. Doncs avui aquí al Despertar volem aprofitar doncs, aquesta convocatòria doncs, per fer una cosa una mica diferent, o sigui que no volem limitar-nos a donar-vos una llista de noms, sinó que volem conèixer doncs, quins són els esportistes que hi ha darrere d'aquesta llista, perquè tenim futbol, tennis de taula, handball, piragüisme, voleibol, bàsquet, motociclisme, vela, wakeboard, atletisme i també esportistes màster que continuen competint i demostrant doncs, que l'esport no té única edat. Així que doncs posem noms, cognoms i disciplines i comencem pels més joves. Hi ha una categoria que és millor esportista femenina en categories formatives. I en aquesta categoria doncs, hi trobem quatre candidates. La primera és Oumnia de El Moumout del Club Tenis de Taula Castelldefels. I aquí tenim un nom que ja ha aconseguit resultats destacats en competició. Oumnia va ser campiona de Catalunya infantil femenina de tennis taula al desembre del 2025 en campionats de Catalunya de joves. A més, la temporada 2025-2026 ha competit amb el CTT de Castelldefels en competicions federades, apareixent en els resultats oficials de la Federació Espanyola de Tenis Taula. Per tant, parlem d'un esportista molt jove, però que ja té una experiència en competició i que representa una disciplina que requereix molta concentració, velocitat de reacció i precisió. Després en tenim una segona candidata, que és la Laia Calvo, de la Unió Esportiva de Castelldefels. I si parlem de futbol base a Castelldefels, la Laia és un nom que ja ha aparegut en diverses ocasions. Laia ha format part del futbol femení de la Unió Esportiva de Castelldefels i ha destacat especialment per la seva capacitat golejadora. En una temporada anterior, per exemple, va arribar a situar-se com una de les màximes golejadores de futbol base del club amb registres especialment destacats. Per tant, aquí tenim una candidata que representa el futbol femení i el treball de base. La tercera candidata és Gina Riera, del handbol esportiu Castelldefels. I la quarta és Ariadna Tejero, del club piragüisme Castelldefels.
En el cas d'Ariadna, doncs, parlem d'una esportista que ja té experiència en competició de piragüisme a nivell estatal. Els registres de la Federació Espanyola de Piragüisme la situen competint, doncs, amb el Club Piragüisme Castelldefels en proves de K1. De fet, doncs, l'Ariadna ja apareixia en les llistes de sortida dels campionats de Catalunya d'hivern de 2025 en categoria juvenil femenina K1. Per tant, en aquesta primera categoria ja tenim quatre perfils molt diferents: tenis taula, futbol, handbol i piragüisme. Quatre disciplines i quatre maneres diferents, doncs, d'entendre l'esport, i quatre candidates que aspiren a convertir-se en una de les finalistes de la nit de l'esport. Però no només tenim aquesta vessant femenina, justament, també tenim la millor esportista femenina amb més de 18. I aquí les candidates són Candela Cerdán, del handbol esportiu Castelldefels, Alexia Cortés, del club de bàsquet Joventut Castelldefels, i Alba Vázquez, del club de tennis Andrés Jimeno. I en tenim, per tant, doncs, tres esports diferents. D'una banda, la Candela Cerdán, vinculada al handbol, un esport en el que la velocitat, la força i la capacitat de lectura del joc i el treball col·lectiu són fonamentals. Després tenim l'Alexia Cortés, representant del bàsquet al Joventut Castelldefels. I finalment, doncs, l'Alba Vázquez, del club tennis Andrés Jimeno. En aquest últim cas, els registres esportius disponibles mostren també la seva capacitat competitiva en esports de raqueta. I aquí, doncs, tenim una característica interessant de la nit de l'esport, i és que no es tracta d'escollir simplement quin esport és més popular, sinó de posar sobre la taula, doncs, trajectòries molt diferents. Una jugadora, doncs, de handbol, doncs, no competeix en les mateixes condicions que una jugadora de bàsquet o una esportista de tennis, i és precisament aquesta diversitat una de les riqueses dels premis. Però també tenim el millor esportista masculí en categories formatives. I en tenim 7 candidats. El primer és Juan Manuel Ramírez, de la Unió Esportiva Castelldefels, un esportista vinculat al futbol base del Club Groc. El segon és Mateo Herrero, del handbol esportiu Castelldefels. El tercer, Nico Colomar, del Club Jove Voleibol de Castelldefels. Per tant, ja tenim tres disciplines molt diferents: futbol, handbol i voleibol. El quart candidat és Diego Prim, també del Club de Bàsquet Joventut Castelldefels, i per tant representa el bàsquet. El cinquè és Marco Moreno, vinculat al món del motociclisme. I aquí apareix una de les característiques més interessants d'aquesta llista. La nit de l'esport no es limita als esports tradicionals de pista o de camp, sinó que també, doncs, dona cabuda a aquestes altres disciplines. El sisè candidat és Toni Rovires, del Club Nàutic Garraf. I aquest nom és un nom que ha tingut protagonisme durant aquesta última temporada amb vela base, perquè Toni Rivas va ser campió d'Espanya sub-13 masculí amb d'Optimis el 2026 en el campionat celebrat al País Basc. A més, també va aconseguir el subcampionat de Catalunya sub-13 masculí d'Optimis. Per tant, tenim una esportiva molt jove que ja ha aconseguit situar-se entre els millors de la seva categoria en una disciplina tan exigent com la vela. I justament, doncs, tanquem aquesta categoria, doncs, amb Lizan Vargas, de Castelldefels Outdoor. 7 candidats, 7 històries i, sobretot, 7 maneres diferents d'entendre l'esport de formació.
I ara doncs, passem als esportistes masculins de més de 18 anys. I aquí en tenim 3 candidats. En tenim el Carlos López, del Club Triatlín Picassent. Tenim també el Tiago Pérez, de Wake Edit. I en tenim a Daniel Joan Gorunescu, del Handball Esportiu Castelldefels. I aquí doncs, tenim novament una combinació molt particular, perquè per una banda Carlos López representa el món del trial, d'una disciplina que exigeix una enorme pressió tècnica, control de la bicicleta i capacitat doncs, per superar obstacles. Per altra banda, el Tiago Pérez representa els esports vinculats amb l'aigua i amb el wake. I finalment en Daniel Joan, doncs, que està vinculat al handball. Així doncs, tenim 3 disciplines molt diferents, 3 perfils esportius que competeixen doncs, per convertir-se en un dels finalistes de la categoria masculina absoluta. I doncs arribem a la nova categoria, que són els esportistes màsters. I aquesta és una de les grans novetats. I això és perquè per primera vegada s'incorpora una categoria específica pels esportistes màsters, que són aquells que tenen més de 45 anys. I tenim tant categoria masculina com femenina. I això doncs, també té una lectura molt important, perquè quan parlem d'esport sovint doncs, posem el focus en categories de formació, en esportistes joves, però hi ha moltes persones que continuen competint, entrenant i mantenint una activitat esportiva molt intensa més enllà dels 45. Els candidats i candidates són Carlos Abelló, del Handball Club Esportiu Castelldefels, Nati Álvarez, també del Handball Esportiu Castelldefels, tenim la Florinela Chifort del Club Barcelona Atletisme. Tenim la Natàlia Prisbirinina del Club Tenis de Taula Castelldefels. I l'Iñaki García de Prado del Club Atletisme Sendetaris.cat. En el cas de Florinera Chifort, doncs, per exemple, trobem registres recents de competició en proves atlètiques, amb participació en curses populars i resultats registrats en Barcelona Atletisme. I en el cas de Natàlia Prisbirinina, doncs, el seu nom també està estretament relacionat amb el tennis de taula de competició. De fet, ha aparegut en proves del circuit català i estatal. Per tant, aquesta nova categoria doncs, posa sobre la taula una idea interessant, i és que l'esport no s'acaba quan deixes les categories absolutes. Al contrari, hi ha esportistes que continuen entrenant, competint i assumint reptes personals molt exigents. I aquesta nit de l'esport doncs, vol reconèixer també aquest tipus de trajectòria. I ara que ja coneixem els noms, la pregunta és què podem fer nosaltres? I és que la ciutadania podrà participar en la votació popular a partir del dia dilluns 24 d'agost a les 9 del matí. El termini estarà obert fins al dia 6 de setembre, que serà un diumenge, a les 3 de la tarda. La votació es farà a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de Castelldefels Fem Esport. I aquí és important doncs, explicar una cosa, perquè el vot popular no escull directament el guanyador o guanyadora. La persona més votada de cada categoria aconseguirà ser una de les finalistes. Després serà el jurat doncs, qui haurà de valorar els 3 finalistes i determinar doncs, qui s'emporta el premi.
A més, només comptarà un vot per persona i adreça d'IP. I aquesta gala, doncs, és molt més que 5 premis individuals. La nit de l'esport reconeix també equips masculins i femenins, equips sèniors i de formació, tècnics i tècniques, entrenadors i entrenadores, esport adaptat i diferents reconeixements especials. També hi ha categories, doncs, vinculades als valors de l'esport, al fair play, aniversaris, esdeveniments i iniciatives solidàries. És a dir, es tracta de fer un reconeixement global, doncs, a tot allò que hi ha al voltant de l'esport local, perquè darrere d'un esportista també hi ha un entrenador. Darrere d'un equip, doncs, hi ha una junta, i darrere d'un club hi ha famílies, voluntaris i persones que dediquen moltes hores perquè els entrenaments i les competicions siguin possibles. I justament aquest és un dels objectius, doncs, de la Nit de l'Esport, que ja arriba a la seva 26a edició. Així que ja tenim el mapa. Perquè aquesta és només una de les parts de les persones que formen l'esport de Castelldefels. Hem passat pel tennis de taula, el futbol, el handball, el piragüisme, el bàsquet, el voleibol, de la vela al motociclisme, del trial al wake, de l'atletisme a categories màsters. I aquesta és precisament la gràcia de la Nit de l'Esport, que quan arribi el 18 de setembre al pavelló de Can Roca, el que veurem damunt de l'escenari no serà només trofeus. Allà amunt de l'escenari hi hauran històries d'esforç, entrenaments, competicions, victòries, derrotes i moltes hores dedicades a una passió. Però aquella nit hi haurà una cita amb la ciutadania. Dilluns 24 d'agost, sobre la votació popular. I nosaltres, des d'aquí, des del Desperta, doncs, també continuarem posant, doncs, aquests esportistes i explicant-los, doncs, les seves històries. Perquè de vegades, abans de decidir qui mereix un premi, el més interessant és simplement, doncs, conèixer què hi ha darrere d'aquest nom.

0: Castelldefels Desperta.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Doncs ja estem arribant gairebé al final d'aquesta edició del Castelldefels Desperta. Després d'aquestes dues hores hem intentat repassar doncs, bona part de l'actualitat de la ciutat justament després d'uns dies molt intensos de festa major. Hem començat el programa doncs, fent balanç de la festa major, que ara ja hem deixat enrere aquests quatre dies de celebracions. Hem recuperat alguns dels moments més destacats, hem parlat de la participació i també hem posat focus en el paper de la cultura popular. I ho hem fet amb el balanç de l'Associació de Cultura Popular de Castelldefels. I de totes aquelles activitats doncs, que ja havien començat a escalfar motors abans de l'inici oficial de la festa. També hem parlat de qüestions molt vinculades al dia a dia de la ciutat, com les mini-deixalleries, les deixalleries, els residus que hi podem portar i també doncs, hem recordat que fins a final d'agost, fins al dia 31, tenim aquestes bonificacions en les taxes de residus que podem obtenir fer-ne ús d'aquestes deixalleries i mini-deixalleries per a aquesta taxa del 2026. I ja de cara de l'1 de setembre seran doncs, de cara de l'any 2027. I després, en aquesta segona hora, hem canviat de registre i hem dedicat doncs, una bona estona a parlar de l'esport. I la veritat és que teníem moltes coses per explicar, perquè hem parlat de la nit de l'esport, una cita que vol reconèixer doncs, els esportistes, equips, clubs i persones que durant tot l'any doncs, treballen i fan possible doncs, que l'esport tingui un paper tan important a Castelldefels. Hem mirat les diferents categories, hem mirat alguns dels perfils de les persones doncs, que es postulen i també doncs, hem celebrat un èxit molt destacat del voleibol Castelldefels. I també el de la Thelma Cester, campiona del món del wake skate. Hem conegut doncs, la setena Aquasec, que és una jornada dedicada a descobrir la marxa aquàtica. I bueno, nosaltres ho deixem per avui. Us donem les gràcies per haver-nos acompanyat durant aquestes dues hores i per haver començat el matí amb Ràdio Castelldefels. El control tècnic Gerard Carreras us ha parlat la Zeneida Martín i ara us deixarem amb l'Així Som amb la nostra companya Anna López. Doncs que tingueu molt bon dia de dimarts i gaudir del que queda d'estiu. Ens veiem demà.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 10 del matí. Cambrils al Baix Camp celebra l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'esdeveniment vol retre un homenatge a les víctimes i expressar el reconeixement a tots els professionals i cossos de seguretat que van actuar en l'emergència. Ahir es va fer a Barcelona i a Ripoll. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els migrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-la fins a les 4.000. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives pels menors com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig a l'Audiència Nacional Espanyola va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas, volíem dir abans, de reclamar. 10 ucraïnesos morts aquesta matinada a Kharkiv, al nord-est del país, en un atac rus amb míssils, segons ha informat el governador. Les forces de Kiev han llançat més de 600 drons contra Moscou i la seva regió, un terç dels quals han estat interceptats. Els altres han fet 3 ferits i danys materials. Detinguts 7 homes més a Lleida enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat. Durant el cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària i diversos incidents entre un grup de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents de que asseguren que són víctimes des de fa temps. L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró està construint un nou dipòsit d'aigua de 5.000 metres cúbics. Això li permetrà garantir el proveïment, no haver de recórrer a l'aigua de municipis veïns com Sant Feliu de Guíxols i estar més preparats davant de futurs episodis de sequera. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys del seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i seu vertament homosexual van ser motius suficients per als feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
3: Esports.
2: Montse, Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça vol presentar avui mateix a Rodri com a nou jugador per 4 temporades, un cop el migcampista madrileny passi la revisió mèdica aquest matí. També s'incorpora avui al Barça Joao Cancelo. Empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part. I al Mundial d'Hockey Herba Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les 2 del migdia i el femení Espanya-Bèlgica a 8:15 del vespre.
2: Temperatura alta i calor intensa a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb força sol, però també nuvolades que poden donar alguna gotellada al nord-est del país.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La informació de la platja més accessible. Aquest estiu, la ciutadania i visitants poden descarregar l'aplicació Navilens, que permet accedir de manera ràpida i accessible a la informació actualitzada de la platja mitjançant els codis instal·lats als panels informatius del nostre litoral. La platja de la Pineda ja compta amb la certificació d'accessibilitat universal. La Biblioplatja programa un agost per descobrir i protegir el medi marí. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado manté durant tot el mes d'agost el servei de lectura i préstec a la Biblioplatja i ofereix una nova edició de l'Hora del Medi Ambient. Les activitats adreçades al públic familiar apropen als participants la fauna marina i la importància de conservar els ecosistemes del litoral de manera lúdica i participativa. El voleibol infantil masculí es proclama campió d'Espanya. Els jugadors del club i escola de voli platja de Castelldefels es van imposar el passat diumenge la gran final disputada a la localitat murciana de Lorca. I això és tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Recordarem les estades per a la gent gran que organitza la Diputació de Barcelona i sabrem l'actualitat, com estan les coses pel que fa a la temporada de platja aquest estiu de la mà del regidor de platges, Marc Soler. També hem parlat amb Raül Castells, ell forma part del grup d'escacs de Castelldefels i ens valorarà la darrera edició d'aquest torneig que ja ha fet 26 anys. El Josep Maria Casanillas, metge, ens explicarà les afectacions que per a la salut té els sobrevols diaris sobre una ciutat, en aquest cas sobre Castelldefels, o com afecten en general a la salut de les persones les dinàmiques de sobrevol dels avions. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
6: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i o amb discapacitat intel·lectual. I és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín, ell és cap del Servei de Gestió Assistencial dels Serveis Residencials, Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçats aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava a la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada el més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, al recinte Mundet de Barcelona. Tenim 2 centres residencials. El Pavelló Nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas exceptuant Barcelona Ciutat, el Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
1: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
0: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
1: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
0: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
1: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el pavelló nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se i que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
0: Que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
1: Exacte. I tindríem, sí. Tindríem 140 places més.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa. Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Un programa adreçat, doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal de que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bon dia.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Neus, em pots donar una fulla, si us plau? Estic prenent tants apunts que no me'n queda cap.
2: Em sap greu, però no en tinc. Ara, que tampoc no sé si podries escriure gaire.
1: Però què dius? Si en tens moltes a la carpeta.
2: No, perdona. De fulles no en tinc cap, però de fulls sí que en tinc. Que en vols un?
0: A Punt de Sal. En català no hem de confondre full i fulla. La paraula full designa un tros de paper rectangular i prim. En canvi, el mot fulla fa referència a una part de les plantes i dels arbres i, per extensió, a la làmina generalment metàl·lica d'una eina que serveix per tallar. Per exemple, necessito més fulls per escriure-hi, però les fulles d'aquest arbre són caduques o s'ha tallat amb la fulla d'un ganivet. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 11. Bon dia, us informa Òscar Callau. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde ha homenatjat les víctimes i els cossos de seguretat que van actuar en l'emergència i ha fet una crida a la pau, al respecte i la convivència. 10 ucraïnesos morts aquesta matinada a Kharkiv, al nord-est del país, en un atac rus amb míssils. Les forces de Kiev han llançat més de 600 drons contra Moscou i la seva regió, un terç dels quals han estat interceptats. Els altres han fet 3 ferits i danys materials. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Detinguts 7 homes més a Lleida enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat. Durant el cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària, diversos incidents entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes des de fa temps. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys del seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i ser obertament homosexual van ser motius suficients per als feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar Rodri com a nou jugador aquest migdia cap a la una. El migcampista madrileny passa aquest matí la revisió mèdica i firmarà per 4 temporades. També s'incorpora al Barça Joao Cancelo. A segona divisió, empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. En el retorn a la categoria, els arlequinats van fallar un penal a la primera part. I al Mundial d'Hockey Herba, Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les 2 del migdia i el femení Espanya-Bèlgica a 8:15 del vespre.
1: I el temps, temperatura alta i calor intensa, ponent i les Terres de l'Ebre amb força sol, però també nuvolades que poden donar alguna gotellada al nord-est del país.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. Últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus de 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Nova setmana d'activitats d'oci al Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Avui dimarts 18 d'agost, show d'impreshow a 8:45 del vespre. I la castelldefalenca Thelma Cester revalida el títol de campiona del món del wake skate. La Ryder suma el seu tercer títol mundial consecutiu a Pequín després dels assolits a Tailàndia l'any 2022 i a París l'any 2024. Cester entrena habitualment al Canal Olímpic de Catalunya Castelldefels. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Una de les activitats més tradicionals també de la Festa Major d'Estiu és el torneig d'escacs que es va celebrar a la sala Margarida Xirgo. Per parlar amb nosaltres, Raül Castell, membre del grup d'escacs Castelldefels. Molt bon dia, Raül.
2: Bona tarda, Anna.
1: Com estem? En primer lloc, recordem una mica la història d'aquest grup d'escacs.
2: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als escacs a Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació, ahir sí que van fer un club durant molts anys i bueno, ahir van celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorreix és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans, i van decidir doncs constituir un nou club del Castelldefels. I a poc a poc doncs, hem anat fent tasca i bé, ja portem ja... Doncs, mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que bueno, ara estem a 26 anys ja, jugant els escacs a Castelldefels. Sí, sí.
1: Bé, molta afició, 25 anys,
2: sí.
1: Així sense aturar-se.
2: Sí, sí, sí, la veritat és que els escacs són un esport molt, que aquí a Catalunya té molta, molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació, i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix. No sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada, i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom, la veritat, sí, sí, sí.
1: I a més un esport on participa gent de totes les edats, aquí no n'hi ha límit.
2: Sí, això és el bonic, perquè tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, en dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental, i això és el bonic dels escacs, no? que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí, sí.
1: A més d'aquest torneig del que ara parlarem, quines activitats més feu habitualment des del grup d'escacs?
2: Doncs el que fem, que és una activitat que ens agrada molt, que és el Campionat de Catalunya per equips, que això es celebra des del gener fins a l'abril, i és una competició molt maca perquè ens reunim tots els equips i fem una mica també de pinya perquè juguem per tota Catalunya, no? Llavors, una setmana jugues a la casa Castelldefels i l'altra vas a jugar, doncs, per exemple, a jugar a Piera, on sigui. I és una activitat que es fa del gener fins a l'abril. És un torneig molt xulo i tenim diversos equips. Tenim inclús un equip sub-12 de nanos i bé, ens agrada molt aquest torneig. Després ja, a partir del maig, aquí a Catalunya comença el circuit català d'escacs, que es diu, si estàs federat, que aquí a Catalunya està molt bé perquè està molt arreglat i n'hi ha un munt de tornejos. Llavors, acabes de jugar un torneig i comences un altre. Està molt bé, sí, sí.
1: I a banda d'això, col·laboreu, per exemple, amb l'Associació de la Gent Gran o amb les escoles, no?
2: Sí, amb les escoles fent classes. Tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí els nens a donar classes aquí al club, que és doncs fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base, i sí, sí, treballem bastant amb escoles, sí, sí, sí, sí.
1: Per a vosaltres, en el nivell ja que estem parlant d'educació, quins avantatges penseu que suposa per als nanos endinsar-se al món dels escacs?
2: Doncs sí, curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica, perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres, i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels dels escacs que estan molt bé, i per als nanos és ideal, perquè els nanos, a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren, i als escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. I, o sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. La gent gran, hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-n'hi-do, i pensen, i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable. Sí, sí.
1: Que els ajuda a mantenir la salut cognitiva també d'alguna manera, no?
2: Sí, sí, sí, exactament, sí, sí, sí.
1: Pues parlem del torneig de Festa Major, sí. En què va consistir?
2: Doncs mira, és el torneig que ja anem per la 26a edició i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonita del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que són rellotge, perquè si no, no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer els diumenges pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís, que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyant, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt, molt arreglat aquí a Castelldefels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat, o sigui que vull dir que està molt, molt arreglat. Sí, sí.
1: Sí, bueno, jo vaig passar un moment per la màquina de Xirgo, vaig veure les taules que ja havíeu preparat
2: sí.
1: I pensava que ja no cap ningú més. Quants sí. Jugadors i jugadores van participar?
2: Al final vam fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100, de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí,
1: està sí,
2: inscrits està molt bé, sí, sí, sí. Sí. Mm. A més, aquí a la sala, a la Sirgu, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest, hem estat molt, molt a gust aquest any, sí, sí.
1: I com deies també, aquí es barrejava gent de totes les edats.
2: Correcte.
1: I sexe.
2: Correcte, sí, sí, sí, sí. És lo bonic, és lo bonic, perquè és un torneig que, bueno, hi ha molta gent que potser que no ha jugat mai, és, doncs és la primera vegada que juga un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club poc a poc a jugar, inclús als nanos a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, sí, perquè s'obre a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits, sí, sí.
1: El que passa és que quedava, no sé si ho teniu previst o si es fa així, poc espai perquè la gent vegi les partides, no?
2: Bé, és que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs, els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un, bueno, ho van solucionar més o menys, sí, sí, sí, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala Magall de Xerú, sí, sí.
1: Bé, quina és la propera activitat que teniu?
2: Doncs la propera, bé, en principi, ara ja et dic, com comença la temporada d'estiu, ara estem jugant tots tornejos individuals. Ara, mira, jo, per exemple, m'he pogut escapar i ara a vacances jugaré un que es fa a Sants, que és l'Open de Sants, que és una passada, és un torneig, jo crec que és el millor que hi ha a Catalunya, perquè venen molts estrangers, gent de fora, i ja el que et comentava abans, que ara diguem que entrem en el circuit català aquest fins al setembre, que estàs jugant tornejos. Estàs combinant tornejos de clàssics, que són de partides lentes, que vas apuntant, i altres com el d'ahir, encara que aquest no estava homologat perquè era de Festa Major, però tornejos que són també de partides ràpides, semiràpides, o sigui que ja de cara al setembre-octubre, bueno, també treballant el tema dels escolars, que això no ho havia comentat, que tenim els escolars allà al poliesportiu de Can Roca. Dos divendres també col·laborem. I ja et dic, després suposo que farem un social, que intentem fer un social al club. I després ja de cara al gener doncs, fem el que et comentava del Campionat de Catalunya per equips. Sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies a Raül Castell per fer aquesta valoració de com va anar, i ja són 26 anys, aquest sí. Torneig d'escacs a la Festa Major de Castelldefels. Sort per als propers tornejos on aneu.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Moltes gràcies. Gràcies. Bon dia.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, Castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix? Aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell Fe es troba escrit just al costat de la marca Cine, una abreviatura del nom Gaius Trocina Sinecdemo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Cine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i Sinecdemo al món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Fèlix i després va passar a mans de Sinecdemo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo que no era de la ciutat havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'Arxiu Municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat, que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
1: Bocins d'història.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
3: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com ara Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat aquest matí un acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència, ha agraït la feina de tots els professionals que van actuar a l'emergència i ha tingut un record per la dona que hi va perdre la vida. Detinguts 7 homes més a Lleida, enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat durant el cap de setmana, hi ha hagut una baralla multitudinària i diversos incidents entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents de què asseguren són víctimes des de fa temps. L'OMS manté l'esperança que el brot d'Ebola que afecta el Congo es pugui controlar en un termini de 3 mesos. Es tracta del segon més letal mai registrat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional Espanyola va acabar d'establir doctrina sobre aquesta situació. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. També reclama reforçar la prevenció dels riscos, especialment entre els treballadors a l'aire lliure. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar a la feina, segons un estudi del mateix sindicat. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys el seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i seu obertament homosexual van ser motius suficients pels feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
2: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça vol presentar aquest migdia Rodri com a nou jugador. Tant el madrileny com Cancelo passen a aquesta hora la revisió mèdica prèvia a firmar com a nous fitxatges del Barça. A segona divisió, el Sabadell suma un meritori punt al camp de l'Sporting de Gijón en el retorn a la categoria, empatant a 0. El Girona presenta a la 1 del migdia, migcampista Unai Hernández, cedit per l'Al-Ittihad Saudita. I al Mundial d'hoquei herba, Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les 2 i el femení Espanya-Bèlgica a 8:45 del vespre.
1: Tarda amb sol a molts llocs i nuvolades a punts del nord-est, algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Collsacabra o el Pirineu més oriental, no es pot descartar del tot. El termòmetre, tant amunt com ahir, i a l'espera de tocar sostre de cara a demà.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Renova el paviment de l'aparcament de l'església. Els treballs de reparació van començar i tenen una durada aproximada d'una setmana. Les obres s'han organitzat de forma que l'aparcament no es tancarà la seva totalitat cap dia. El cinema El Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Aquest diumenge a les 10 de la nit, la pel·lícula de Jonás Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure, en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. I la votació ciutadana dels primers 100 individuals de la 26a Nit de l'Esport comença dilluns vinent. Del 24 d'agost al 6 de setembre, la ciutadania pot participar a l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals de millor esportista. Els premis de la Nit de l'Esport es lliuren el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al SEM Can Roca. És tot de moment. Més informació ja en el context de l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: El proper 20 de setembre hi ha convocada una manifestació de protesta per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Amb nosaltres tenim a Josep Maria Casanelles i Montserrat Rufas, metge i infermera respectivament, veïns i veïnes de Castelldefels, que pertanyen a l'entitat Prou Soroll de la nostra ciutat i també a una entitat supramunicipal que es diu Aeroport. Què tal? Molt bon dia als dos.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: A vostès per venir. Molt bon dia, senyor Casanelles.
2: Gràcies, bon dia.
0: En primer lloc, que vostè ha estat durant la seva vida professional l'exercit de metge i des de les preocupacions que n'hi ha a les diferents entitats per l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha una de la qual estàvem parlant ara mateix, que potser no som conscients, i és l'afectació que per la salut suposa el sobrevol d'avions sobre la nostra ciutat.
2: Sí, sí, ens trobem que el Castelldefels, però no és només Castelldefels, és un problema de Castelldefels, de Gavà, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport, hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la Comunitat Europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona, ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor, i la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta, de fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora, és a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra i on s'enlairen els avions. Doncs aquesta contaminació té la particularitat de que quan nosaltres notem un soroll, reaccionem. Però és que moltes vegades el nostre organisme no és conscient de que hi ha aquest soroll. És a dir, el nostre cervell ens l'amaga i no notem aquest soroll. Hi ha gent que és més sensible en el sentit de que de

0: sigui desperta davant del soroll i hi ha gent que no reacciona tan ràpidament. Pensem que el soroll és un sistema d'alerta. És un sistema que ens serveix per comunicar-nos i és un sistema d'alerta davant d'una agressió. Els animals, davant del soroll, reaccionen i els ocells volen i s'escapen i segons quins animals doncs, fugen o els serveix per apropar-se amb altres animals. El nostre organisme, quan sent un soroll, quan està, normalment parlem que una conversa estem parlant sobre 60 decibels, que és el soroll normal de la conversa, quan aquest soroll passa en condicions d'estar despert d'aquests 60 decibels, el nostre organisme ja respon, ja reacciona, ja deixa anar una sèrie d'hormones, de cortisol, etc., que fan que el nostre organisme augmenti la pressió arterial, augmenti la freqüència cardíaca i doni ja una resposta. Si aquesta resposta es continua, per un costat, el que arribarem a tenir és un cansament del nostre cor. Dius, home, però a tothom no li passa això, evidentment. No tots els que fumen acaben amb un càncer, però sí que saben que el tabac és un factor que afavoreix el càncer. Ens trobem que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectats pel soroll del trànsit, havíem dit, i hi ha un munt de persones afectats pel soroll dels avions i pel soroll dels trens. Estem parlant de 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions, per les persones que viuen en zones properes on aterren i s'enlairen els avions i on els avions fan maniobres, si te'n vas al Prat, que el Prat està molt a prop de l'aeroport, en segons quines zones notes el soroll, sents aquell soroll enorme dels avions que estan fent maniobres per al Prat. Això no és una malaltia, això acaba afectant la salut de les persones. Clar, dius, bueno, és un tema que afecta només a la freqüència cardíaca que pot arribar a generar. De fet, a Europa estem parlant de 12.000 morts lligades al soroll, no només dels avions. Estem parlant d'uns 50.000 infarts lligats o patologia cardíaca lligada al soroll i estem parlant de 70.000 ingressos lligats a el que és el soroll. Robert Koch va ser el Premi de Medicina l'any 2005, és aquell senyor que va associar la malaltia del còlera i les malalties infeccioses i va demostrar que estaven produïdes per bactèries, per petits organismes que fins en aquella època deies, era impossible que un organisme tan petit fos capaç de malaltir i provocar aquelles epidèmies. Doncs aquest senyor, quan li van donar el premi, va dir, estem parlant del 1905, va dir, un dels problemes més importants que tenim i que tindrem a la nostra societat és el soroll. Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de la 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir que hagi passat aquest avió perquè aquest avió desperta. Com també som conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5:30 em despertarà perquè surten els de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. I dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en som conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment. Si trenquem el ritme del son, aquella persona el dia següent es troba cansada, es troba irritada. Si això passa un dia, un altre dia, un altre dia, comencen a sortir problemes mentals, problemes psicològics, que dius, no sé què li passa, no sé què té, però està irritable. Bueno, doncs moltes vegades aquestes causes estan al no poder dormir. I aquest no poder dormir, a vegades, quan estem en zones afectades pel soroll, en aquest cas dels avions, però pot ser un tren, potser aquí a Castelldefels, la gent que viu al costat de la via del tren, si anem a passejar pel costat de la via del tren, notem aquells sorolls estrondosos. Si anem a passejar pel costat de l'autopista, pel costat de l'autovia, notarem el soroll dels cotxes, que pot ser continu, que apareix aquella moto amb una velocitat no controlada, que també, si tu estàs dormint en aquestes zones, el son queda alterat. Si estàs vivint en aquestes zones, ja no és només el son. Dius, bueno, i el son que et produeix? Doncs mira, et produeix aquesta fatiga, et produeix aquest cansament, et produeix que el dia següent no rendeixis el que hauries de rendir. I també estem parlant de persones més afectades, gent gran i sobretot infants, que són els que estan més afectats per aquest tipus de contaminació. Dius, i el son és només l'altre factor que ens afecta? No és només. Tenim la particularitat de tenir escoles i residències en zones per on passen els avions. Està demostrat, i això s'han fet estudis a Madrid, s'han fet estudis a Nova York, s'han fet estudis a Bèlgica i a Holanda, sobre com l'aprenentatge, com la capacitat de concentració, com alteracions com el TDAH, etc., queden molt més marcades en els nens que estan en zones on hi ha avions. De fet, hi ha un estudi molt interessant fet a Madrid, el qual es demostra que els nens que estan en zones properes on hi ha el soroll tenen un aprenentatge inferior als nens que no viuen en aquestes zones properes. O els nanos a Nova York, que és l'estudi, nanos que vivien al costat de la via del que estudiaven en una escola al costat de la via del tren i nanos que estudiaven fora d'aquesta via, fora d'aquest soroll de la via del tren. En aquesta via del tren passava cada hora passava un avió, un tren, amb un soroll superior als 85 decibels. I era suficient com per desconcentrar aquests nanos i que al cap del temps tenien un aprenentatge inferior a la resta de nanos. Fixa't bé que estem parlant d'una diversitat d'aspectes als quals moltes vegades no hi parem a pensar, però quan els investigadors, quan els epidemiòlegs es posen a treballar per què aquestes causes de TDAH, aquestes causes d'infart, aquestes causes de cansament, i a vegades també d'accidents laborals, què és el que pot ocasionar tot això, anem a trobar una via de contacte que és el soroll. És a dir, per mi potser l'important d'avui seria entendre que el soroll no és només una molèstia, sinó que és una causa de malaltia, una causa d'infart i una causa de mort i una causa d'alteracions físiques i alteracions psíquiques en les persones, més en els infants, però també en els adults. I amb una curiositat, hi ha persones que diuen, estem parlant, passa un avió, pares de parlar perquè no pots sentir el que et diuen, tornes a continuar i diuen, a mi no em molesta el soroll dels avions. I al costat hi ha una persona que et dirà, sí, a mi em molesta molt el soroll. És a dir, la percepció que tenim no és la mateixa unes persones de les altres, no és la mateixa en unes èpoques amb les altres. Però el nostre organisme sí que percep aquesta agressió. I el nostre organisme es posa en alerta. I quan es posa en alerta, deixa anar una sèrie d'hormones que provoquen aquella resposta automàtica. I aquesta resposta automàtica es va sumant, i és que és la que al final ens dona l'estrès, ens dona la patologia cardíaca, la hipertensió arterial, tota una sèrie de complicacions. I altres complicacions que no estan demostrades d'una forma molt taxativa, però que intuïm que l'augmentar el cortisol és possible que hi hagi problemes de diabetis, és possible que hi hagi problemes a les embarassades, però que encara els estudis no són prou clars com per poder dir que hi ha una associació directa. Segurament que més endavant això sí que pot anar en aquest sentit.
1: Mm. També hi ha una contaminació provocada pels sobrevols dels avions, que no és més acústica, sinó que és mediambiental, perquè sí, els avions tenen un combustible, que és el querosè, que potser no és perceptible per les persones, però que també d'alguna manera ens acaba afectant sobre aquells territoris veïns a l'aeroport o a la seva activitat.
0: Sí, amb això hi ha diversos aspectes a destacar. És a dir, jo avui em volia centrar més en el soroll perquè és aquesta contaminació silenciosa, curiosament, però evidentment estem parlant, per exemple, un 1% del que serien la generació d'aquests gasos que generen el canvi climàtic està provocat pels avions. estem parlant d'un 1% a nivell mundial, no estem parlant d'una cosa qualsevol. Tots els avions, actualment em sembla que hi ha, cada dia hi ha al voltant de 23.000 vols funcionant per tot el món. I aquests vols estan generant el que són aquests gasos que generen el canvi climàtic. I això és una causa de contaminació que ens està afectant en molts aspectes. Però, a més, directament aquest queroseno que cremen els avions està generant una sèrie de partícules, una sèrie de gasos que afecten a la salut de les persones. On t'afecten? Doncs, lògicament, hi ha els estudis que s'han fet a tota Europa i s'han fet a nivell mundial, també als Estats Units, a l'aeroport de Los Angeles, a l'aeroport de múltiples aeroports, ens estan demostrant com les persones que viuen a prop d'aquests aeroports, les zones d'aterratge i les zones de despega, separen una cosa del que serien els gasos que generen el canvi climàtic. Que aquest és un aspecte que ens afecta, però a més, aquests gasos, aquest querosè, genera una sèrie de partícules que afecten la salut de les persones que viuen al voltant d'aquestes zones d'aterratge i despega dels avions. Aquí estem parlant de patologia respiratòria, estem parlant de patologia cardíaca, estem parlant de càncer, estem parlant de tota una sèrie de patologies molt més florides, que no només el soroll. Clar, però fixeu-vos bé que estem parlant d'avions, contaminació ambiental, però que la contaminació acústica i contaminació ambiental van sumades. Aquella gent que estem vivint a prop d'un aeroport, tenim les dues contaminacions. I l'aeroport no està aïllat, perquè quan tu agafes l'autovia o l'autopista per anar de Castelldefels a Barcelona, o al revés, et trobes que un percentatge, possiblement més d'un 30% dels cotxes que estan circulant per aquestes carreteres, és una circulació generada pel trànsit de l'aeroport. És a dir, que aquí hem de sumar, a més, aquest tipus de contaminació. I, de fet, hi ha estudis que intenten separar una cosa de l'altra, però que al final les persones som unes i remen el fum, tant dels cotxes com dels avions. I parlem dels fums, però no només dels fums. Hem de parlar dels fums i hem de parlar també de lo que són les partícules generades per les rodes dels avions quan estan aterrant o per les rodes dels cotxes. És a dir, hi ha tota una sèrie d'altres aspectes que possiblement no en sou conscients, però que formen part d'aquesta gran contaminació que genera en l'activitat aeroportuària.
1: Senyora Rufas, vostè pensa que en el disseny de l'ampliació de l'aeroport del Prat s'han tingut en compte aquestes afectacions?
2: No, per res del món. Vull dir, l'anterior ampliació que es va fer cap al 2005, a Europa li va demanar uns requisits medioambientals a l'aeroport precisament per mantenir això. I no s'han produït. O sigui, encara, hores d'ara, Europa està esperant que realment l'aeroport Aena, en realitat, faci això que li havien demanat a Europa. I no ho han fet. Per tant, què ens fa pensar que aquesta nova ampliació, amb el tema de la Ricarda, amb el tema De fet, una mica el que s'hauria d'explicar és que ja la primera vegada que es va intentar, i això té, bueno, hi ha publicacions que ho diuen clarament, quan es va fer la desviació del riu Llobregat, es va treure part dels aiguamolls i es va, a Cal Tet, es va fer un canal artificial. Que amb això es pensaven que ja ho tenien tot resolt. I aquest canal està podrit, d'aigües podrides. O sigui, que no ha servit la biodiversitat per moltes raons molt complexes a nivell biològic, no va funcionar. Aleshores, pretendre treure part de la Ricarda, com volen fer ara, segurament tampoc ens funcionarà. Vull dir, perquè és la biodiversitat que té, ja no només amb aus i amb espècies, sinó les aigües que entren dolces, les aigües que entren salades, tot el que significa biològicament això és molt difícil. Tu no pots treure un tros i reemplaçar-lo en un altre lloc, perquè probablement no et viurà bé. I aleshores,
0: jo amb això voldria fer un èmfasi que penso que és important. Perquè moltes vegades, o a vegades hi ha gent que diu, bueno, el tema de la Ricarda, el tema de les aus, el tema de lo que són els insectes propis d'aquestes zones, dius, home, deixar. Jo recordo una resposta d'un càrrec de l'Ajuntament de Barcelona quan ens estava parlant de la preocupació de l'Ajuntament de Barcelona pel canvi climàtic i de fer zones verdes i de fer el que se'n diu refugis climàtics, etcètera, etcètera. I els hi preguntava, home, no acabo d'entendre aquesta preocupació pel canvi climàtic i al mateix temps propiciar una ampliació de l'aeroport. La resposta va ser algo així com, és que a vegades hi ha prioritats econòmiques, que no sabem d'aquí, que fan que estiguem per sobre d'aquestes situacions. Però hem de pensar que quan diem la Ricarda, si a mi no em preocupen els ànecs, al marge de que hi hagi una normativa europea que diu que Natura 2000 són zones que s'han de preservar i s'han de preservar no només perquè hi ha espècies que els hem de preservar, sinó perquè el que hem de fer és preservar la biodiversitat. I dius, bueno, i això què vol dir? Doncs, algo tan senzill, quan nosaltres perdem la biodiversitat, quan s'estan extingint les zones verdes, estem extingint insectes, estem extingint bactèries, estem extingint fongs, estem extingint espècies d'aus, etcètera, etcètera, quan eliminem la biodiversitat, fem que sigui més fàcil la propagació de les pandèmies.
2: Exacte.
0: Mirant només d'una forma egoista com a persones humanes, diu, a mi l'únic que m'interessa són els meus interessos. Doncs, si només t'interessen els teus interessos personals i econòmics, si tu elimines, disminueixes aquesta biodiversitat d'animals, d'insectes, etcètera, el que fas és facilitar la propagació de les pandèmies. I hem tingut exemples, i tindrem exemples, perquè la situació és així de greu. Quan estem eliminant totes les zones verdes de l'Amazona, estem eliminant zones verdes d'Àsia, etcètera, estem facilitant que hi hagin propagacions que en altres condicions no s'haurien donat. D'alguna manera, la biodiversitat és una barrera a que aquestes epidèmies arribin a l'espècie humana. De forma egoista, doncs, haurien de ser conscients que també hem de protegir aquestes espècies.
2: Això, perdona, però sí, això només és una, ja és un concepte a nivell biològic, per dir-ho d'alguna forma, però després hi ha l'altre concepte que és a nivell econòmic o a nivell de model de país, que això ja seria un tema molt més llarg per dir quin model de país volem. Turistificació, gentrificació, més vols, més turisme, que clar, aquesta és l'altra vessant de l'ampliació de l'aeroport, que també jo crec que és important i s'hauria de parlar.
1: Molt bé, doncs, de moment aquest 20 de setembre, repetim, hi ha convocat aquesta manifestació per l'ampliació de l'aeroport, per totes aquestes raons de les quals estem parlant. Què assistirà a aquesta protesta? Vostès pertanyen, com diem, al col·lectiu Preu Soroll, també a l'aeroport, sí, però estan convocades més entitats socials, polítiques, veïnals de,
0: sí, sí,
1: de l'àrea metropolitana.
0: Hi ha al voltant de 200 centenars d'entitats, sí, que estan darrere d'aquesta convocatòria de l'aeroport. I són entitats no només del Baix Llobregat, sinó de tot Catalunya.
2: No, entre elles també el sindicat de llogateres.
0: Uh-huh. I dius, qui tenen a veure, el sindicat de llogateres o associacions de veïns de Barcelona? I per què aquesta preocupació per l'aeroport? És un tema de, com diem així vulgarment, dels ànecs, és un tema de contaminació acústica, perquè de fet aquesta contaminació acústica la patim només el que són les zones properes a l'aeroport, és un tema de contaminació atmosfèrica també, és a dir, ens trobem que l'Eixample de Barcelona és una zona molt saturada pel soroll i molt saturada per la contaminació ambiental. No fa massa un estudi que es va fer a Barcelona, es va arribar a identificar que s'havia frenat l'augment de la contaminació ambiental de la ciutat de Barcelona, sobretot el que és en l'Eixample. Però els valors actuals existents a Barcelona encara estan pel damunt del que l'OMS demana com a recomanable. I dius, l'aeroport està lluny, sí, l'aeroport està lluny, depèn de com bufi el vent, segons com bufi el vent. Però clar, hi ha l'altre aspecte que ens deia la Montse, que està lligat a l'aeroport. Passar de 60 milions de turistes a 90 milions de turistes, quan ja a Barcelona comencen a haver-hi queixes pel volum de turistes que hi ha pels carrers, perquè el negoci de Barcelona s'ha reduït, estem tancant els petits negocis i ho estem reproduint en negocis de molt baix volum econòmic. Estem donant un tipus de feines, i ja l'aeroport porta feina, però porta feina a uns sous molt baixos i a uns sous que estan lligats a l'existència o no existència de turisme. Estem produint una sèrie de massificació de turística que està ocupant uns espais, unes vivendes, uns pisos, unes habitacions, que no permeten que la gent que són del país puguin ocupar perquè el preu puja d'una forma dràstica. És a dir, està creant un impacte tan gran en el que és el cost de la vida de la ciutat de Barcelona, no només, perquè l'augment del cost de la vida a Barcelona està generant que les zones properes, com és el Baix Llobregat, també estiguin patint el mateix problema. És a dir, que al final hi ha tota una sèrie d'entitats que són sensibles a el que significa l'augment de turisme per Barcelona. Estem parlant ja no només d'augment de turisme, estem parlant d'un model econòmic. Barcelona s'ha dedicat només a generar turisme o Barcelona hauria d'obrir el seu ventall econòmic i dedicar-se a promoure altres activitats econòmiques? Tenim unes comunicacions a Barcelona que estan saturades. Parlem de Renfe, parlem d'autobusos, parlem de metros, etcètera. On necessitaríem més comunicacions per poder resoldre els problemes de la ciutat. I això ho tenim saturat, ho tenim aturat. Tenim unes comunicacions excessivament centrades en Barcelona. Hauríem de redissenyar, hauríem de repensar. És a dir, fa falta un canvi de model econòmic, de model social, que actualment centrar-nos només en el turisme, el que estem és ofegar l'economia del país només en quatre sectors: construcció, bars, restaurants i poca cosa més. Hi ha una sèrie de llocs de treball que són llocs de treball molt lligats a el que és el turisme. Ve el turisme a l'estiu, augmenta el lloc de treball, passa el turisme, baixen comencen els aturs i comencen a demanar ajudes perquè no es pot viure amb els sous que es tenen. És un model que s'ha de canviar.
2: Sí, i que aquestes grans inversions que es volen fer a l'aeroport, doncs potser les haurien de fer amb infraestructures que fossin més sostenibles, com per exemple els ferrocarrils.
1: Doncs de moment, convocada, repetim, aquesta manifestació el 20 de setembre, a quin punt en concret de la ciutat de Barcelona?
0: És al carrer Aragó, Passeig de Gràcia.
1: A carrer Aragó, Passeig de Gràcia, a quina hora, senyor Casanelles?
0: A les 12.
2: A les 12
1: al migdia. Sí. Tornarem a parlar d'aquesta manifestació i de les reivindicacions, evidentment, per les afectacions socials, econòmiques, en temes de salut, com està explicant aquell Joc Castanelles, l'infermera Montserrat Rufas, de l'ampliació de l'aeroport. Moltíssimes gràcies als dos.
0: Moltes gràcies a vostès.
1: Que vagi molt de bon dia.
2: Doncs vinga, moltes gràcies.
1: Bon dia.
2: Adéu, bon dia.

0: Los aniversarios del 2026.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:15 de la nit.
2: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist el senyal que han posat davant de casa?
2: Un senyal? No, no l'he vist. De què?
1: És un senyal de prohibit aparcar de 8 del matí a 8 del vespre, just davant del supermercat.
2: Ostres, només faltava això. Poc aparcament que hi ha.
1: Mira, no et queixis tant i agafa menys el cotxe, que l'utilitzes per tot.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula senyal és masculina. Per exemple, s'han de respectar els senyals de circulació. O bé, em vaig fer una ferida i m'ha quedat un senyal. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 18 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels es converteix en la primera platja de Catalunya amb la certificació ISO de platges sense barreres. Continuen avançant les millores d'accessibilitat del litoral. Aquest estiu la platja incorpora codis navilents als plafons informatius per facilitar l'accés a la informació a les persones amb discapacitat visual. I a més, la platja de la Pineda ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Segueixen les obres de reparació del paviment de l'aparcament de l'església. L'Ajuntament de Castelldefels va iniciar aquest dilluns passat els treballs de reparació del paviment de la Llamborda de l'aparcament de l'església situat al darrere de la parròquia de Santa Maria. Les obres tindran una durada aproximada d'una setmana i s'han planificat per minimitzar les afectacions als usuaris. Prop d'un centenar de participants consoliden el 26è torneig d'escacs de la Festa Major de Castelldefels. El Club d'Escacs de Castelldefels fa un balanç molt positiu del 26è torneig d'escacs, celebrat aquest diumenge a la sala Margadí de Xirgu. La competició va reunir prop d'un centenar de jugadors i jugadores i va tornar a destacar pel seu caràcter obert. Comencem.

0: Que cuando nos pasan esas noticias y luego nos escriben, porque ha sido así, ¿no? O sea, a mí me ha llegado un escrito de una persona que estaba viendo cómo una persona le estaba dando un ataque en el agua y tal, y cómo se actuó, me felicitó de la rápida, la buena y cómo actuaron los chicos de salvamento y socorrismo. Pues nosotros, nada, felicitarlos y agradecer el trabajo tan importante que hacen, porque al final salvan vidas.
1: Així mateix, el municipi manté durant la temporada alta el Servei Específic de Policia de Platja, que reforça la seguretat i l'atenció de residents i visitants al llarg de prop dels 5 quilòmetres del litoral. Escoltem.
0: Para nosotros es muy importante. La playa es uno de nuestros motores económicos. Siempre hablamos de la gastronomía, la restauración, y tenemos esos 5 kilómetros de playa donde viene mucha gente, y es importante que la gente esté segura y que la gente pueda estar bien y que esté cómoda como en cualquier otro sitio. Entonces, para nosotros tener la policía de playa durante temporada, que bueno, que pueden estar primero para ayudar a cualquier problema que pueda tener un vecino, pero para mantener orden, para evitar los robos, que siempre sabemos y siempre se habla de que hay delincuencia, como en todos lados, pues en la playa también hay, ¿no? Y tener ahí las patrullas de la playa que vayan paseándose por ahí, dándose cuenta, pues baja mucho los robos, eso está claro. Cuanto hay más policía, menos actuaciones de robo hay. Entonces, nosotros muy contentos. Es un esfuerzo que hacemos desde el equipo de gobierno para tener la policía de playa cada año, y estamos muy, muy contentos con ellos.
1: La certificació de platges sense barreres s'afegeix a altres distintius de qualitat que ja ostenten les platges de Castelldefels, com les banderes blaves, la Q de qualitat turística, la certificació Biosphere, la norma ISO 9001 o el distintiu Ecoplayes. Des de l'Ajuntament asseguren que es continuarà treballant per desplegar noves actuacions dins del Pla Integral d'Accessibilitat, amb l'objectiu de seguir fent del litoral un espai cada vegada més inclusiu, segur i accessible per la ciutadania. Aquest dilluns van començar les obres de reparació del paviment de l'aparcament de l'església, un dels estacionaments públics més utilitzats del centre de Castelldefels. L'espai disposa de 87 places i està situat a pocs metres de l'Ajuntament i en diversos equipaments municipals. Segons ha informat el consistori, els treballs tenen una durada prevista d'aproximadament una setmana i se centraran en la reparació del paviment de Llamborda, que presenta diferents desperfectes derivats de l'ús quotidià de l'aparcament. Per reduir l'impacte de les obres sobre la mobilitat i l'estacionament a la zona, els treballs s'executaran per sectors. Això permetrà que l'aparcament continuï en funcionament durant tota la intervenció, sense necessitat de tancar completament les instal·lacions en cap moment. Les zones on s'estigui actuant quedaran delimitades amb tanques, mentre que la resta de places es mantindran operatives per als conductors. Tot i això, l'Ajuntament recomana als usuaris que, en cas de necessitat, facin servir alternatives d'aparcament com l'aparcament públic del SEM Centre, situat al carrer Doctor Barraquer. L'aparcament de l'Església està format també pel sistema d'aparcament intel·ligent impulsat pel consistori. Gràcies a aquesta tecnologia, els conductors poden conèixer en temps real el nombre de places disponibles a través dels panells informatius instal·lats a la ciutat. Aquest sistema permet reduir el temps de cerca d'estacionament, disminuir els desplaçaments innecessaris, descongestionar el trànsit i optimitzar l'ús dels aparcaments públics existents. La iniciativa s'emmarca dins de l'estratègia de Ciutat Intel·ligent de Castelldefels, orientada a incorporar solucions tecnològiques que contribueixin a millorar la mobilitat urbana. El 26è torneig d'escacs de Festa Major de Castelldefels ha tornat a ser un èxit de participació i organització. La competició, impulsada pel Club d'Escacs Castelldefels dins dels actes de la Festa Major, es va disputar aquest diumenge passat a la Sala Margarida Xirgo amb el format habitual de partides ràpides, una modalitat que permet concentrar tota la competició en una sola jornada. El torneig va registrar al voltant d'un centenar d'inscrits, una xifra molt propera al límit de capacitat previst per l'organització. Jugadors procedents de diferents punts del territori van prendre part en una cita que s'ha consolidat com una de les més tradicionals del calendari estiuenc dels escacs catalans. Escoltem el Raül Castell, membre del torneig.
2: al final van fallar.

0: Hi ha uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100, de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí, sí, 100 inscrits està molt bé, sí, sí, sí. Sí. Mm. A més, aquí a la sala, a la Sirgu, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest any hem estat molt, molt a gust aquest any. Que, bueno, i molta gent que a lo millor que no ha jugat mai, és, doncs és la primera vegada que juga un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club, a poc a poc, a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, sí, perquè és obert a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits. Que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un, bueno, ho van solucionar més o menys, sí, sí, sí, sí, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala Magall de Xerú, sí, sí.
1: La competició destaca especialment pel seu caràcter inclusiu. A diferència d'altres campionats, el torneig està obert tant a jugadors federats com a aficionats, fet que permet competir a taulell a participants amb experiència i persones que simplement practiquen els escacs com a afició. També hi participen jugadors de totes les edats, des d'infants fins a veterans.
0: És el torneig que ja anem per la 26a edició, i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonic del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que són rellotge, perquè si no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer els diumenges pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyant, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt, molt arreglat a Castell de Fels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat. O sigui que vull dir que està molt, molt arreglat, sí, sí.
1: Aquest interès creixent pels escacs també es reflecteix en l'activitat que desenvolupa el Club d'Escacs Castelldefels durant la resta de l'any. L'entitat assegura que cada vegada hi ha més persones interessades en aquest esport, que permet competir en igualtat de condicions independentment de l'edat o del gènere, i que combina estratègia, concentració i capacitat d'anàlisi. Escoltem Raül Castell, membre del Club d'Escacs.
0: Els escacs són un esport molt, que aquí a Catalunya té molta, molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix, no sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom. Tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental. I això és el bonic dels escacs, no? Que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí, sí.
1: A més de la vessant competitiva, el club manté una important tasca de promoció i formació. Actualment col·labora amb diverses escoles de Castelldefels i ofereix classes destinades als més joves, considerats la base del futur de l'entitat. Des del club també destaquen els beneficis educatius dels escacs, especialment com a eina per fomentar la concentració i oferir alternatives d'oci saludables.
0: Sí, amb les escoles fent classes, tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí els nens a donar classes aquí al club, que és la, doncs fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base i sí, sí, treballem bastant amb escoles, sí, sí, sí, sí. Curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica perquè jugues una partida, et sentes, et concentres I té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com, una, com uns arrels dels escacs que estan molt bé, i per als nanos és ideal, perquè els nanos, a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren, i als escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. I, o sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. La gent gran, hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i, déu-n'hi-do, i pensen i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable.
1: El Club d'Escacs Castelldefels acumula ja més de 2 dècades de trajectòria en la seva etapa actual, tot i que la pràctica organitzada dels escacs de la ciutat es remunta als anys 70. L'any passat l'entitat va celebrar el seu 25è aniversari i continua mantenint una intensa activitat esportiva i formativa al municipi. Escoltem el Raül Castell, membre del Club d'Escacs, com ens ho explicava.
0: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als escacs de Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació. Ahir sí que vam fer un club durant molts anys i, bueno, ahir vam celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorreix és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans, i van decidir, doncs, doncs constituir un nou club del Castelldefels, i a poc a poc doncs hem anat fent tasca i bé, ja portem ja... Doncs mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que bueno, ara estem a 26 anys ja jugant als escacs a Castelldefels. Sí.
1: Després d'aquesta 26a edició del torneig d'escacs de Festa Major, l'entitat continuarà participant en diferents proves del circuit català i reprendrà a la tardor les activitats escolars i de promoció, uns projectes que tenen com a objectiu seguir fent créixer l'afició als escacs a Castelldefels i garantir el relleu generacional d'aquest esport. La castelldefelenca Thelma Cester ha tornat a situar el nom de la ciutat a l'èlit de l'esport internacional després de proclamar-se campiona del món de wakeskate en categoria absoluta femenina als campionats del món de cable, wakeboard i wakeskate disputats a Pequín, a la Xina. La competició s'ha celebrat entre els dies 8 i 15 d'agost al Xinjui Olympic Cable Park, sota l'organització de la International Water Sky and Waterboard Federation. L'esportista de Castelldefels va acabar en la primera posició de la categoria Open Woman Wakeskate per davant de l'espanyola Anne Arma Segovia i la representant de Singapur, Alicia Rizwan, confirmant així el domini espanyol en aquesta disciplina. Aquest nou èxit té encara més valor perquè es tracta del tercer títol mundial absolut consecutiu per Thelma Cester, una fita que la consolida com una de les grans referents internacionals del wakeskate, després dels campionats del món conquistats l'any 2022 i 2024. La castelldefelenca ha tornat a pujar al grau més alt del podi mundial en aquesta edició celebrada a la capital xinesa. Parlar de Thelma Cester és parlar també del Canal Olímpic de Catalunya. La campiona del Mundial ha desenvolupat gran part de la seva carrera esportiva entrenant a les instal·lacions de l'Olympic Cable Park de Castelldefels, on es va formar des de molt jove i on continua mantenint la seva vinculació esportiva. Amb els anys, aquella jove promesa s'ha convertit en una de les millors especialistes del món en una disciplina que exigeix un elevat nivell tècnic i una gran capacitat d'execució. Amb aquest resultat, Castelldefels suma una nova campiona del món al seu extens historial esportiu i torna a demostrar la importància que tenen les instal·lacions i els clubs de la ciutat en formació d'esportistes capaços de competir al màxim nivell internacional.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 18 d'agost, a Castelldefels. Castelldefels es converteix en la primera platja de Catalunya amb la certificació ISO de platges sense barreres. Castelldefels continua avançant en la millora de l'accessibilitat del seu litoral. Aquest estiu, la platja incorpora codis navilents als plafons informatius per facilitar l'accés a informació amb persones amb discapacitat visual. I, a més, la platja de la Pineda ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Segueixen les obres de reparació del paviment de l'aparcament de l'església. L'Ajuntament de Castelldefels va iniciar aquest dilluns passat els treballs de reparació del paviment de la llamborda de l'aparcament de l'església, situat al darrere de la parròquia de Santa Maria. Les obres tindran una durada aproximada d'una setmana i s'han planificat per minimitzar les afectacions als usuaris. Prop d'un centenar de participants consoliden el 26è torneig d'escacs de la Festa Major de Castelldefels. El Club d'Escacs Castelldefels fa un balanç molt positiu del torneig, celebrat aquest diumenge a la Sala Margarida de Xirgo. La competició va reunir prop d'un centenar de jugadors i jugadores i va tornar a destacar pel seu caràcter obert, ja que hi poden participar tant federats com aficionats de totes les edats. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Judici històric contra Meta pels efectes en els menors d'edat del disseny addictiu de xarxes com Facebook i Instagram. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: Tot a punt perquè arrenqui avui a Califòrnia un judici que recorda les demandes contra les grans tabaqueres de la segona meitat del segle XX. Aquest cop són 29 els estats dels Estats Units que acusen Meta de dissenys addictius pels menors de xarxes com Facebook o Instagram. Mònica Mas.
3: Una batalla legal que pot derivar en indemnitzacions potencials de 1.400 milions de dòlars, equivalents al valor de la mateixa Meta. A la Diana, l'anomenat scroll infinit, el mecanisme pel qual aquestes plataformes no deixen mai d'oferir contingut als usuaris amb l'objectiu que utilitzin les aplicacions al màxim de temps possible, tot i els efectes addictius en la salut mental que això comporta. Sentiu Nora Freeman, professora de dret a la prestigiosa Universitat de Stanford.
4: It's a huge threat.
5: És una gran amenaça per l'empresa. Hi ha qui ha fet servir la paraula existencial i crec que és una paraula adequada per descriure aquesta demanda.
1: De seguida, tots els detalls en un Catalunya migdia en què també us explicarem l'avís del Banc Central Europeu sobre una possible bombolla de la intel·ligència artificial.
3: El BCE veu en perill fins a 440.000 milions d'euros d'estalvis de les famílies europees que tenen diners invertits en grans tecnològiques exposades a la IA, sovint de manera indirecta, per exemple, a través de fons d'inversions que tenen accions d'Apple, Microsoft o, ara en parlàvem, de Meta.
1: A la crònica política, la Policia Nacional eleva a 2.168 els menors migrants d'edat que han posat a disposició de les autoritats de Ceuta després de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. Són uns 300 més que la setmana passada.
3: La xifra real de menors que estan sols a Ceuta, però, és molt més alta, fins al doble, segons l'associació ELIN, que fa 20 anys que treballa amb immigrants a la ciutat autònoma. Sentiu la voluntària Maria Jiménez a 3Cat Info.
6: Rondan los 4.000. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
1: A Lleida, noves detencions i ja en van 12 pels aldarulls dels últims dies, incloent-hi la baralla multitudinària del cap de setmana amb un centenar d'implicats, Estela Bosoms.
7: Són 7 homes detinguts després d'una manifestació de la comunitat pakistanesa en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents orígens, la majoria menors. Ara, un dels objectius de la policia és trobar interlocutors d'un col·lectiu al pakistanès que pràcticament no denuncia i fer-los entendre, diuen, que no poden resoldre els conflictes pel seu compte.
1: I a la cultura, avui fa 40 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes pel seu ideari d'esquerres i també per ser obertament homosexual.
3: El seu cos continua sense ser localitzat. Al matí de Catalunya Ràdio, l'hispanista Ian Gibson i la neboda del poeta i dramaturg deixaven clares visions contraposades sobre el fet que 90 anys després el seu cos continuï sense ser localitzat.
8: Lorca és un desaparecido i representa a tots els desaparecidos del franquismo. 115.000 cadàveres todavía en cunetas.
9: Nos parece mucho más fuerte que Lorca esté entre todos, que esté claro que nosotros no estamos buscando los restos de Lorca.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran, com sempre, els esports. Marta García, amb un nom propi, que és el de Rodri.
10: El migcampista madrileny ha passat ja la revisió mèdica este matí i ara només falta fer oficial el seu fitxatge per poder-lo presentar. En parlarem també de les paraules de Fermín sobre este fitxatge i sobre l'actualitat blaugrana en general. El Girona, per cert, ha sancionat Sigankov i presenta un nou jugador, Unai Hernández. I també parlarem de l'empat del Sabadell en el seu retorn a la segona divisió, de la pretemporada dels equips catalans de bàsquet i de dos mundials, el d'hoquei herba i el de criquet.
1: Pel que fa a la mobilitat, equip viari, Manuel García, tenim problemes a Rodalies.
11: Sí, encara retards i afectacions a les línies R2 Sud de Rodalies i trens regionals del Corredor Sud a causa de l'atropellament mortal d'una persona a quarts d'11 del matí entre Vilanova i Sitges. Els trens circulen ja per doble via des de fa una hora. A les carreteres, retencions a l'AP7 a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, direcció Barcelona per un vehicle avariat. Nacional 2 entre la Jonquera i la frontera francesa en sentit nord. I a Barcelona, ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
1: I ara, temps pel temps. We'll be right back.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, tenim l'esperança a l'horitzó que aquesta calorada pugui anar baixant.
13: Sí, bona tarda. Aquesta és l'esperança. Avui els mapes del temps són una mica més clars en aquest sentit. Encara falta dies. De moment, avui, és difícil que freguem els 40, no impossible, perquè el termòmetre està una mica coix. A gran part de Catalunya observem valors ara mateix entre 2 i 3, 4 graus, en alguns casos, més baixos que els d'ahir a la mateixa hora. De tota manera, avui estarà coix, però demà el tindrem recuperat completament el termòmetre i fins i tot en mode sprint, perquè demà tindrem algun 40 i 41 a Catalunya, ponent calor que demà repunta, l'espera que baixi una miqueta dijous, que divendres es noti una mica més, i sembla que durant el cap de setmana aquesta caiguda de la temperatura podria ser més contundent. De moment, amb un temps bastant tranquil.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 6 minuts de les 2 del dia que Meta s'asseu al banc dels acusats de Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. I és que una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials com Facebook i Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, Albert Manyà.
14: I això podria no ser el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci, com explica Nora Freeman, professora de dret a Stanford.
15: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
14: Es tractaria d'eliminar el recompte dels m'agrada, el desplaçament infinit per la pantalla o les publicacions efímeres, entre altres, factors que canviarien l'experiència actual de l'usuari.
1: I quins arguments faran servir per convèncer els 8 membres del jurat?
14: Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, que ha recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que ha enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. Aquest últim aspecte és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres, com recorda Vincent Joralemon, director del Centre de Dret de Berkeley.
16: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí, i també és el que va passar amb el tabac.
14: Per contra, Meta argumentarà que l'addicció a les xarxes socials no existeix al manual de referència psiquiàtrica, per tant, no hi ha engany, i que fonamentalment prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. Una altra cosa és que no ho comprovin i els usuaris menteixin. També neguen el vincle causal, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació.
1: I quines conseqüències, Albert, pot tenir tot plegat?
14: Doncs els experts apunten que judicis com aquest, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terme, forçaran aquestes empreses a modificar l'estratègia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, ho exemplifica amb aquesta metàfora.
17: Això, de vegades, es compara amb un formatge de gruyère, no? aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant, al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
14: Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, pugin a declarar. Un dels fiscals ho ha definit com la demanda de protecció del consumidor més gran de la història dels Estats Units. I si fem cas dels precedents, Meta hi arriba acumulant diverses derrotes judicials en demandes parcials o d'usuaris individuals. La multa final podria ser la equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis anuals.
1: No deixem les tecnològiques perquè l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels estalviadors europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies i tenir conseqüències sobre l'economia de la zona euro. Cristian Roldán.
18: El BCE calcula que les famílies europees tenen de manera indirecta 440.000 milions d'euros vinculats a grans tecnològiques com ara Nvidia, Apple o Meta, principalment a través de fonts d'inversió. De fet, en un article al blog del Banc Central Europeu, 5 experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea. Un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
18: De fet, el gestor d'actius de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monsó, afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot les que tenen un valor més alt econòmicament parlant.
20: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el

0: mentre el govern espanyol evita actualitzar la xifra de quants migrants adults encara continuen a Ceuta, Pilar García.
1: Pel que fa als menors, en concret, la Policia Nacional ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168. Però segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants a Ceuta, la xifra de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és molt més alta i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez és voluntària de l'associació ELIN, ho ha explicat a 3 Catalunya Info.
2: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
1: Hi ha un miler de migrants allotjats en centres de menors de Ceuta i unes 300 nenes que van arribar soles si estan en escoles, però la resta d'infàncies adolescents que van entrar a la ciutat autònoma continuen dormint al ras. La setmana que ve, la ministra de Joventut, Cira Rego, ha citat totes les comunitats autònomes per acordar una ajuda extraordinària a Ceuta de 25 milions d'euros. No hi ha a l'ordre del dia parlar dels menors, però el Ministeri sí que vol donar als governs autonòmics les xifres de què disposi i obrir el debat sobre el repartiment. I de moment, el govern espanyol no actualitza la xifra d'immigrants que continuen a Ceuta de tots els que van entrar massivament a finals de juliol. Continua parlant d'uns 5.000, el mateix nombre que ja donava la setmana passada, i diu que té unes 500 peticions d'asil pendents de resoldre.
0: Doncs davant d'aquesta situació, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. S'estan propagant malalties molt contagioses, com la sarna, i l'entitat insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni frenar, Laura Cugat.
3: La situació sanitària de les persones migrades que es troben a Ceuta s'agreuja dia rere dia, i n'hi ha que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat, fet que pot complicar i molt el seu estat de salut. Des del Col·legi de Metges de la ciutat senten que la situació cada cop s'escapa més de les mans i no tenen capacitat de fer cap previsió epidemiològica. Ho constata en declaracions a Catalunya Ràdio el seu president, Enrique Roviralta.
4: La sarna ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
3: Roviralta també adverteix que pot haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Malgrat l'atenció sanitària de la Creu Roja i el suport d'ONGs i voluntaris, el president del Col·legi de Metges reitera que s'hauria d'haver activat l'estat d'emergència i habilitar hospitals de campanya des d'un primer moment.
0: I amb tot aquest panorama, el govern espanyol passa l'atac contra el PP i el responsabilitza del retard en l'acollida de migrants i en l'obertura de nous espais. I la ministra portaveu ha acusat Alberto Núñez Feijóo de pressionar el president de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina del govern espanyol. El PP ho nega. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
5: Sí, què tal? Bon dia. La ministra Elma Saiz ha passat en 24 hores del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta. L'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida. Tot plegat, diu Elma Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
6: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras. Han girado de una manera incomprensible presos de esas alianzas con la ultraderecha.
5: Els populars s'han indignat amb aquestes declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, vant ara a atendre i a expulsar tots els migrants que queden a Ceuta, i Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
7: De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. Una realidad que llevamos padeciendo.

0: perdiendo demasiado tiempo.
1: Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
2: Ara passen gairebé dos minuts d'un quart de tres. Les investigacions judicials contra el nucli del PSOE continuen en ple agost. L'Audiència Nacional ha decidit aquest matí tornar a copiar tot el contingut del telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez imputat en el cas Leire. Ens ho explica en Raúl Flores.
3: És Juan Manuel Serrano, que també va presidir Correus durant els governs de Sánchez. La justícia l'investiga pel seu possible paper clau en la suposada trama que es dedicava a boicotejar les causes judicials contra el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional l'ha citat avui, en ple agost, en un mes inhàbil pels tribunals. Serrano s'ha negat a donar per bona la còpia que la policia li va fer del seu telèfon mòbil abans d'imputar-lo en el cas i ha acordat fer-ne una segona. El clonatge s'allargarà ara durant hores i demà haurà de tornar a l'Audiència Nacional. Alguns dels whatsapps de Serrano que la policia va tenir en el primer buidatge apuntaven que la trama operava seguint ordres de Sánchez.
2: Això a Espanya. Mentrestant, a Alemanya... El ministre de l'Interior ha inaugurat aquest matí un nou centre tecnològic de seguretat en drons. El país es reforça davant el risc d'atacs de Rússia i arran de l'atac fallit a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, en un dron casolà va impactar sobre l'ala d'un avió ucraïnès carregat amb armes. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
4: Bon dia. El ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, acompanyat per la ministra d'Investigació i Ciència, Dorothee Berg, han presentat avui el nou centre de recerca en la seguretat de drons, el camp d'entrenament en aparells no tripulats que Alemanya té a Saxònia-Anhalt. Cal fer front a l'amenaça dels drons i aquest és el preu que paga la República Federal pel seu suport a Ucraïna. És com ho veu el ministre de l'Interior, que fa temps que dibuixa un escenari en el que els atacs des de Rússia, sigui a través de hackers o per xarxes socials, són constants. Alexander Dobrindt.
5: Som la diana diària d'atacs híbrids, perquè som una peça central enmig d'Europa quan parlem de temes de política de seguretat i estabilitat.
4: La inauguració és també la resposta de l'atac fallit que es va produir a principis d'agost amb un dron carregat d'explosius a l'aeroport de Leipzig, a uns 70 quilòmetres del nou centre de recerca. Les investigacions policials continuen, però segons el govern, tot apunta que hauria estat un atac planejat des de Rússia. Mentre Alemanya intenta protegir-se millor dels drons, l'impuls en la recerca obeeix a un segon objectiu, l'enorme camp de futur estratègic, militar i econòmic que comporta i comportarà liderar la tecnologia de les naus no tripulades.
2: Pel que fa a la política catalana, el president del Parlament, Josep Rull, i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, defensen excloure l'Aliança Catalana de la unitat de l'independentisme a les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig. Tots dos adverteixen dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència, ho han dit des de la Universitat Catalana d'Estiu. Anem, doncs, a Prada, Laura Bertran.
6: Aposten per apartar del consens independentista Aliança Catalana tant el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, com el president d'Òmnium, Xavier Antich.
7: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. I, evidentment, parlo d'un partit polític.
8: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, no contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
6: Han fet aquestes declaracions en el marc d'un homenatge a la Muriel Casals, organitzat a l'Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, 10 anys després de la seva mort. En aquest acte també hi ha participat Carme Forcadell, la que va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i, posteriorment, del Parlament de Catalunya, recorda l'esperit i l'importància de la unitat.
9: Que sense la unitat no aconseguirem la independència. Si ho vam aconseguir l'1 d'octubre va ser perquè anàvem junts, institucions i societat civil.
6: Els tres protagonistes, Rull, Antich i Forcadell, han recordat la Muriel Casals amb el seu somriure, però també la seva fermesa. Consideren que la mobilització de la societat civil és indispensable per reprendre el camí cap a la independència.
2: I Cambrils, el Baix Camp ha commemorat avui el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde Oliver Klein ha dit que estan obligats a no oblidar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Anem, doncs, ara a Cambrils. Ricard Buigas.
0: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest.
10: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
0: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Diu que no recorda res del que va passar.
11: És una cosa que va passar i acabantar-ho i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
0: L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.
2: I mentrestant, a Lleida... Els Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit les últimes setmanes. L'incident més rellevant va ser la baralla multitudinària de dissabte, amb més de 100 implicats. Ahir a la nit hi va haver corredisses i la policia va fer 7 detencions més. En total, doncs, 12 des de divendres. Ens explica l'Estela Busoms.
12: Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que és on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu pakistanès pràcticament no presenta denúncies i per això ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix Larrosa.
13: És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no? I a partir d'aquí treballar colze a colze.
12: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
2: Ara és un quart i mig de tres i fa calor. Fa calor de dia i també en fa de nit i encadenar més de 50 nits tòrrides, 53 concretament, a Barcelona, en el que portem d'estiu, té efectes sobre la salut de les persones, no només per les que tenen malalties de base, sinó també en persones sanes. Des del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai, Mònica Mas.
14: Sí, es consideren nits tòrrides quan els termòmetres no baixen dels 25 graus i acostumen a ser més habituals en grans ciutats com Barcelona per l'efecte illa de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per la salut. El metge de família Jordi Mestres, que és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, avisa a Catalunya Ràdio que tots hi estem exposats.
15: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar, doncs, a tenir patologia cardiovascular.
14: I afegeix que el nivell econòmic condiciona i molt com les persones combaten la calor, perquè assegura que té pacients que viuen en cases que són autèntics forns. Aleix Serra, que és cap de control de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, creu que segurament aquest estiu, com deia, serà el més calorós que hem viscut mai i vaticina que ens hi haurem d'acostumar i adaptar perquè no serà l'últim.
16: No només són les dades, sinó la nostra experiència ja ens demostra que estem en un clima més calent i, a més, amb una tendència, amb una expectativa de fer-se encara més calent. No és que arribarem en un moment amb un sostre on ja la temperatura no podrà pujar més, sinó que la tendència és a seguir pujant. No hi ha sostre. Dependrà molt de l'activitat humana que faci en les pròximes dècades.
14: I també estius més llargs, que començaran al maig i duraran fins l'octubre.
2: Doncs en aquest context, atenció a això, Comissions Obreres reclama reconèixer com a la malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma, de fet, està relacionada amb la radiació solar que es rep durant la jornada laboral. Roc Fargas.
5: Doncs sí, les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i ja arriben pràcticament a les 19.000 anuals a escala mundial. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o els empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions, alerta sobre què passaria si no s'atengués la seva demanda.
17: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
5: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
2: I encara en àmbit laboral, aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que cauen en diumenge ja es passen generalment els dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. I Laia Ortega, en principi, les empreses ho han de compensar.
18: Sí, una sentència de l'Audiència Nacional del mes de maig ho estableix així, però es pot aplicar a tothom i a tots els sectors. Experts i sindicats recorden que no és la primera sentència que ho avala i, per tant, segons ells, s'ha establert doctrina. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de la UGT.
19: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
18: Els dies de descans i els festius són drets diferents. S'han de poder gaudir tots dos. Les empreses no poden fer coincidir de manera sistèmica els festius amb el descans setmanal del treballador. Quan això passa, ho han de compensar. Molts sectors ja regulen, però, aquests casos. Isabel Ruiz és advocada laboralista.
20: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
18: Per tant, encara que nosaltres descansem els caps de setmana i aquest any, el 15 d'agost, hagi caigut en dissabte, no hem de pensar que l'empresa ens deu obligatòriament un dia extra de festa. És molt probable que aquestes hores ja estiguin incloses, d'alguna manera, en la nostra jornada laboral anual. Conclusió, abans de presentar cap mena de reclamació, s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
2: I els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia que ahir va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys ha tornat a posar el focus a les mancances del sistema. El vídeo que va publicar es va fer viral i va rebre milers de missatges de persones en situacions semblants. Ara mateix, el promig del temps d'espera per les resolucions de prestacions és d'atenció a Catalunya de 600 dies. Què en diu el govern d'això, Toni Fortesa?
21: Doncs el govern català assegura que ja ha posat en marxa el pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema de dependència i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts. La secretària de la Conselleria, Carolina Humà, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio quins són els dos canvis principals que han desplegat.
22: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
21: Les famílies i les associacions d'afectats, però, consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
23: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
21: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència ja aprovada al Congrés està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
2: Hem passat de 2:45. L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. Jordi Baró.
1: L'OMS va apuntar a principi d'agost que podia tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6a província del país africà. L'organisme condiciona el termini a tenir els recursos necessaris, que ara són el 60% dels que voldria. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
3: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
1: El brot declarat fa 3 mesos es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni tractament.
2: De tornada a Catalunya, en els primers 4 mesos de funcionament, les oficines mòbils de la Generalitat han tramitat més d'un miler de gestions. I l'objectiu és acostar l'administració als ciutadans que viuen en zones rurals i poc connectades. Cristian Roldán.
4: Es tracta de 5 furgonetes que recorren prop de 200 municipis perquè els seus habitants puguin fer tràmits presencials sense haver-se de desplaçar. La iniciativa es va posar en marxa a l'abril i un cop al mes aquestes oficines mòbils s'instal·len a zones cèntriques de les localitats on donen servei. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
7: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
4: Paral·lelament, l'oficina virtual de la Generalitat ha gestionat 3.500 tràmits des de l'octubre passat, un servei que s'ha reforçat amb atencions per videotrucada si el sol·licitant ho demana.
2: I a tot això, la Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la ciutat tancada des de fa setmanes per falta de personal. Anem cap allà, Joaquim Albalate.
24: L'Ajuntament denuncia que els ciutadans que han de fer qualsevol tràmit a la Seguretat Social han de desplaçar-se a punts com Tremp, Balaguer o Puigcerdà, i que això suposa un greuge més per un territori ja prou allunyat dels serveis públics i amb mancances de transport. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
25: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
24: La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura 3CAT Info que està treballant per reobrir l'oficina el més aviat possible amb una nova contractació per cobrir una de les places, mentre que l'altra persona que hi treballa està de baixa temporal.
2: I de l'Alt Urgell al Baix Empordà, on l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró construeix un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposarà que el poble sigui autosuficient i estigui preparat per més episodis de sequera. Anem cap allà ara. Laia Claret.
26: El nucli de S'Agaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de S'Agaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
27: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a S'Agaró. Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a S'Agaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
26: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
27: Ens ha de permetre 2 coses importantíssimes. Una, desconnectar S'Agaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
26: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2,5 milions en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
2: Ara passen 5:45, temps per la cultura. Amor, amor, que está herido. I comencem per un efemèride. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar a Alfàcar. García Lorca, ho sap tothom, el van matar per ser d'esquerres i homosexual. 9 dècades després encara no se n'han trobat les restes. Han passat molts anys, però la seva obra continua sent vigent. Precisament, el director Oriol Brogi prepara una versió de La Casa de Bernarda Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca, Montse Pujol.
0: Sí, García Lorca, que és un dels autors més importants de la generació del 27, va escriure poemaris tan destacats com Poeta en Nova York o Romancero Gitano, i obres de teatre com Bodas de Sangre y Yerma o La Casa de Bernarda Alba, considerades grans títols del teatre espanyol. El director Oriol Brogi avui ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que La Perla 29 prepara La Casa de Bernarda Alba i una segona obra també amb un protagonista basat en el poeta.
6: I ara aquest any hi tornem per partida doble i fem La Casa de la Bernarda Alba i després un espectacle, una barreja, una miscel·lània, una espècie de popurri. Ens acostem al món de Lorca i els dubtes de l'autor que parla, que discuteix amb els personatges. I és un espectacle divertit i jo crec que profund, també.
0: El 18 d'agost del 36, els feixistes sublevats el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser homosexual. Anys després del seu assassinat, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica ha presentat per registre oficial un escrit adreçat al president Pedro Sánchez on exigeix la desclassificació dels documents sobre el seu assassinat. Uns documents que l'Estat encara manté ocults avui dia.
2: Doncs Lorca també podria ser protagonista als Oscars.
8: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
2: Seria de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en la pel·lícula La Bola Negra. El seu nom apareix a la llista de candidats a l'Oscar, una llista on ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. Clàudia Roses.
9: El tema sona en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, al tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta al film com a actor. Interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos obstacles a superar. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març qui són els premiats. La Bola Negra és una carta d'amor a Federico García Lorca que ja ha passat pel Festival de Canes amb èxit, un guardó per als directors, i ara continua el seu recorregut internacional. Els portals especialitzats en els Oscars també apunten a altres possibles nominacions per a la pel·lícula. Actualment el cantant Guitarrica de la Fuente està de gira amb el seu últim disc Spanish Leather i a Barcelona farà parada el 9 de setembre en el Festival B.
2: I abans dels esports, un últim apunt cultural que ens porta a l'Alta Ribagorça. I que ja veieu que ve d'enrere, el poble de Viu de Llevata torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga dels grans temples romànics de la comarca. Va estar amagat durant més de 800 anys i ara se n'ha fet una reproducció idèntica que es tornarà a dipositar a l'església del poble. Anem cap allà, Noelia Casellas. Ho van trobar de casualitat fa 54 anys.
10: Sí, uns veïns del poble i el rector de la parròquia mentre feien obres a l'església. Era una lipsanoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple a l'edat mitjana. En aquest cas contenia relíquies de Sant Albí i un pergamí original de la consagració. I una dada important, la data va ser el 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca. Montse Macià és la delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
11: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
10: La reproducció s'ha mostrat als veïns coincidint amb la festa major del poble. Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu.
12: Crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, la primera rèplica que està a la comarca pugui tornar doncs, a l'interior del temple.
10: L'original està dipositat al Museu de Lleida i la reproducció es deixarà a Viu quan estigui enllestida la vitrina per exposar-la.
2: I amb aquest canvi de ritme arriben els esports. Avui, Marta García amb Rodri.
13: Que ja ha firmat també el Barça fa pocs minuts després de passar la revisió mèdica este matí i ben prompte, per tant, serà presentat com a nou jugador de l'equip.

0: Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, és el nom del dia. Té 30 anys, és un migcampista alt d'un 90 metres i arriba procedent del Manchester City, on ha jugat les últimes 7 temporades i on, per exemple, en el 2024 va ser pilotador. A més, també d'arribar amb el cartell de millor jugador d'este últim Mundial disputat el juliol passat. Joan Fitó, a hores d'ara, quina és la situació ara mateix de Rodri respecte al Barça?
1: Doncs ara mateix està dinant Rodri a Lenya, al costat del Camp Nou. Encara no és oficial el seu fitxatge. A hores d'ara, el City i el Barça no l'han fet oficial, però aquesta tarda el presentaran. Ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona, a la ciutat esportiva. La idea del club optimista era presentar-lo aquest migdia, al voltant de la una, però fa tota la pinta que serà aquesta tarda. És a les oficines, ja ha acabat de signar el seu contracte, ara està dinant, i aquesta tarda serà presentat. Rodri, que va arribar ahir a Barcelona, enmig d'una grandíssima expectació, cap a les 8 del vespre, arribava a la terminal corporativa del Prat, i aquestes van ser les seves primeres paraules.
2: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
1: Tampoc és oficial encara el retorn de Joao Cancelo, tots dos ho seran els pròxims dies. Més enllà d'això, algun detallet de Rodri, perquè el madrileny lluirà el número 12, li cedeix Fermín, que agafa el relleu de Ferran Torres, la temporada vinent Fermín jugarà amb el número 7.
0: Doncs a l'espera que el fitxatge de Rodri siga ja oficial i el presenten, com ara explicava Joan Fitó esta vesprada, un dels que ja ha valorat este fitxatge és el que serà el seu nou company en el Barça, Fermín, que a part de parlar de Rodri, Joan, també en el una miqueta els aspectes de l'actualitat blaugrana.
1: Sí, una entrevista amb l'Albert Nadal, Fermín diu coses interessants, assegura que pot jugar de nou si cal, que està molt content amb els jugadors que han arribat i que confia molt en la feina de Deco. Sobre Rodri, el futbolista del Campillo, diu que és un gran fitxatge.
3: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i jo el tinc de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. I al final crec que si va al Barça doncs ens donarà moltes coses en aquesta posició.
1: Fermín també ha parlat de Julián Álvarez. Li han preguntat si li agradaria que fitxés pel Barça i el migcampista ha dit que l'argentí encaixaria perfectament en l'esquema blaugrana, en l'estil de joc del Barça, però que no en pot parlar gaire, ja que Julián no és jugador del Barça.
0: I enmig de tot això, demà hi ha un partit que és, Fitó, el Gamper.
1: Sí, i avui n'ha parlat Hansi Flick. Un dels temes, sense Ter Stegen i Ronald Araujo, qui farà demà el discurs com a primer capità? Respon Hansi Flick.
4: Rafa will do it, because normally... I know that that Frankie is the third because Mark and Ronald are out, but Frankie at the moment he's not available, and I decided for the captains till we vote. Rafa is the captain with Eric and Petri.
1: Rafinha farà demà aquest Parlament. El Frenkie no hi és lesionat, diu Flick, i també ha confirmat que de moment ho ha decidit ell. Pedri i Eric seran provisionalment els capitans fins que es tanqui la plantilla.
0: Ha quedat una miqueta clar que amb la situació que hi ha, doncs al final Hansi Flick ha fet d'entrenador i ha acabat decidint.
1: Sí, ha decidit. I també ha parlat avui Chikwe Gordon. L'anglès va jugar els primers minuts a diumenge a Basilea, 45 minuts que va aprofitar l'extrem nou fitxatge del Barça. Un Gordon encantat amb Barcelona, amb Flick i amb el treball fet fins ara.
5: It's been an amazing first week.
6: Ha estat una primera setmana increïble. He gaudit cada minut. Tot és nou per a mi. És una ciutat nova, un país nou, evidentment nous companys d'equip i un nou cos tècnic. Ha sigut una experiència increïble. Tothom m'ha fet sentir molt benvingut. Els companys són molt amables i simpàtics. I ja sabia la idea del joc de l'entrenador. Per això també volia venir aquí, perquè m'agrada aquest estil de joc.
5: I like the style of play.
0: Doncs demà este trofeu Joan Gamper, fins diumenge el Barça que no jugarà en la Lliga, però qui sí debuta demà en esta competició és l'Atlètic de Madrid. I recordem on l'equip Matalasser, ara també comentaves el que havia dit Fermín, hi ha un dels jugadors que interessen al Barça i que és Julián Álvarez. Precisament d'ell n'ha parlat també el tècnic, el Cholo Simeone, que ha dit...
1: Doncs mira, demà debuta l'Atlètic de Madrid a les 9, el Metropolitano contra el Màlaga. Julián no ha anat convocat per aquest partit, però Simeone, com ja ha anat fent les últimes setmanes, ha estat molt clar sobre el futur de l'argentí.
7: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más... Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó, y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
1: Simeone ha reiterat que Julián és el millor jugador que té l'Atlètic de Madrid, ha dit que el volen cuidar, que el volen tenir content, però que encara no està preparat per jugar. Per cert, Rodri lluirà el dorsal número 16, no el 12. Dit el 12, lluirà el 16, que és el que ha lluit al City, també ho feia a l'Atlètic de Madrid.
0: Queda clar, Rodri i el 16. Parlem ara de la segona divisió. La temporada del Girona ha començat una miqueta accidentada. Avui el club ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, Eduard Solà.
8: Ja es veia venir que la cosa no acabaria bé i, de fet, encara no ha acabat. El davanter ucraïnès es va negar a jugar diumenge passat contra el Leganés, tot i que estava a la convocatòria. Ho va desvetllar el mateix entrenador Quique Álvarez. I ahir, en el seu compte d'Instagram, va venir a dir que el club no el deixava parlar i que un dia ho faria. El club ha anunciat avui que li obria un expedient disciplinari arran de la seva conducta recent. El Girona diu textualment que el club considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i no s'ajusten als estàndards de la conducta exigits per l'entitat, i que defensarà els seus drets i interessos i adoptarà les mesures que corresponguin en el marc d'aquest procediment. El jugador vol marxar lliure i, de moment, no vol escoltar cap de les ofertes que han arribat, tot i que, últimament, ha trucat al Celta. I, a més de tots aquests embolics, esperant que es pugui concretar d'altres sortides, el Girona ha presentat avui al mitja punta de 21 anys Unai Hernández, que va arribar just per poder debutar diumenge passat i que no sap si ho podrà fer divendres a Còrdoba.
9: Vinc d'estar una mica parat, crec que encara em falta una mica de rodatge, és normal. No sé si podré estar per Còrdoba, estic treballant aquests dies al màxim per posar-me a to, i respecte al partit de l'altre dia, doncs crec que van ser superiors. Vaig veure un equip amb personalitat, que li agrada tenir la pilota, que apreta dalt, i crec que això a mi em beneficia i crec que puc aportar molt a aquest equip.
8: En les pròximes hores el Girona anunciarà el fitxatge del central Abdul Mumin, ex del Rayo Vallecano.
0: I el retorn del Centre d'Esports Sabadell a la segona divisió s'ha saldat amb un empat en un dels camps, volem dir, mítics de la categoria, que és el Molinón. Empat a 0 entre l'Sporting de Gijón i els Vallesans, i primer punt sumat per als arlequinats, Francesc Ripoll.
10: El Sabadell va superar i amb nota el primer partit de la temporada del retorn a segona divisió. En un escenari imponent, el Molinón, els de Ferran Costa van sumar un punt molt valuós per demostrar que són un equip a tenir en compte. Malgrat que el marcador no es va moure, els arlequinats van gaudir d'ocasions clares per endur-se la victòria, fins i tot un penal a la primera meitat que Rahmani va enviar fora. L'entrenador Ferran Costa, content amb la imatge del seu equip.
11: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració.
10: Ahir, per cert, el Sabadell va anunciar el fitxatge de Nicolás Gioacchini, davanter nord-americà, que portava unes setmanes a prova i ja va jugar els seus primers minuts oficials amb l'arlequinada. Aquest diumenge el Sabadell torna a jugar fora. Visita el camp del Castelló.
0: Nou minuts i seran les 3. Fem una pausa i després...
12: I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited to be here. And
0: els equips catalans de l'ACB comencen la pretemporada amb noves incorporacions.
13: Catalunya migdia.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
16: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
15: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
16: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
17: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
13: Catalunya migdia.
0: Bé, Doncs això que vos diem, comença la pretemporada en els equips de l'ACB. De fet, alguns catalans ja van començar ahir i altres ho fan avui mateix, però és que, a més, encara hi ha moviments en el mercat. El Barça està a punt de fitxar i l'Ilerna Lleida, Carles Vila, ja ho ha fet.
18: L'equip lleidatà ha incorporat Aurimas Majauskas, un aler pivot lituà de 33 anys. Disputarà la pretemporada amb l'equip i, si ho convenç els tècnics, continuaria fins a final de temporada. Pel que fa al Barça, l'equip blaugrana està molt a prop de tancar la incorporació del pivot francès Joan Macundo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada, i els últims mesos ha jugat a la Lliga xinesa. Macundo té experiència a l'Eurolliga, va jugar alguns partits amb el Mònaco. Avui també hem de parlar de l'arribada a Girona del nord-americà Mac McClung, una de les grans humanitats de la temporada, no només pel que fa al Fiat Girona, també a la Lliga Endesa. És un jugador que va destacar a la NBA, però només al concurs d'esmaixades de l'All-Star, on va guanyar en 3 ocasions. Va arribar a jugar pro equips com Los Angeles Lakers, els Bulls, el Golden State Warriors o Indiana Pacers, però amb una presència més que discreta.
12: I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited.
19: Em sento molt bé, potser una mica cansat, però molt content. Estic molt emocionat per ser aquí. És com si fos un dia nou, alguna cosa que no havia experimentat abans. És com si tingués ganes de veure-ho tot. Ho donaré tot, em prepararé tan bé com pugui i passi el que passi, el que vull és ser aquí, marcar la diferència i guanyar.
18: Per la seva banda, el Manresa ha començat la pretemporada. Finalment, el jugador aficionat escollit per acompanyar l'equip ha estat Martí Rauric, el guanyador del Somni, la iniciativa creada per la Fundació de Bàsquet Manresa. I recordem que ahir va començar també els entrenaments al Joventut amb la tornada de la Propitola com la gran novetat per aquest any.
0: En 8 minuts arribem a les 3 de la vesprada. Nova jornada en el Mundial d'hoquei herba que se disputa tant en la competició masculina, als Països Baixos, com en la femenina, en Bèlgica. Ara mateix tenim en joc el segon partit del combinat espanyol masculí amb 10 catalans i que avui Josep Gaya està jugant contra Austràlia.
20: Sí, des de les 2 del migdia s'està disputant aquest Espanya-Austràlia de la segona jornada del Mundial. A hores d'ara el resultat és de 0-0 a la mitja part. La selecció espanyola ja va debutar amb victòria en aquest Mundial en imposar-se en la primera jornada a Sud-àfrica per 3-1. Pel que fa a la selecció femenina, aquesta tarda també segon partit del Mundial per a les Red Sticks, que s'enfronten a l'anfitriona Bèlgica, a 8:45 del vespre a l'estadi Belfius Hockey Arena. Les espanyoles arriben al duel com a segones de grup, empatades amb Bèlgica, després de guanyar per 3-2 a Irlanda. Marta Segú, jugadora de la selecció espanyola, ha analitzat així el partit d'aquest vespre.
21: Serà un partit molt interessant de veure, molt petit per les dues parts, perquè considero que ara mateix som una selecció amb una de les fases de recuperació més potent. Per això elles ho passaran malament, estic convençuda, amb sortida de bola. Però és que alhora som una de les que més ens agrada tenir la bola quan tenim possessió. Per tant, crec que voldran restar aquestes potències nostres, sobretot amb el tema de la possessió. Ens aniran a apretar dalt, segur.
20: Demà, jornada de descans per a les dues seleccions espanyoles que tornaran a jugar dijous en partits de la tercera jornada.
0: I estos dies també s'està disputant, en este cas, la fase classificatòria dels equips europeus de cara a un Mundial, el Mundial de Cricket. Una fase que, de retruc, també classificarà per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, en la que serà la tornada del cricket al programa olímpic. I en el combinat espanyol, Carles, ja 4 jugadors catalans.
18: És el primer cop que l'equip espanyol pot disputar aquesta fase de classificació ja com a federació reconeguda per al Consejo Superior de Deportes. És també la primera de les 3 fases que hauria de passar Espanya per poder disputar el Mundial del 2028 i també els Jocs Olímpics, on tornarà el cricket després de més de 120 anys d'absència. Aquesta tarda, per cert, Espanya jugarà el quart partit d'aquesta primera fase contra Bulgària. Mohamed Atif és un dels jugadors catalans de l'equip espanyol.
22: Vamos a jugar contra Bulgària y esperamos que vamos a ganar. Y el viernes a las 4 de la tarde hora Finlandia jugaremos contra Portugal en el final. Y si ganamos vamos a ir a la segunda fase, que sería el año que viene con 4 equipos, Escocia, Jersey y Dinamarca, más el que gana este viernes.
18: A l'equip també hi són els jugadors de Montcada, en Jassir Ali, Rajà Adel i Amsa Dar. Si Espanya acaba primer, es classificaria per la segona fase a Escòcia. La tercera serà molt més complicada de superar, ja amb tots els millors equips del món.
0: Hey! Jordi Xammar ha valorat la seva nova medalla mundial. El regatista barceloní ha aconseguit ara el bronze en este campionat del món de vela disputat al Japó, on Montserrat apareix qui ser resultat els pareix poca cosa.
2: Jordi Xammar porta 8 mundials consecutius pujant al podi. Des de fa dues campanyes que navega al costat de la balear Marta Cardona, amb qui ja suma dues medalles mundials en el 470 mixt. Després del bronze olímpic a Tòquio 2020 amb Nico Rodríguez i altres medalles mundials també amb ell i Nora Brugman, Xammar reconeix que en aquest campionat del món d'Enoshima buscava l'or. Malgrat valorar positivament el podi aconseguit, ja pensa en què cal millorar per tornar a situar-se al graó més alt. Així ho reconeixia el Toc Costa.
3: Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques, i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada, i poder treure una altra medalla en un Mundial, òbviament volíem guanyar, però crec que és una cosa també que s'ha de valorar, no, el difícil que és. Hi ha gent que passa tota una carrera esportiva i no aconsegueix una medalla en un Mundial.
2: A més d'aquest bronze mundial, Jordi Xammar i Marta Cardona també han aconseguit aquesta temporada el bronze en l'europeu i altres èxits internacionals, com les victòries en el Trofeu Sofia de Mallorca o en la Setmana Olímpica Francesa d'ahir.
4: Amb moltíssimes ganes de començar a jugar i especialment d'aquest partit, perquè al final és una mica la presentació davant de l'afició. Portem dues setmanes molt bones, la gent està treballant molt bé i segur que ho podem fer guanyar l'afició.
23: El torneig Ciutat de Gromeller sempre és un partit important, perquè és el primer partit a casa on la gent ens pot veure. Sí que és veritat que encara és molt d'hora.
0: Josep Morales i Antonio Rama són els tècnics de l'equip femení i masculí, respectivament, del Balomano Granollers. El sentim perquè avui se disputa la 36a edició del torneig Ciutat de Granollers, que serveix de presentació per als primers equips del club. Doncs bé, el femení, a partir de les 6 de la vesprada, jugarà contra el Zurich i a partir de 8:45, el masculí tindrà com a rival un altre equip suís, el Thun. I ara passem per MotoGP per recordar això.
24: This will be his first Grand Prix victory. He's putting away victory at last.
0: I és que just avui se compleixen 30 anys de la primera victòria de Valentino Rossi en el Mundial de Motociclisme.
20: Sí, perquè el 18 d'agost de l'any 1996, el pilot italià Valentino Rossi es va proclamar per primera vegada campió del món en la categoria de 125 centímetres cúbics al circuit de Brno, al Gran Premi de la República Txeca. Amb només 17 anys i 170 dies, amb el dorsal 46 i enfilat en una Aprilia AVG, Valentino Rossi va començar a forjar la llegenda d'El Dottore, un dels millors pilots de la història del motociclisme. El dia previ a la victòria, Rossi també va aconseguir la primera pole position de la seva carrera, fent el temps més ràpid d'aquell campionat, 2 minuts, 11 segons i 140 centèsimes.
0: Però és que, a més, Josep, per afegir més èpica a aquesta primera victòria, Rossi va haver de remuntar.
20: Sí, després d'una mala sortida en la carrera de diumenge, Rossi va caure fins a la 15a posició, però l'italià va aconseguir una remuntada espectacular. Va acabar en la primera posició després d'avançar en la darrera volta el pilot espanyol Jorge Martínez, a qui va guanyar per només 0,245 segons. El podi el va tancar el japonès Tomomi Manako. A partir d'aquí, Valentino Rossi es va convertir en un dels pilots més llorejats del motociclisme, el segon amb més victòries de la història, amb 115 carreres guanyades, darrere de Giacomo Agostini, que en té 122. Il Dottore ha obtingut 9 mundials i ha guanyat durant més de 20 anys.
0: I abans d'acabar, encara tenim temps amb Oriol Corral de repassar altres aspectes de l'actualitat esportiva i, bàsicament, Oriol, un apunt de ciclisme de la Vuelta.
25: Sí, perquè l'eslové Primo Roglic, amb 4 vueltes al seu palmarès, buscarà una 5a victòria. Al final, i serà el principal rival del seu compatriota, Tadej Pogacar, pentacampió del Tour de França i que disputarà la Vuelta per segona vegada. A les files del Red Bull Bora, Roglic s'ha confirmat com una de les estrelles que aquest dissabte sortirà en la 81a edició de la Ronda Espanyola, que enguany comença a Mònaco, amb una crono individual de poc menys de 10 quilòmetres. La Vuelta, que passarà per Catalunya en la 5a etapa entre Falset i Roquetes, a les Terres de l'Ebre, acabarà a Granada, ja que Madrid coincideix amb el Gran Premi de Fórmula 1.
0: Doncs fins així la informació esportiva d'este dimarts 18 d'agost, el dia que Rodri ja ha firmat el seu contracte amb el Barça per les pròximes 4 temporades, pendents de que el puguem presentar i el puguem veure vestit ja de blaugrana.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 3. Avui comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu. Els hi reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les seves plataformes i aplicacions. Meta nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés a menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc, de manera indirecta, fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies. El Ministeri de l'Interior espanyol comptabilitza prop de 2.200 menors a Ceuta procedents del Marroc que van entrar a la ciutat autònoma durant aquella arribada massiva de migrants a finals de juliol. Són 300 més dels que havia identificat fa 5 dies. Les associacions que treballen sobre el terreny calculen que el nombre de menors de migrants és en realitat del doble. Justament la situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia. Està fora de control, segons el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna. Reclamen accions urgents davant un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos, malgrat que l'expansió del virus ha empitjorat, s'ha accelerat. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència, l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del Congo. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat aquest matí un acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost de 2017. L'alcalde de Cambrils ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència, ha agraït la feina dels professionals que van actuar en l'emergència i ha tingut un record per la dona que hi va perdre la vida. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. El poeta granadí el van matar pel seu ideari d'esquerres i per ser homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua vigent. Un exemple és que el director Oriol Brogi prepara una versió de La casa de Bernard Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca.
2: Esports. Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça. Ha passat revisió mèdica aquest matí i aquesta tarda el presentaran el fitxatge, però encara no és oficial. També s'ha de fer oficial el fitxatge de lateral portuguès Joan Cancelo. El Girona obre expedient a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a canviar-se per jugar diumenge en el debut de la temporada contra el Leganés. El Girona ha presentat aquest migdia el mitja punta Unai Hernández i aquesta tarda anunciaran el fitxatge del central Muming, ex del Rayo. I en bàsquet, el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Yuan Mokundu, que els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa. El Lleida incorpora Aurimas Majauskas, un alè pivot lituà de 33 anys, que començarà la pretemporada i, si tot va bé, seguirà fins al juny del 2027.
1: I pel que fa al temps, tindrem una tarda amb sol a molts llocs de Catalunya i nevolades en punts del nord-est. També s'escaparà algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, el Coll de Cabra o el Pirineu més oriental, que no són descartables del tot. El termòmetre arribarà tan amunt com ahir, però a l'espera de tocar sostre de cara a demà.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 3 del migdia. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. La gran empresa multinacional de l'electrònica Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials com Facebook o Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de fins a 200.000 milions de dòlars. I això encara no és el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó que hi ha qüestions que van a la essència del negoci, com explica Nora Freeman, professora de dret a la Universitat de Stanford.
3: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
1: Es tractaria d'eliminar el recompte dels m'agrada, també el desplaçament o l'escroll infinit per la pantalla, o les publicacions efímeres, entre altres, que són factors que canviarien radicalment l'experiència actual d'usuari en aquestes plataformes. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes de Meta estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, que han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que han enganyat el públic sobre els perills d'aquesta xarxa. Aquest últim aspecte, és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres. Així ho recorda Vincent Joralemon, director del Centre de Dret de Berkeley.
4: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí, i també és el que va passar amb el tabac.
1: Per contra, Meta argumentarà davant els membres del jurat que l'addicció a les xarxes socials no existeix als manuals de referència psiquiàtrica. Per tant, no hi ha engany, diuen, i que ells formalment ja prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. Altra cosa és que no es comprovi o que els usuaris menteixin. També neguen el vincle causal, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació. Els experts apunten que judicis com aquest, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terme, forçaran aquestes empreses tecnològiques a modificar l'estratègia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Josep Maria Canyet, enginyer informàtic i professor de la Universitat Pompeu Fabra, ho exemplificava amb aquesta metàfora.
5: Això de vegades es compara amb un formatge de gruyère, no? aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant, al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
1: Està previst que el judici contra Meta s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, pugin a declarar. Un dels fiscals ho ha definit com la demanda de protecció del consumidor més gran de la història dels Estats Units. I, si fem cas als precedents, Meta hi arriba acumulant diverses derrotes judicials en demandes o parcials o d'usuaris individuals. La multa final podria ser l'equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis anuals.
0: 3Cat Info.
1: I encara sobre les empreses tecnològiques, l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques a la borsa podria afectar els estalvis de moltes famílies. I és que, segons l'organisme, els europeus tenen, indirectament, 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes companyies. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió que tenen participacions en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. En un article al blog del Banc Central Europeu, diversos experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea, un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
6: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
1: Des de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monsó afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot aquelles que tenen un alt valor econòmic.
7: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i el que saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rentabilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
1: Els experts recorden que, paral·lelament, una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edats comptabilitzats a Ceuta que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. Són 300 més que la xifra que donaven fa 5 dies. En concret, la policia espanyola ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors. Però, segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballa amb migrants a Ceuta, aquest nombre de menors procedents del Marroc és gairebé el doble. Per això reclamen que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez, voluntària d'aquesta associació ELIN, ho explicava a 3Cat Info.
8: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras, que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
1: Hi ha un miler de migrants allotjats en centres de menors de Ceuta i unes 300 nenes que van arribar-hi soles s'estan en escoles, però la resta d'infants i adolescents que van entrar a la Ciutat Autònoma continuen dormint al ras al carrer. Un altre col·lectiu vulnerable són els demandants d'asil. El govern espanyol afirma que té unes 500 peticions pendents de resoldre. Segons Maria Jiménez, n'hi haurà moltes més de persones procedents de diferents països.
8: En torno a una comunitat de 1.000 persones més o menys procedents de Sudán, que és un país en conflicte bèl·lic, persones també que provenen de Yemen, incluso de Palestina, de Mali, són persones que podrien, deberían poder solicitar asilo.
1: I de moment el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra d'immigrants que segueixen a Ceuta de tots els que van entrar massivament a finals de juliol. Continua parlant d'uns 5.000, el mateix nombre que ja donava la setmana passada. Tot i així, l'executiu reconeix que caldrà ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. Encara sobre Ceuta, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la Ciutat Autònoma ha estat totalment fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. S'estan escampant malalties molt contagioses, com la sarna, i l'entitat insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni per frenar-les. Hi ha persones migrades que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat, i això pot complicar el seu estat de salut. Des del Col·legi de Metges senten que la situació cada cop se'ls escapa més de les mans i que no tenen capacitat de fer cap previsió.

0: Alemanya, el ministre de l'Interior ha inaugurat aquest matí un nou centre tecnològic de seguretat en drons. El país es reforça davant el risc d'atacs a Rússia i arran de l'atac fallit de principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, on un dron casolà va impactar sobre l'ala d'un avió ucraïnès que anava carregat amb armes. Berlín, Jordi Regàs.
1: El ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, acompanyat per la ministra d'Investigació i Ciència, Dorothee Berg, han presentat avui el nou centre de recerca en la seguretat de drons, el camp d'entrenament en aparells no tripulats que Alemanya té a Saxònia-Anhalt. Cal fer front a l'amenaça dels drons i aquest és el preu que paga la República Federal pel seu suport a Ucraïna. És com ho veu el ministre de l'Interior, que fa temps que dibuixa un escenari en el que els atacs des de Rússia, sigui a través de hackers o per xarxes socials, són constants. Alexander Dobrindt.
2: Som la diana diària d'atacs híbrids, perquè som una peça central enmig d'Europa quan parlem de temes de política de seguretat i estabilitat.
1: La inauguració és també la resposta de l'atac fallit que es va produir a principis d'agost amb un dron carregat d'explosius a l'aeroport de Leipzig, a uns 70 quilòmetres del nou centre de recerca. Les investigacions policials continuen, però segons el govern, tot apunta que hauria estat un atac planejat des de Rússia. Mentre Alemanya intenta protegir-se millor dels drons, l'impuls en la recerca obeeix a un segon objectiu: l'enorme camp de futur estratègic, militar i econòmic que comporta i comportarà liderar la tecnologia de les naus no tripulades.
0: Gràcies, Jordi. I a Ucraïna avui hi ha hagut una autèntica jornada sagnant amb una vintena de morts per atacs russos. El més greu ha estat a la regió de Kharkiv, al nord-est del país, amb almenys 10 morts i 17 ferits, segons el governador d'aquesta regió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat Moscou d'atacar deliberadament una zona no estratègica ni d'interès militar, sinó d'edificis residencials, comerços i oficines amb població civil, i ha anunciat que Ucraïna hi respondrà. Aquesta matinada, les forces de Putin han llançat prop de 150 drons, la majoria interceptats per les defenses. Ara bé, alguns han fet 9 víctimes mortals a Sumy, Kherson, Zaporizhia i Donetsk. L'exèrcit ucraïnès ha disparat 620 drons contra Moscou i la seva regió en un dels atacs aeris més importants fins ara en aquests anys de guerra. Les defenses russes han abatut 180 d'aquests drons, però els altres han provocat danys de consideració i 3 ferits. Entre les instal·lacions afectades hi ha un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònic, el gegant Wildberries, a prop de la capital de Moscou.
3: El temps.
0: Arribem així a un quart de quatre, crònica meteorològica amb Francesc Mauri.
4: La tarda ens ha de portar sol a gran part de Catalunya, només alguns intervals de núvols, nuvolades al nord-est, no és impossible algun ruixat molt local, a prop de les Guilleries, Collsacabra, Pirineu Oriental, si és que arriba a descarregar alguna precipitació. La temperatura no acaba de pujar avui. Ha quedat una mica frenada, però atenció, demà. Demà és el dia més càlid d'aquesta setmana. S'arribarà als 40-41 en alguns punts de ponent i tot això previ a un lleuger descens de la temperatura dijous, que es notarà una mica més divendres i que es notarà força dissabte i diumenge.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Cambrils, al Baix Camp, ha commemorat avui el 9è aniversari de l'atemptat que s'hi va produir el 18 d'agost de 2017, l'endemà dels atemptats de la Rambla. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha dit que estan obligats a no oblidar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Informa des de Cambrils, Ricard Buigas.
5: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
6: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
5: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
7: És una cosa que va passar i ja que ho entrava, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
5: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.
0: Gràcies, Ricard.

0: I el president del Parlament, Josep Rull, amb el president d'Òmnium, Xavier Antich, defensen que s'exclogui Aliança Catalana de la Unitat de l'Independentisme. A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, tots dos adverteixen dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència. Això ho han dit des de la Universitat Catalana d'Estiu a Parada de Conflent. Laura Bertran.
1: Aposten per apartar del consens independentista Aliança Catalana tant el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, com el president d'Òmnium, Xavier Antich.
2: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. Jo, evidentment, parlo d'un partit polític.
3: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, no contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
1: Han fet aquestes declaracions en el marc d'un homenatge a la Muriel Casals, organitzat a l'Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, 10 anys després de la seva mort. En aquest acte també hi ha participat Carme Forcadell, la que va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i, posteriorment, del Parlament de Catalunya. Recorda l'esperit i l'importància de la unitat.
4: Que sense la unitat no aconseguirem la independència. Si ho vam aconseguir l'1 d'octubre va ser perquè anàvem junts, institucions i societat civil.
1: Els tres protagonistes, Rull, Antich i Forcadell, han recordat la Muriel Casals amb el seu somriure, però també la seva fermesa. Consideren que la mobilització de la societat civil és indispensable per reprendre el camí cap a la independència.
0: I les investigacions judicials contra el nucli del PSOE continuen en ple mes d'agost. L'Audiència Nacional ha decidit aquest matí tornar a copiar tot el contingut del telèfon mòbil de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, imputat en el cas Leire, Juan Manuel Serrano, que també va presidir Correus durant els governs de Pedro Sánchez. La justícia l'investiga pel seu possible paper clau en la suposada trama que es dedicava a boicotejar les causes judicials contra el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional l'ha citat avui en ple agost perquè donés aquestes dades del seu telèfon mòbil. Serrano, però, s'ha negat a donar per bona la còpia que la policia li va fer del telèfon mòbil abans d'imputar-lo en el cas i ha acordat fer-ne una segona. El clonatge s'allargarà durant hores i demà haurà de tornar a l'Audiència Nacional. Alguns dels missatges de WhatsApp de Serrano que la policia va tenir en el primer buidatge apuntaven que la trama operava, efectivament, seguint ordres de Pedro Sánchez.
5: 3Cat Info.
0: A Lleida, Mossos d'Esquadra i Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat entre aquest col·lectiu i grups de joves de Lleida que els haurien robat i agredit les últimes setmanes. L'incident més rellevant ha sigut la baralla multitudinària d'aquest cap de setmana, a més d'un centenar d'implicats. Ahir la nit també hi va haver corredisses i la policia va fer 7 detencions més, en total 12 des de divendres. Ens ho explica des de Lleida Estela Busoms.
6: Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que és on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu pakistanès pràcticament no presenta denúncies i per això ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix Larrosa.
7: És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no?, i a partir d'aquí treballar colze a colze.
6: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: En els primers 4 mesos en funcionament, les oficines mòbils de la Generalitat han tramitat més d'un miler de gestions. L'objectiu d'aquestes oficines és acostar l'administració als ciutadans que viuen en zones rurals i poc connectades. Són concretament 5 furgonetes que recorren 200 municipis perquè els seus habitants puguin fer tràmits presencials sense haver-se de desplaçar. La iniciativa es va posar en marxa a l'abril i un cop al mes aquestes oficines mòbils s'instal·len a zones cèntriques de les localitats on donen servei. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
8: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
0: Doncs justament sobre l'accés als serveis públics en zones rurals, la Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'Oficina de la Seguretat Social en aquesta ciutat del Pirineu. L'oficina es va tancar fa setmanes per falta de personal. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
9: L'Ajuntament denuncia que els ciutadans que han de fer qualsevol tràmit a la Seguretat Social han de desplaçar-se a punts com Tremp, Balaguer o Puigcerdà, i que això suposa un greuge més per un territori ja prou allunyat dels serveis públics i amb mancances de transport. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
10: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan. Tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
9: La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura 3CAT Info que està treballant per reobrir l'oficina el més aviat possible amb una nova contractació per cobrir una de les places, mentre que l'altra persona que hi treballa està de baixa temporal.
0: Gràcies, Joaquim. Abordem ara la informació cultural perquè avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, al Alfacar. A García Lorca el van matar per ser d'esquerres i homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua sent vigent. Precisament, el director Oriol Brogi prepara una versió de La caça de Bernarda Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca. El poeta i dramaturg granadí va escriure poemaris tan destacats com Poeta en Nueva York o Romancero Gitano i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La caça de Bernarda Alba. El director Oriol Brogi, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que sentien un gran enyor del poeta i ha explicat que la companyia La Perla 29 ja prepara La caça de Bernarda Alba i una segona obra amb un protagonista, com us dèiem, basat en Lorca.
11: I ara aquest any hi tornem per partida doble i fem La caça de la Bernarda Alba i després un espectacle, una barreja, una miscel·lània, una espècie de popurri. Ens acostem al món de Lorca i els dubtes de l'autor que parla, que discuteix amb els personatges. I és un espectacle divertit i jo crec que profund, també.
0: Doncs justament coincidint també amb aquest aniversari de la mort de García Lorca, podria ser el protagonista dels Oscars.
12: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
0: Dels Oscars del món del cinema, però de la mà del músic Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una possible nominació a millor cançó original als Oscars per La Nieve, que és la pel·lícula central, la cançó central, que interpreta la pel·lícula La Bola Negra, que s'estrenarà el mes de setembre. El seu nom ja apareix en una llista de candidats on figuren Taylor Swift o Travis Scott. De moment, és una llista, és una travessa, no és res definitiu, però sí que, com us dèiem, aquest nom, la cançó de Guitarrica de la Fuente, de la banda sonora de la pel·lícula La Bola Negra sobre Federico García Lorca, podria ser candidata als Oscars d'aquest any.
5: Esports.
0: Ara falten 5 minuts per 2 quarts. Actualitat esportiva amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
13: Bona tarda. Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça. Ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona i aquesta tarda el presentaran. A hores d'ara, però, el City i el Barça encara no han fet oficial el fitxatge del migcampista madrileny, que signarà per les 4 properes temporades. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo. Sobre Rodri, n'ha parlat Fermín López, del migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
14: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i... jo el tinc de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. Donarà moltes coses en aquesta posició.
13: Rodri i Cancelo seran jugadors del Barça, però a hores d'ara encara no se sap si ho podrà ser el davanter de l'Atlètic Madrid, Julián Álvarez. A la roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà contra el Màlaga, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, diu que no en té cap dubte.
15: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
13: Demà el Barça es presentarà davant l'afició el trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al-Ahly d'Egipte a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Gordon al Camp Nou.
16: Em van explicar el procés i què passarà. Crec que és una experiència increïble per a mi i per a cada nou fitxatge. L'Al-Ahly serà un equip fantàstic, però crec que al Barça només ens centrem en nosaltres mateixos i en el que podem fer en la manera com volem jugar. Tenim un estil que no canvia mai, així que simplement intentem guanyar d'aquesta manera de la millor manera possible.
13: A segona divisió, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. El jugador es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés, tot i que estava a la convocatòria. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. El Girona farà oficial a les pròximes hores el fitxatge del central leganès Abdul Mumin, l'ex del Rayo, i aquest migdia ha presentat el migcampista de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulat.
17: Sí que és veritat que hi havia doncs, altres equips, però un cop va sortir l'opció de venir aquí a Girona, no m'ho vaig pensar dues vegades. Crec que és el club ara mateix perfecte per mi, en aquest moment de la meva carrera. Un cop va sortir aquesta opció, sabia que havia de venir cap aquí, havia de tornar a casa meva, que és el Girona, i bé, molt feliç per poder tornar a estar aquí i defensar aquests colors.
13: En partits de la primera jornada de la Lliga de la Segona Divisió, ahir empat del Sabadell 0-0 al camp de l'Sporting de Gijón.
5: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
13: El Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola masculina en majoria de catalans juga des de les dues del migdia contra Austràlia. Som a la segona part. Austràlia guanya per 0-1. Mentrestant, la selecció espanyola femenina, també en majoria catalana, jugarà quarts de nou del vespre contra Bèlgica. Marta Segú és una de les jugadores catalanes de la selecció espanyola.
18: Serà un partit igualat perquè també tenim els exemples de la Pro League i de l'Europeu de l'any passat i tot, i som conscients de que estem ara mateix a un nivell molt semblant, però que pot passar qualsevol cosa.
13: En bàsquet, l'Ilerna Lleida ha incorporat a Aurimas Majauskas, a l'epivot lituà de 33 anys per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins a final de temporada. Majauskas ve de la Lliga Lituana. El Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macundo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada i en els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa. Macundo té experiència a l'Euroliga, on ha jugat diversos partits amb el Mónaco. El francès es convertirà en el desè fitxatge del Barça aquest estiu. Només quedarà per tancar la incorporació d'un altre interior. Qui comença avui la pretemporada és el Manresa i el Girona avui li ha arribat al base nord-americà Matt McClung. Aquesta tarda, en handbol, es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení s'enfrontarà al Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun.
0: Ara són 3:45. Aquesta hora, 3Cat Info, us destaquem que comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu. Els hi reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les seves aplicacions, com Facebook o Instagram. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeixen l'accés a menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc, de manera indirecta, fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies europees. I el Ministeri de l'Interior espanyol ha comptat més de 2.000 menors a Ceuta procedents del Marroc, dels que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva a finals de juliol. Són 300 més dels que havia identificat inicialment, però les associacions que treballen sobre el terreny diuen que ni molt menys, que el nombre de menors migrants és el doble. Són els grans titulars d'aquest dilluns, d'aquest dimarts, vaja, 18 d'agost de 2026. A partir d'ara també us destacarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen que s'agilitin els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern català assegura que ja està aplicant canvis en el sistema de dependència per reduir el temps d'espera, però els afectats diuen que no, que cal un canvi estructural per resoldre la situació. I també us explicarem com afecten les nits tòrrides que estem vivint aquest estiu. Provoquen efectes sobre la salut de les persones, no només les que ja tenen malalties, sinó també persones sanes. Els metges avisen que patir calor a la nit estressa el nostre sistema cardiovascular i pot fer aparèixer malalties com la hipertensió. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
13: Doncs que Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat revisió mèdica aquest matí i aquesta tarda el presentaran. El fitxatge, però, encara no és oficial. També s'ha de fer oficial el fitxatge de lateral portuguès João Cancelo. Mentrestant, el Girona ha obert expedient a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a jugar diumenge passat en el debut de la temporada contra el Leganés.
0: I pel que fa al temps, aquesta tarda tenim nuvolades a punts del nord-est, sense descartar algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, el Collsacabra o el Pirineu més oriental. Demà, la temperatura tocarà sostre i pujarà 3 o 4 graus més. Ara passant gairebé 3 minuts de 2:15 de la tarda d'aquest dimarts 18 d'agost de 2026, el dia en què la gran tecnològica Meta s'asseu al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units. És el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Meta, bàsicament Facebook o Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. Això podria no ser el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci. Així ho explica Nora Freeman, professora de Dret a la Universitat de Stanford.
19: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Es tractaria d'eliminar, per exemple, el recompte dels m'agrada, o també l'estratègia de l'escroll infinit, el desplaçament infinit per la pantalla, o també les publicacions efímeres, que són els que són l'essència d'aquestes plataformes, d'aquestes aplicacions, i que farien canviar per sempre l'experiència d'usuari que coneixem tradicionalment. Els fiscals d'aquest judici buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir enganxats els adolescents, que ha recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que ha enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. Justament aquest aspecte és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres, com recorda Vincent Jorlemont, director del Centre de Dret de Berkeley.
20: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí, i també és el que va passar amb el tabac.
0: Per contra, Meta argumentarà davant els membres del jurat que l'addicció a les xarxes socials no existeix als manuals de referència psiquiàtrica, per tant, no hi ha engany, i que formalment ells ja prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. També neguen el vincle causal, és a dir, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació. Està previst que aquest judici s'allargui 6 setmanes i que Mark Zuckerberg i els responsables d'Instagram pugin a declarar als tribunals. I avui, encara relacionat amb les grans empreses tecnològiques i amb el món de la intel·ligència artificial, us expliquem que l'auge, justament, de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. Per què? Doncs perquè hi ha un informe del Banc Central Europeu que alerta que una forta caiguda d'aquestes grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies. I és que, segons aquest organisme, els europeus tenen indirectament 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes empreses d'intel·ligència artificial. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió que tenen participacions en grans tecnològiques, com Nvidia, Apple o la mateixa Meta, de la que ara parlàvem. En un article a la pàgina web del Banc Central Europeu, diversos experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea, un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
21: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
0: El gestor d'actius de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monzó, afegeix que a dia d'avui, les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot les que tenen un elevat valor econòmic.
22: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rentabilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
0: Els experts recorden que una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus. Ara són 3:45. El deute públic de l'Estat va marcar un nou rècord el mes de juny i es va enfilar a 1,76 bilions d'euros. Amb tot, la bona marxa de l'economia espanyola va fer que es reduís el pes sobre el producte interior brut perquè l'economia creix més que el ritme al qual creix l'endeutament. L'administració de l'Estat és la que està més endeutada. Aquestes dades arriben quan el cost de l'endeutament públic de les principals economies està arribant a màxims que no es veien des de la crisi del 2008.
5: 3Cat Info.
0: El Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta, que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants a finals de juliol. Són 300 més de la xifra que havien calculat ara fa uns dies. En concret, la policia espanyola ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors. Però, segons l'associació ELIN, que es dedica a treballar amb persones migrants a Ceuta, el nombre de menors que hi ha a la ciutat autònoma és molt més gran, és el doble. Per això reclamen que s'acceleri el procés per identificar a tots aquests nens i nenes i que rebin l'assistència que necessiten. María Jiménez, voluntària de l'associació ELIN, ho explicava en declaracions a 3Cat Info.
2: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: Hi ha un miler de migrants allotjats en centres de menors a Ceuta i unes 300 nenes que van arribar-hi soles s'estan en escoles. La resta d'infants i adolescents, però, que van entrar a la ciutat autònoma, continuen dormint al ras, als carrers. De moment, el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra d'immigrants que segueixen a Ceuta de tots aquells que van entrar massivament a finals de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez continua parlant d'uns 5.000, igual que la setmana passada, però reconeixen que caldrà ampliar les 1.500 places d'acollida que van anunciar ahir. Amb aquest panorama a Ceuta, el govern espanyol passa a l'atac contra el PP i el responsabilitza de retard en l'acollida de migrants i en l'obertura de nous espais. La ministra portaveu ha acusat Alberto Núñez Feijóo de pressionar el president de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina del govern espanyol. El PP, però, ho nega. Anem a Madrid. Paula Brujats.
3: En menys de 24 hores, la ministra Almasaiz ha passat del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta, l'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida. Tot plegat, diu Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
4: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras. Han girado de una manera incomprensible presos de esas alianzas con la ultraderecha.
3: Els populars s'han indignat amb les declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, van tard a atendre i a expulsar també els migrants que queden a Ceuta. I Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
23: Un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
3: Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
0: La situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia i està fora de control. Així ho alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma ja una escalada de casos de sarna. Reclamen accions urgents davant un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. I justament l'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència, l'endemà que el brot s'hagi convertit ja en el més mortífer de la història del país. L'OMS va apuntar a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una nova província del país africà. L'organisme sanitari condiciona el termini a tenir els recursos necessaris, que ara són el 60% dels que caldrien. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia d'Ebola que hi va haver entre el 2008 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
24: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: El brot, declarat fa 3 mesos, es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant de l'Ebola que encara no té ni vacuna ni tractament.
5: 3CAT Info.
0: Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Ens l'han de tornar? Aquesta és la pregunta que es va fer molta gent el passat dissabte 15 d'agost. I és que els festius que cauen en diumenge ja es canvien generalment els dilluns. Però fins ara quedava el dubte sobre què passa en el cas dels dissabtes. Ens ho explica la Gemma Sagrera.
1: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu coincidia en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors. I sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
6: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
1: Els dies de descans i els festius són drets diferents. S'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer coincidir de manera sistemàtica els festius amb el descans setmanal del treballador. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquesta situació. Isabel Ruiz, advocat cada laboralista.
7: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
1: Per tant, abans d'iniciar cap mena de reclamació, els advocats laboralistes recomanen revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: I us expliquem ara que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia que va fer ahir l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys ha tornat a posar el focus en les mancances del sistema. El vídeo d'Assumpta Serna es va fer viral i va rebre milers de missatges. Davant d'això, el govern català assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema de dependència i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts. Ara mateix, la mitjana del temps d'espera per la resolució d'aquesta prestació és de 600 dies a Catalunya. La secretària de la Conselleria, Carolina Omar, explica els dos canvis principals que han desplegat.
8: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Les famílies i les associacions d'afectats consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
10: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans que pugui començar a aplicar-se.
5: El temps.
0: A 3:15, la crònica amb el Francesc Mauri.
25: Ha marxat l'activitat que anomenem convectiva, la de ruixats i tempestes, però no és impossible aquesta tarda alguna gotellada, algun ruixat local a prop del Pirineu Oriental, Guilleries i Collsacabra. Nuvolades a aquest entorn del nord-est. En conjunt, però, tarda de sol a gran part de Catalunya. I amb una temperatura que no acaba de pujar tant com ahir en alguns casos. Finalment, de tota manera, demà sí que repuntaria la bombolla càlida, algunes màximes entre els 40-41 i a Ponent, entre 32 i 38 a gran part de Catalunya, i tot això previ a un canvi de situació, sobretot a l'acabar la setmana. De moment serà dijous, quan comenci un lleugeríssim descens a la temperatura, més evident divendres i més notable dissabte i diumenge. A l'acabar la setmana podrien arribar algunes tempestes.
0: Doncs bé, en relació amb la situació meteorològica que hem viscut aquestes últimes setmanes a casa nostra, amb aquestes calorades i altes temperatures, avui hem sabut que encadenar més de 50 nits tòrrides, com ha passat aquest estiu a molts llocs, té efectes sobre la salut de les persones, i no només les que tenen malalties prèvies, sinó també en persones sanes. Des del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai. Aquestes nits tòrrides són quan els termòmetres no baixen dels 25 graus. Acostumen a ser més habituals en grans ciutats, com ha passat a Barcelona, per l'efecte illa de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per la salut. El metge de família Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, avisa a aquesta emissora que tots hi estem exposats.
9: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que et pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Doncs Aleix Serra, cap de control de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, creu que segurament aquest estiu serà el més calorós que hem viscut mai i vaticina que ens hi haurem d'acostumar i adaptar perquè no serà l'últim.
11: No només són les dades, sinó la nostra experiència ja ens demostra que estem en un clima més calent i, a més, amb una tendència, amb una expectativa de fer-se encara més calent. No és que arribarem en un moment amb un sostre on ja la temperatura no podrà pujar més, sinó que la tendència és a seguir pujant. No hi ha sostre. Dependrà molt de l'activitat humana que faci en les pròximes dècades.
0: I avisa també que tindrem estius més llargs, que començaran al maig i duraran fins a l'octubre. Per cert, que Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar durant la jornada laboral. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% els últims 20 anys i ja arriben pràcticament a les 19.000 anuals a escala mundial. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta sobre què passaria si no s'atengués la seva demanda.
12: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró, al Baix Empordà, està construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposarà que el poble sigui autosuficient i estigui preparat per més episodis de sequera. Girona, Laia Claret.
14: El nucli de Segaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de Segaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
15: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a Segaró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a Segaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
14: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
15: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar Segaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
14: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2 milions i mig en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
0: Gràcies, Laia. I el terratrèmol que ha sacsejat Granada ha obligat a tancar part del conjunt monumental de l'Alhambra. S'han desallotjat els palaus Nassarites i l'Alcassaba i s'han interromput les visites en aquests dos espais. El terratrèmol amb epicentre a Gojar ha estat de magnitud 4,8 i ha durat uns 10 segons. Poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tres persones han resultat ferides lleus, una de les quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital. La Diputació de Granada ha tancat al públic els edificis administratius, museus i la ciutat esportiva, mentre que els centres assistencials continuen oberts. L'episodi sísmic va començar divendres i, de fet, fet, des d'aleshores, l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat centenars de terratrèmols en aquesta zona de Granada. La Junta d'Andalusia manté activat el pla d'emergència mentre continua aquesta activitat sísmica.
13: Les tasques d'extinció van bé.
16: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
17: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
16: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
17: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
16: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
17: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: D'aquí 8 minuts seran les 4 de la tarda. L'església romànica de Viu de Llevata, a l'Alta Ribagorça, mostrarà un document que hi va estar amagat durant més de 800 anys. És el pergamí de la consagració, que el confirma com el més antic dels grans temples romànics d'aquesta comarca. La peça original és al Museu de Lleida, però ara se n'ha fet una rèplica que s'identificarà, que s'exposarà en aquest poble, a Viu de Llevata. Noelia Caselles.
18: Fa 54 anys, mentre feien obres, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsenoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple a l'edat mitjana. En aquest cas, contenia relíquies de Sant Albí i el pergamí original de la consagració. I una dada important, la data, va ser el 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca. Montse Macià és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
19: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
18: La reproducció s'ha mostrat als veïns coincidint amb la festa major del poble. Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu de Llevata.
20: I crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, doncs una rèplica d'aquesta lipsenoteca, que és la primera rèplica doncs, que està a la comarca, pugui tornar doncs, a l'interior del temple de Santa Maria de Viu de Llevata.
18: L'original està dipositat al Museu de Lleida i la reproducció es deixarà a Viu quan estigui enllestida la vitrina per exposar-la.
0: I ara, 3Cat Info, repassem la cartellera cultural, que ofereix una programació molt variada, amb concerts i espectacles per públics diversos. Adrià Clotet.
26: El Festival de Cap Roig rebrà Miguel Ríos, una de les figures més veteranes del rock espanyol. El cantant tancarà l'edició d'aquest any del festival en el marc de la gira en què presenta el seu nou treball, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. La vetllada tindrà com a artista convidat el cantant català Manolo García. Al Festival de la Porta Ferrada, l'orquestra barroca italiana Europa Galante, dirigida pel violinista Fabio Biondi, oferirà un concert inspirat en Vivaldi. El programa inclourà diverses peces del compositor italià, entre les quals hi ha les Quatre Estacions, una de les seves obres més conegudes. Sí.

0: La Xobertiada acull a 2:15 del vespre la canònica de Santa Maria de Vilabertran, el concert del baríton Samuel Hasselhorn i el pianista Miel Busakevits, que oferiran un programa centrat en l'obra de Franz Schubert i amb l'Esperança com a annexa de les peces. A Barcelona, la rumba catalana serà la protagonista de la nit. Els Tets actuaran a la plaça de les Dones del 36 a 10:45 dins la programació de la Festa Major de Gràcia. El grup aposta pels ritmes rumbers i l'ambient festiu, en una de les nits més populars de les festes del barri. Canviant de registre, el Summerfest Cerdanya ens proposa aquesta nit màgia. Ho fa amb Estrafalari, del Maglari, un espectacle ple d'humor i rima i que busca constantment la connexió amb el públic.
1: Hi ha 4 minuts per arribar a les 4. Els esports amb l'Eduard Solà, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona, i aquesta tarda el presentaran. A hores d'ara, el City i el Barça encara no han fet oficial el fitxatge del migcampista madrileny que signarà per les pròximes 4 temporades. També s'ha de fer oficial el fitxatge de lateral portuguès João Cancelo. Sobre Rodri, n'ha parlat Fermín López, del migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
3: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i jo el tinc de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. Donarà moltes coses en aquesta posició.
2: Demà el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly, a Egipci, a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Gordon al Camp Nou.
4: Em van explicar el procés i què passarà. Crec que és una experiència increïble per a mi i per a cada nou fitxatge. L'Al Ahly serà un equip fantàstic, però crec que al Barça només ens centrem en nosaltres mateixos i en el que podem fer en la manera com volem jugar. Tenim un estil que no canvia mai, així que simplement intentem guanyar d'aquesta manera de la millor manera possible.
5: So we just try and win this way and in the best way possible.
6: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
2: A segona divisió, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. El Girona farà oficial a les pròximes hores el fitxatge del central ganès Abdul Mumin, ex del Rayo, i aquest migdia ha presentat el mitjapunta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats.
7: Sí que és veritat que hi havia doncs, altres equips, però un cop va sortir l'opció de venir aquí a Girona, no m'ho vaig pensar dues vegades. Crec que és el club ara mateix perfecte per mi en aquest moment de la meva carrera. Un cop va sortir aquesta opció, sabia que havia de venir cap aquí, havia de tornar a casa meva, que és el Girona, i bé, molt feliç per poder tornar a estar aquí i defensar aquests colors.
2: En partits de primera jornada de la Lliga de la Segona Divisió i empat del Sabadell 0-0 al camp de l'Esporting de Gijón.
6: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
2: El Mundial d'Hockey Herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, majoria d'equips catalans, última referència, jugava des de les dues contra Austràlia, perdia 0-1. Mentrestant, la selecció espanyola femenina, també majoria catalana, jugarà 8:45 del vespre contra Bèlgica. Marta Segú és una de les jugadores catalanes de la selecció espanyola.
8: Serà un partit igualat perquè també tenim els exemples de la Pro League i de l'Europeu de l'any passat i som conscients de que estem ara mateix a un nivell molt semblant, però que pot passar qualsevol cosa.
2: En bàsquet, l'Elerna Lleida ha incorporat a Urimas Majauskas, a l'epivol lituà de 33 anys, per estar aquí a la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins a final de temporada. Majauskas ve de la Lliga Lituana. El Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macundo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada, i els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa. Macundo té experiència a l'Euroliga, on ha jugat diversos partits amb el Mónaco. El francès es convertirà en el desè fitxatge del Barça aquest estiu i només quedarà per tancar la incorporació d'un altre interior. Qui comença avui la pretemporada és el Manresa i el Girona avui li ha arribat al base nord-americà Mac McClung.
9: I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited.
10: Em sento molt bé, potser una mica cansat, però molt content. Estic molt emocionat per ser aquí. És com si fos un dia nou, alguna cosa que no havia experimentat abans. És com si tingués ganes de veure-ho tot. Ho donaré tot, em prepararé tan bé com pugui i passi el que passi, el que vull és ser aquí, marcar la diferència i guanyar.
9: Here and I want to make a difference and I want us to win.
2: I en handbol aquesta tarda es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6, l'equip femení s'enfronta al Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra el Thun, també de Suïssa.
11: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La informació de la platja més accessible. Aquest estiu, la ciutadania i visitants poden descarregar l'aplicació Navilens, que permet accedir de manera ràpida i accessible a la informació actualitzada de la platja mitjançant els codis instal·lats als panels informatius del nostre litoral. La platja de la Pineda ja compta amb la certificació d'accessibilitat universal. La Biblioplatja programa un agost per descobrir i protegir el medi marí. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado manté durant tot el mes d'agost el servei de lectura i préstec a la Biblioplatja i ofereix una nova edició de l'Hora del Medi Ambient. Les activitats adreçades al públic familiar apropen als participants la fauna marina i la importància de conservar els ecosistemes del litoral de manera lúdica i participativa. El voleibol infantil masculí es proclama campió d'Espanya. Els jugadors del club i escola de voli platja de Castelldefels es van imposar el passat diumenge a la gran final disputada a la localitat murciana de Lorca. I això és tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comença Castelldefels, així som. Recordarem les estades per a la gent gran que organitza la Diputació de Barcelona i sabrem l'actualitat, com estan les coses pel que fa a la temporada de platja aquest estiu de la mà del regidor de platges, Marc Soler. També hem parlat amb Raül Castells, ell forma part del grup d'escacs de Castelldefels i ens valorarà la darrera edició d'aquest torneig que ja ha fet 26 anys. El Josep Maria Casanillas, metge, ens explicarà les afectacions que per a la salut té els sobrevols diaris sobre una ciutat, en aquest cas sobre Castelldefels, o com afecten en general a la salut de les persones les dinàmiques de sobrevol dels avions. Comencem, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més.

0: de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
1: Si sí, per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
4: Castelldefels, així som.

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i amb discapacitat intel·lectual. I és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín, ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçat aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava a la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada el més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, el recinte Mundet de Barcelona. Tenim dos centres residencials. El pavelló nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions doncs, d'emergència.
1: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
0: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
1: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
0: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
1: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el pavelló nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se i que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
0: Aquestes dos, o sigui que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
1: Exacte. Sí, tindríem, sí, sí. Tindríem 140 places més.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa, Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona, un programa adreçat doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bon dia.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Neus, em pots donar una fulla, si us plau? Estic prenent tants apunts que no me'n queda cap.
2: Em sap greu, però no en tinc. Ara, que tampoc no sé si podries escriure gaire.
1: Però què dius? Si en tens moltes a la carpeta.
2: No, perdona. De fulles no en tinc cap, però de fulls sí que en tinc. Que en vols un?
0: A Punt de Sal. En català no hem de confondre full i fulla. La paraula full designa un tros de paper rectangular i prim. En canvi, el mot fulla fa referència a una part de les plantes i dels arbres i, per extensió, a la làmina generalment metàl·lica d'una eina que serveix per tallar. Per exemple, necessito més fulls per escriure-hi, però les fulles d'aquest arbre són caduques o s'ha tallat amb la fulla d'un ganivet. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus de 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Nova setmana d'activitats d'oci al Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Avui dimarts 18 d'agost, show d'impreshow a 8:45 del vespre. I la castelldefelenca Thelma Cester revalida el títol de campiona del món del wake skate. La rider suma el seu tercer títol mundial consecutiu a Pequín, després dels assolits a Tailàndia l'any 2022 i a París l'any 2024. Cester entrena habitualment al Canal Olímpic de Catalunya Castelldefels. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Una de les activitats més tradicionals també de la Festa Major d'Estiu és el torneig d'escacs que es va celebrar a la sala Margarida Xirgo. Per parlar amb nosaltres, Raül Castell, membre del grup d'escacs Castelldefels. Molt bon dia, Raül.
1: Bona tarda, Anna.
0: Com estem? En primer lloc, recordem una mica la història d'aquest grup d'escacs.
1: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als escacs Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació, ahir sí que van fer un club durant molts anys i bueno, ahir van celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorre és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans, i van decidir doncs constituir un nou club al Castelldefels. I a poc a poc doncs hem anat fent tasca i bé, ja portem ja... Doncs mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que bueno, ara estem a 26 anys ja, jugant als escacs aquí a Castelldefels. Sí, sí.
0: Bé, molta afició, 25 anys,
1: sí.
0: Així sense aturar-se.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que els escacs són un esport molt, que aquí a Catalunya té molta, molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació, i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet a Netflix, em sembla que a Netflix. No sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada, i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom, la veritat, sí, sí, sí.
0: I a més un esport on participa gent de totes les edats, aquí no n'hi ha límit.
1: Sí, això és el bonic, perquè tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, en dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental, i això és el bonic dels escacs, no? que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí, sí.
0: A més d'aquest torneig del que ara parlarem, quines activitats més feu habitualment des del grup d'escacs?
1: Doncs el que fem, que és una activitat que ens agrada molt, que és el Campionat de Catalunya per equips, que això es celebra des del gener fins a l'abril, i és una competició molt maca perquè ens reunim tots els equips i fem una mica també de pinya perquè juguem per tota Catalunya, no? Llavors, una setmana jugues a la casa Castelldefels i l'altra vas a jugar, doncs, per exemple, vas a jugar a Piera, on sigui. I és una activitat que es fa del gener fins a l'abril. És un torneig molt xulo i tenim diversos equips. Tenim inclús un equip sub-12 de nanos i bé, ens agrada molt aquest torneig. Després ja, a partir del maig, aquí a Catalunya comença el circuit català d'escacs, que es diu, si estàs federat, que aquí a Catalunya està molt bé perquè està molt arreglat i n'hi ha un munt de tornejos. Llavors, acabes de jugar un torneig i comences un altre. Està molt bé, sí, sí.
0: I a banda d'això, col·laboreu, per exemple, amb l'Associació de la Gent Gran o amb les escoles, no?
1: Sí, amb les escoles fent classes. Tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí els nens a donar classes aquí al club, que és doncs fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base, i sí, treballem bastant amb escoles, sí, sí, sí, sí.
0: Per a vosaltres, en el nivell que estem parlant d'educació, quins avantatges penseu que suposa per als nanos endinsar-se al món dels escacs?
1: Doncs sí, curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica. Perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels als escacs que estan molt bé i per als nanos és ideal, perquè els nanos a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren i als escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. O sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. A la gent gran hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-m'hi-do, i pensen i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable. Sí,
0: que els
1: sí.
0: Ajuda a mantenir la salut cognitiva també d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, sí, exactament. Sí, sí, sí.
0: Pues parlem del torneig de Festa Major.
1: Sí.
0: En què va consistir?
1: Doncs mira, és el torneig que ja anem per la 26a edició i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonica del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que són rellotge, perquè si no, no donaria temps a fer-lo. Acostumen a fer el diumenge pel matí, el diumenge pel matí. Sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís, que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyar, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt arreglat aquí a Castella de Fels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades hem de dir que no perquè no tenim més capacitat. O sigui que vull dir que està molt arreglat. Sí, sí.
0: Sí, bueno, jo vaig passar un moment per la Sala Marquesa de Xirgo, vaig veure les taules que ja havíeu preparat
1: sí.
0: I pensava que ja no cap ningú més. Quants sí. Jugadors i jugadores van participar?
1: Al final van fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí,
0: està
1: sí, 100 inscrits està molt bé. Sí, sí, sí, sí. Mm. A més, aquí a la sala, a la Xirgo, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest any hem estat molt a gust aquest any, sí, sí.
0: I com deies també, aquí es barrejava gent de totes les edats.
1: Correcte.
0: I sexe.
1: Correcte, sí, sí, sí, sí. És lo bonic perquè és un torneig que, bueno, hi ha molta gent que a lo millor que no ha jugat mai, és, doncs és la primera vegada que jugo un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club, a poc a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, sí, perquè s'obre a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits, sí, sí.
0: El que passa és que quedava, no sé si ho teniu previst o si es fa així, poc espai perquè la gent veia les partides, no?
1: Bé, és que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un... Bueno, ho van solucionar més o menys, sí, sí, sí, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala Magall de Xerú, sí, sí.
0: Bé, quina és la propera activitat que teniu?
1: Doncs la propera, bé, en principi, ara ja et dic, com comença la temporada d'estiu, ara estem jugant tots tornejos individuals. Ara, mira, jo, per exemple, m'he pogut escapar i ara a vacances jugaré l'únic que es fa a Sants, que és l'Open de Sants, que és una passada, és un torneig. Jo crec que és el millor que hi ha a Catalunya, perquè venen molts estrangers, gent de fora, i ja el que et comentava abans, que ara diguem que entrem en el circuit català aquest fins al setembre, que estàs jugant tornejos. Estàs combinant tornejos de clàssics, que són de partides lentes, que vas apuntant, i altres com el d'ahir, encara que aquest no estava homologat perquè era de Festa Major, però tornejos que són també de partides ràpides, semiràpides, o sigui que ja de cara al setembre-octubre, bueno, també treballem el tema dels escolars, que això no ho havia comentat, que tenim els escolars allà al poliesportiu de Can Roca, dos divendres també col·laborem, i ja et dic, després suposo que farem un social, que intentem fer un social al club, i després ja de cara al gener doncs, fem el que et comentava del Campionat de Catalunya per equips. Sí, sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies a Raül Castell per fer aquesta valoració de com va anar, i ja són 26 anys, aquest torneig d'escacs a la Festa Major de Castelldefels. Sort per als propers tornejos on aneu.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Moltes gràcies. Gràcies. Bon dia.
1: Bona tarda.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, Castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix? Aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell Fe es troba escrit just al costat de la marca Cine, una abreviatura del nom Gaius Drocina Sinecdemo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Cine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i Sinecdemo al món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Fèlix i després va passar a mans de Sinecdemo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo que no era de la ciutat havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'Arxiu Municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
1: Bocins d'història.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
3: Castelldefels, així som.

0: Ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 6.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Renova el paviment de l'aparcament de l'església. Els treballs de reparació van començar ahir i tenen una durada aproximada d'una setmana. Les obres s'han organitzat de forma que l'aparcament no es tancarà la seva totalitat cap dia. El cinema El Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Aquest diumenge a les 10 de la nit, la pel·lícula de Jonas Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure, en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. I la votació ciutadana dels primers individuals de la 26a Nit de l'Esport comença dilluns vinent. Del 24 d'agost al 6 de setembre, la ciutadania pot participar a l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals de millor esportista. Els premis de la Nit de l'Esport es lliuren el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al SEM Can Roca. És tot de moment. Més informació ja en el context de l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: El proper 20 de setembre hi ha convocada una manifestació de protesta per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Amb nosaltres tenim a Josep Maria Casanelles i Montserrat Rufas, metge i infermera respectivament, veïns i veïnes de Castelldefels, que pertanyen a l'entitat Prou Soroll de la nostra ciutat i també a una entitat supramunicipal que es diu Aeroport. Què tal? Molt bon dia als dos.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: A vostès per venir. Molt bon dia, senyor Casanelles.
2: Gràcies, bon dia.
0: En primer lloc, que vostè ha estat durant la seva vida professional l'exercit de metge i des de les preocupacions que n'hi ha a les diferents entitats per l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha una de la qual estàvem parlant ara mateix, que potser no som conscients, i és l'afectació que per la salut suposa el sobrevol d'avions sobre la nostra ciutat.
2: Sí, sí. Ens trobem que el Castelldefels, però no és només Castelldefels, és un problema de Castelldefels, de Gavà, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport, hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la Comunitat Europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor, i la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta. De fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora. És a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament en aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra i on s'enlairen els avions. Doncs aquesta contaminació té la particularitat de que quan nosaltres notem un soroll, reaccionem. Però és que moltes vegades el nostre organisme no és conscient de que hi ha aquest soroll. És a dir, el nostre cervell ens l'amaga i no notem aquest soroll. Hi ha gent que és més sensible en el sentit de que de sigui desperta davant del soroll i hi ha gent que no reacciona tan ràpidament. Pensem que el soroll és un sistema d'alerta. És un sistema que ens serveix per comunicar-nos i és un sistema d'alerta davant d'una agressió. Els animals, davant del soroll, reaccionen i els ocells volen i s'escapen i segons quins animals doncs, fugen o els serveix per apropar-se amb altres animals. El nostre organisme, quan sent un soroll, quan està, normalment parlem que una conversa estem parlant sobre 60 decibels, que és el soroll normal de la conversa, quan aquest soroll passa en condicions d'estar despert d'aquests 60 decibels, el nostre organisme ja respon, ja reacciona, ja deixa anar una sèrie d'hormones, de cortisoles, etc., que fan que el nostre organisme augmenti la pressió arterial, augmenti la freqüència cardíaca i doni ja una resposta. Si aquesta resposta és contínua, per un costat, el que arribarem a tenir és un cansament del nostre cor. Dius, home, però a tothom no li passa això, evidentment. No tots els que fumen acaben amb un càncer, però sí que saben que el tabac és un factor que afavoreix el càncer. Ens trobem que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectats pel soroll del trànsit, havíem dit, i hi ha un munt de persones afectats pel soroll dels avions i pel soroll dels trens. Estem parlant de 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions, per les persones que viuen en zones properes on aterren i s'enlairen els avions i on els avions fan maniobres, si te'n vas al Prat, que el Prat està molt a prop de l'aeroport, en segons quines zones notes el soroll, sents aquell soroll enorme dels avions que estan fent maniobres per al Prat. Això no és una molèstia, això acaba afectant la salut de les persones. Clar, dius, bueno, és un tema que afecta només a la freqüència cardíaca que pot arribar a generar. De fet, a Europa estem parlant de 12.000 morts lligades al soroll no només dels avions. Estem parlant d'uns 50.000 infarts lligats o patologia cardíaca lligada al soroll, i estem parlant de 70 i pico mil ingressos lligats a lo que és el soroll. Robert Koch va ser el premi de medicina l'any 2005, és aquell senyor que va associar la malaltia del còlera i les malalties infeccioses

de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de la 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile, o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir que hagi passat aquest avió, perquè aquest avió desperta. Com també són conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5:30 em despertarà perquè surten els de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. Dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre són conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment. Si trenquem el ritme del son, aquella persona el dia següent es troba cansada, es troba irritada. Si això passa un dia, un altre dia, un altre dia, comencen a sortir problemes mentals, problemes psicològics, que dius, no sé què li passa, no sé què té, però està irritable. Bueno, doncs moltes vegades aquestes causes estan al no poder dormir. I aquest no poder dormir, a vegades, quan estem en zones afectades pel soroll, en aquest cas dels avions, però pot ser un tren, potser aquí a Castelldefels, la gent que viu al costat de la via del tren, si anem a passejar pel costat de la via del tren, notem aquells sorolls estrondosos. Si anem a passejar pel costat de l'autopista, pel costat de l'autovia, notarem el soroll dels cotxes, que pot ser continu, que apareix aquella moto amb una velocitat no controlada, que també, si tu estàs dormint en aquestes zones, el son queda alterat. Si estàs vivint en aquestes zones, ja no és només el son. Dius, bueno, i el son que et produeix? Doncs mira, et produeix aquesta fatiga, et produeix aquest cansament, et produeix que el dia següent no rendeixis el que hauries de rendir. I també estem parlant de persones més afectades, gent gran i sobretot infants, que són els que estan més afectats per aquest tipus de contaminació. Dius, i el son és només l'altre factor que ens afecta? No és només. Tenim la particularitat de tenir escoles i residències en zones per on passen els avions. Està demostrat, i això s'han fet estudis a Madrid, s'han fet estudis a Nova York, s'han fet estudis a Bèlgica i a Holanda, sobre com l'aprenentatge, com la capacitat de concentració, com alteracions com el TDAH, etc., queden molt més marcades en els nens que estan en zones on hi ha avions. De fet, hi ha un estudi molt interessant fet a Madrid, el qual es demostra que els nens que estan en zones properes on hi ha el soroll tenen un aprenentatge inferior als nens que no viuen en aquestes zones properes. O els nanos a Nova York, que és l'estudi, nanos que vivien al costat de la via del... que estudiaven en una escola al costat de la via del tren i nanos que estudiaven fora d'aquesta via, fora d'aquest soroll de la via del tren. En aquesta via del tren passava cada hora passava un avió, un tren, amb un soroll superior als 85 decibels. I era suficient com per desconcentrar aquests nanos i que al cap del temps tenien un aprenentatge inferior a la resta de nanos. Fixa't bé que estem parlant d'una diversitat d'aspectes als quals moltes vegades no hi parem a pensar, però quan els investigadors, quan els epidemiòlegs es posen a treballar per què aquestes causes de TDAH, aquestes causes d'infart, aquestes causes de cansament, i a vegades també d'accidents laborals, què és el que pot ocasionar tot això, anem a trobar una via de contacte que és el soroll. És a dir, per mi potser l'important d'avui seria entendre que el soroll no és només una molèstia, sinó que és una causa de malaltia, una causa d'infart i una causa de mort i una causa d'alteracions físiques i alteracions psíquiques en les persones, més en els infants, però també en els adults. I amb una curiositat, hi ha persones que diuen, estem parlant, passa un avió, pares de parlar perquè no pots sentir el que et diuen, tornes a continuar i diuen, a mi no em molesta el soroll dels avions. I al costat hi ha una persona que et dirà, sí, a mi em molesta molt el soroll. És a dir, la percepció que tenim no és la mateixa unes persones de les altres, no és la mateixa en unes èpoques amb les altres. Però el nostre organisme sí que percep aquesta agressió. I el nostre organisme es posa en alerta. I quan es posa en alerta, deixa anar una sèrie d'hormones que provoquen aquella resposta automàtica.

0: de resposta automàtica es va sumant, i és que el fil és la que al final ens dona l'estrès, ens dona la patologia cardíaca, la hipertensió arterial, tota una sèrie de complicacions. Hi ha altres complicacions que no estan demostrades d'una forma molt taxativa, però que intuïm que a l'augmentar el cortisol és possible que hi hagi problemes de diabetis, és possible que hi hagi problemes a les embarassades, però que encara els estudis no són prou clars com per poder dir que hi ha una associació directa. Segurament que més endavant això sí que pot anar en aquest sentit.
1: Mm. També hi ha una contaminació provocada pels sobrevols dels avions, que no és més acústica, sinó que és mediambiental, perquè
0: sí,
1: els avions tenen un combustible, és el querosè, que potser no és perceptible per les persones, però que també d'alguna manera ens acaba afectant sobre aquells territoris veïns a l'aeroport o la seva activitat.
0: Sí, amb això hi ha diversos aspectes a destacar. És a dir, jo avui em volia centrar més en el soroll perquè és aquesta contaminació silenciosa, curiosament, però evidentment estem parlant, per exemple, 1% del que serien la generació d'aquests gasos que generen el canvi climàtic està provocat pels avions. Estem parlant d'un 1% a nivell mundial. No estem parlant d'una cosa qualsevol. Tots els avions, actualment em sembla que cada dia hi ha al voltant de 23.000 vols funcionant per tot el món. I aquests vols estan generant el que són aquests gasos que generen el canvi climàtic. I això és una causa de contaminació que ens està afectant en molts aspectes. Però, a més, directament aquest queroseno que cremen els avions està generant una sèrie de partícules, una sèrie de gasos que afecten a la salut de les persones. A on t'afecten? Doncs, lògicament, hi ha els estudis que s'han fet a tota Europa i s'han fet a nivell mundial, també als Estats Units, a l'aeroport de Los Angeles, a l'aeroport de múltiples aeroports, ens estan demostrant com les persones que viuen a prop d'aquests aeroports, les zones d'aterratge i les zones de despega, separant una cosa del que serien els gasos que generen el canvi climàtic, que aquest és un aspecte que ens afecta, però a més aquests gasos, aquest querosè, genera una sèrie de partícules que afecten la salut de les persones que viuen al voltant d'aquestes zones d'aterratge i despega dels avions. Aquí estem parlant de patologia respiratòria, estem parlant de patologia cardíaca, estem parlant de càncer, estem parlant de tota una sèrie de patologies molt més florides, no només el soroll. Clar, però fixeu-vos bé que estem parlant d'avions, contaminació ambiental, però que la contaminació acústica i contaminació ambiental van sumades. Aquella gent que estem vivint a prop d'un aeroport, tenim les dues contaminacions. I l'aeroport no està aïllat, perquè quan tu agafes l'autovia o l'autopista per anar de Castelldefels a Barcelona, o al revés, et trobes que un percentatge, possiblement més d'un 30% dels cotxes que estan circulant per aquestes carreteres, és una circulació generada pel trànsit de l'aeroport. És a dir, que aquí hem de sumar, a més, aquest tipus de contaminació. I, de fet, hi ha estudis que intenten separar una cosa de l'altra, però que al final les persones som unes i remem el fum, tant dels cotxes com dels avions. I parlem dels fums, però no només dels fums. Hem de parlar dels fums i hem de parlar també de lo que són les partícules generades per les rodes dels avions quan estan aterrant o per les rodes dels cotxes. És a dir, hi ha tota una sèrie d'altres aspectes que possiblement no en sou conscients, però que formen part d'aquesta gran contaminació que genera en l'activitat aeroportuària.
1: Senyora Rufas, vostè pensa que en el disseny de l'ampliació de l'aeroport del Prat s'han tingut en compte aquestes afectacions?
2: No, per res del món. Vull dir, l'anterior ampliació que es va fer cap al 2005, a Europa li va demanar uns requisits medioambientals a l'aeroport precisament per mantenir això, i no s'han produït. O sigui, encara, hores d'ara, Europa està esperant que realment a l'aeroport AENA, en realitat, faci això que li havien demanat a Europa, i no ho han fet. Per tant, què ens fa pensar que aquesta nova ampliació, amb el tema de la Ricarda, amb el tema de fet, una mica el que s'hauria d'explicar és que Ja la primera vegada que es va intentar, i això té, bueno, hi ha publicacions que ho diuen clarament, quan es va fer la desviació del riu Llobregat, es va treure part dels aiguamolls i es va a Cal Tet, es va fer un canal artificial. Que amb això es pensaven que ja ho tenien tot resolt. I aquest canal està podrit, d'aigües podrides. O sigui, que no ha servit la biodiversitat per moltes raons molt complexes a nivell biològic, no va funcionar. Aleshores, pretendre treure part de la Ricarda, com volen fer ara, segurament tampoc ens funcionarà. Vull dir, perquè és la biodiversitat que té, ja no només amb aus i amb espècies, sinó les aigües que entren dolces, les aigües que entren salades, tot el que significa biològicament això és molt difícil. Tu no pots treure un tros i reemplaçar-lo en un altre lloc, perquè probablement no et viurà bé. I aleshores...
0: Jo amb això voldria fer un èmfasi que penso que és important, perquè moltes vegades, o a vegades hi ha gent que diu, bueno, el tema de la Ricarda, el tema de les aus, el tema de lo que són els insectes propis d'aquestes zones, dius, home, deixar... Jo recordo una resposta d'un càrrec de l'Ajuntament de Barcelona quan ens estava parlant de la preocupació de l'Ajuntament de Barcelona pel canvi climàtic i de fer zones verdes i de fer el que se'n diu refugis climàtics, etcètera, etcètera. I els hi preguntava, home, no acabo d'entendre aquesta preocupació pel canvi climàtic i al mateix temps propiciar una ampliació de l'aeroport. La resposta va ser algo així com, és que a vegades hi ha prioritats econòmiques, que no sabem d'aquí, que fan que estiguem per sobre d'aquestes situacions. Però hem de pensar que quan diem la Ricarda, si a mi no em preocupen els ànecs, al marge de que hi hagi una normativa europea que diu que Natura 2000 són zones que s'han de preservar i s'han de preservar no només perquè hi ha espècies que els hem de preservar, sinó perquè el que hem de fer és preservar la biodiversitat. I dius, bueno, i això què vol dir? Doncs, algo tan senzill, quan nosaltres perdem la biodiversitat, quan s'estan extingint les zones verdes, estem extingint insectes, estem extingint bactèries, estem extingint fongs, estem extingint espècies d'aus, etc. Quan eliminem la biodiversitat, fem que sigui més fàcil la propagació de les pandèmies.
2: Exacte.
0: Mirant-ho només d'una forma egoista com a persones humanes, diu, a mi l'únic que m'interessa són els meus interessos. Doncs, si només t'interessen els teus interessos personals i econòmics, si tu elimines, disminueixes aquesta biodiversitat d'animals, d'insectes, etc., el que fas és facilitar la propagació de les pandèmies. I hem tingut exemples, i tindrem exemples, perquè la situació és així de greu. Quan estem eliminant totes les zones verdes de l'Amazona, estem eliminant zones verdes d'Àsia, etc., estem facilitant que hi hagin propagacions que en altres condicions no s'haurien donat. D'alguna manera, la biodiversitat és una barrera a que aquestes epidèmies arribin a l'espècie humana. De forma egoista, doncs, haurien de ser conscients que també hem de protegir aquestes espècies.
2: Això, perdona, però sí, això només és una, ja és un concepte a nivell biològic, per dir-ho d'alguna forma, però després hi ha l'altre concepte que és a nivell econòmic o a nivell de model de país, que això ja seria un tema molt més llarg per dir quin model de país volem. Turistificació, gentrificació, més vols, més turisme, que clar, aquesta és l'altra vessant de l'ampliació de l'aeroport, que també jo crec que és important i s'hauria de parlar.
1: Molt bé, doncs, de moment aquest 20 de setembre, te repetim, hi ha convocat aquesta manifestació per l'ampliació de l'aeroport, per totes aquestes raons de les quals estem parlant. Què assistirà a aquesta protesta? Vostès pertanyen, com diem, al col·lectiu Preu Soroll, també a l'aeroport, sí, però estan convocades més entitats socials, polítiques, veïnals de l'àrea metropolitana.
0: Hi ha al voltant de dos centenars d'entitats, sí, que estan darrere d'aquesta convocatòria de l'aeroport. I són entitats no només del Baix Llobregat, sinó de tot Catalunya.
2: No, entre elles també el sindicat de llogateres.
0: Uh-huh. I dius, qui tenen a veure, el sindicat de llogateres o associacions de veïns de Barcelona? I per què aquesta preocupació per l'aeroport? És un tema de, com diem així, vulgarment dels ànecs, és un tema de contaminació acústica, perquè de fet aquesta contaminació acústica la patim només el que són les zones properes a l'aeroport. És un tema de contaminació atmosfèrica també. És a dir, ens trobem que l'Eixample de Barcelona és una zona molt saturada pel soroll i molt saturada per la contaminació ambiental. No fa massa un estudi que es va fer a Barcelona, es va arribar a identificar que s'havia frenat l'augment de la contaminació ambiental de la ciutat de Barcelona, sobretot el que és en l'Eixample. Però els valors actuals existents a Barcelona encara estan pel damunt del que l'OMS demana com a recomanable. I dius, l'aeroport està lluny. Sí, l'aeroport està lluny, depèn de com bufi el vent, segons com bufi el vent. Però clar, hi ha l'altre aspecte que ens deia la Montse, que està lligat a l'aeroport. Passar de 60 milions de turistes a 90 milions de turistes, quan ja a Barcelona comencen a haver-hi queixes pel volum de turistes que hi ha pels carrers, perquè el negoci de Barcelona s'ha reduït, estem tancant els petits negocis i ho estem reproduint en negocis de molt baix volum econòmic. Estem donant un tipus de feines, i ja l'aeroport porta feina, però porta feina a uns sous molt baixos i a uns sous que estan lligats a l'existència o no existència de turisme. Estem produint una sèrie de massificació de turística que està ocupant uns espais, unes vivendes, uns pisos, unes habitacions, que no permeten que la gent que són del país puguin ocupar perquè el preu puja d'una forma dràstica. És a dir, està creant un impacte tan gran en el que és el cost de la vida de la ciutat de Barcelona, no només, perquè l'augment del cost de la vida a Barcelona està generant que les zones properes, com és el Baix Llobregat, també estiguin patint el mateix problema. És a dir, que al final hi ha tota una sèrie d'entitats que són sensibles a el que significa l'augment de turisme per Barcelona. Estem parlant ja no només d'augment de turisme, estem parlant d'un model econòmic. Barcelona s'ha dedicat només a generar turisme o Barcelona hauria d'obrir el seu ventall econòmic i dedicar-se a promoure altres activitats econòmiques? Uh-huh. Tenim unes comunicacions a Barcelona que estan saturades. Parlem de Renfe, parlem d'autobusos, parlem de metros, etcètera. On necessitaríem més comunicacions per poder resoldre els problemes de la ciutat. I això ho tenim saturat, ho tenim aturat. Tenim unes comunicacions excessivament centrades en Barcelona. Hauríem de redissenyar, hauríem de repensar. És a dir, fa falta un canvi de model econòmic, de model social, que actualment centrar-nos només en el turisme, el que estem és ofegar l'economia del país només en quatre sectors: construcció, bars, restaurants i poca cosa més. Hi ha una sèrie de llocs de treball que són llocs de treball molt lligats a el que és el turisme. Ve el turisme a l'estiu, augmenta el lloc de treball, passa el turisme, baixen comencen els aturs i comencen a demanar ajudes perquè no es pot viure amb els sous que es tenen. És un model que s'ha de canviar.
2: Sí, i que aquestes grans inversions que es volen fer a l'aeroport, doncs potser les haurien de fer amb infraestructures que fossin més sostenibles, com per exemple els ferrocarrils.
1: Doncs de moment, convocada, repetim, aquesta manifestació el 20 de setembre, a quin punt en concret de la ciutat de Barcelona?
0: És al carrer Aragó, Passeig de Gràcia.
1: Al carrer Aragó, Passeig de Gràcia, a quina hora, senyor Casanelles?
0: A les 12.
2: A les 12
1: al migdia. Sí. Tornarem a parlar d'aquesta manifestació i de les reivindicacions, evidentment, per les afectacions socials, econòmiques, en temes de salut, com està explicant aquí el Joc Castanelli, l'infermera Montserrat Rufas, de l'ampliació de l'aeroport. Moltíssimes gràcies als dos.
0: Moltes gràcies a vostès.
1: Que vagi molt bé.
2: Doncs vinga, moltes gràcies.
1: Bon dia.
2: Adéu, bon dia.

0: Los aniversarios del 2026.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de 10 de la nit.
0: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist el senyal que han posat davant de casa?
2: Un senyal? No, no l'he vist. De què?
1: És un senyal de prohibit aparcar de 8 del matí a 8 del vespre, just davant del supermercat.
2: Ostres, només faltava això. Poc aparcament que hi ha.
1: Mira, no et queixis tant i agafa menys el cotxe, que l'utilitzes per tot.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula senyal és masculina. Per exemple, s'han de respectar els senyals de circulació. O bé, em vaig fer una ferida i m'ha quedat un senyal. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 18 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels es converteix en la primera platja de Catalunya amb la certificació ISO de platges sense barreres. Continuen avançant les millores d'accessibilitat del litoral. Aquest estiu la platja incorpora codis navilencs als plafons informatius per facilitar l'accés a la informació a les persones amb discapacitat visual. I a més, la platja de la Pineda ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Segueixen les obres de reparació del paviment de l'aparcament de l'església. L'Ajuntament de Castelldefels va iniciar aquest dilluns passat els treballs de reparació del paviment de la Llamborda de l'aparcament de l'església situat al darrere de la parròquia de Santa Maria. Les obres tindran una durada aproximada d'una setmana i s'han planificat per minimitzar les afectacions als usuaris. Prop d'un centenar de participants consoliden el 26è torneig d'escacs de la Festa Major de Castelldefels. El Club d'Escacs de Castelldefels fa un balanç molt positiu del 26è torneig d'escacs, celebrat aquest diumenge a la sala Margadí de Xirgu. La competició va reunir prop d'un centenar de jugadors i jugadores i va tornar a destacar pel seu caràcter obert. Comencem.

0: Encara millor que no ha jugat mai, és, doncs és la primera vegada que juga un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club a poc a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, perquè s'obre a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits. Que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un... Bueno, ho van solucionar més o menys, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala Maga i la Xeru, sí.
1: La competició destaca especialment pel seu caràcter inclusiu. A diferència d'altres campionats, el torneig està obert tant a jugadors federats com a aficionats, fet que permet competir a taulell a participants amb experiència i persones que simplement practiquen els escacs com a afició. També hi participen jugadors de totes les edats, des d'infants fins a veterans.
0: És el torneig que ja anem per la 26a edició, i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonic del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que són rellotge, perquè si no, no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer els diumenges pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom, i doncs és un torneig que és un sistema suís que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyant, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt arreglat a Castell de Fels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat. O sigui que vull dir que està molt arreglat, sí.
1: Aquest interès creixent pels escacs també es reflecteix en l'activitat que desenvolupa el Club d'Escacs Castell de Fels durant la resta de l'any. L'entitat assegura que cada vegada hi ha més persones interessades en aquest esport, que permet competir en igualtat de condicions independentment de l'edat o del gènere, i que combina estratègia, concentració i capacitat d'anàlisi. Escoltem Raül Castell, membre del Club d'Escacs.
0: Els escacs són un esport molt, que aquí a Catalunya té molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix, no sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom. Tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental. I això és el bonic dels escacs, no? Que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí.
1: A més de la vessant competitiva, el club manté una important tasca de promoció i formació. Actualment col·labora amb diverses escoles de Castelldefels i ofereix classes destinades als més joves, considerats la base del futur de l'entitat. Des del club també destaquen els beneficis educatius dels escacs, especialment com a eina per fomentar la concentració i oferir alternatives d'oci saludables.
0: Sí, a les escoles fem classes, tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí els nens a donar classes aquí al club, que és la, doncs fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base i sí, treballem bastant amb escoles, sí. Curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica, perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels als escacs que estan molt bé i per als nanos és ideal, perquè els nanos a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren i els escacs els hi va molt bé, perquè és que Et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. I, o sigui,

0: Jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. La gent gran, hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-n'hi-do, i pensen i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable.
1: El Club d'Escacs Castelldefels acumula ja més de 2 dècades de trajectòria en la seva etapa actual, tot i que la pràctica organitzada dels escacs de la ciutat es remunta als anys 70. L'any passat l'entitat va celebrar el seu 25è aniversari i continua mantenint una intensa activitat esportiva i formativa al municipi. Escoltem el Raül Castell, membre del Club d'Escacs, com ens ho explicava.
0: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als escacs de Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació. Ahir sí que vam fer un club durant molts anys i bueno, ahir vam celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorre és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res aquí a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans i van decidir doncs constituir un nou club al Castelldefels i a poc a poc doncs hem anat fent tasca i bé, ja portem ja, doncs mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament i em sembla que bueno, ara estem al 26 anys ja jugant als escacs aquí a Castelldefels. Sí.
1: Després d'aquesta 26a edició del torneig d'escacs de Festa Major, l'entitat continuarà participant en diferents proves del circuit català i reprendrà a la tardor les activitats escolars i de promoció. Uns projectes que tenen com a objectiu seguir fent créixer l'afició als escacs a Castelldefels i garantir el relleu generacional d'aquest esport. La castelldefelenca Thelma Cester ha tornat a situar el nom de la ciutat a l'èlit de l'esport internacional després de proclamar-se campiona del món de wakeskate en categoria absoluta femenina als campionats del món de cable, wakeboard i wakeskate disputats a Pequín, a la Xina. La competició s'ha celebrat entre els dies 8 i 15 d'agost al Xinjui Olympic Cable Park, sota l'organització de la International Water Sky and Waterboard Federation. L'esportista de Castelldefels va acabar en la primera posició de la categoria Open Woman Wakeskate per davant de l'espanyola Anne Arma Segovia i la representant de Singapur, Alicia Rizwan, confirmant així el domini espanyol en aquesta disciplina. Aquest nou èxit té encara més valor perquè es tracta del tercer títol mundial absolut consecutiu per Thelma Cester, una fita que la consolida com una de les grans referents internacionals del wakeskate, després dels campionats del món conquistats l'any 2022 i 2024. La castelldefelenca ha tornat a pujar al grau més alt del podi mundial en aquesta edició celebrada a la capital xinesa. Parlar de Thelma Cester és parlar també del Canal Olímpic de Catalunya. La campiona del Mundial ha desenvolupat gran part de la seva carrera esportiva entrenant a les instal·lacions de l'Olympic Cable Park de Castelldefels, on es va formar des de molt jove i on continua mantenint la seva vinculació esportiva. Amb els anys, aquella jove promesa s'ha convertit en una de les millors especialistes del món en una disciplina que exigeix un elevat nivell tècnic i una gran capacitat d'execució. Amb aquest resultat, Castelldefels suma una nova campiona del món al seu extens historial esportiu i torna a demostrar la importància que tenen les instal·lacions i els clubs de la ciutat en formació d'esportistes capaços de competir al màxim nivell internacional.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 18 d'agost, a Castelldefels. Castelldefels es converteix en la primera platja de Catalunya amb la certificació ISO de platges sense barreres. Castelldefels continua avançant en la millora de l'accessibilitat del seu litoral. Aquest estiu, la platja incorpora codis navilents als plafons informatius per facilitar l'accés a informació a persones amb discapacitat visual. I, a més, la platja de la Pineda ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Segueixen les obres de reparació del paviment de l'aparcament de l'església. L'Ajuntament de Castelldefels va iniciar aquest dilluns passat els treballs de reparació del paviment de la llamborda de l'aparcament de l'església, situat al darrere de la parròquia de Santa Maria. Les obres tindran una durada aproximada d'una setmana i s'han planificat per minimitzar les afectacions als usuaris. Prop d'un centenar de participants consoliden el 26è torneig d'escacs de la Festa Major de Castelldefels. El Club d'Escacs Castelldefels fa un balanç molt positiu del torneig, celebrat aquest diumenge a la Sala Margarida de Xirgo. La competició va reunir prop d'un centenar de jugadors i jugadores i va tornar a destacar pel seu caràcter obert, ja que hi poden participar tant federats com aficionats de totes les edats. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. És impressionant que els joves que volen ser músics de jazz, les escoles, tallers de músics, SMUC, Conservatori del Liceu i Conservatori del carrer Bruc a Barcelona, existeix un increment anual a l'inici de curs amb els joves entre 12 i 15 anys decidits a estudiar música. Clar, primer són anys de solfeig per decidir si el tercer any escolleixen un instrument i prefereixen tocar corda o vent. Sempre valorar quin és el desig personal de cada un d'ells depèn de l'edat i de les influències d'amics o familiars, i més si els seus antecessors són músics en actiu. De qualsevol manera, existeix un ronron interior que demana ser músic, i després, sobre la marxa, es decideixen coses per influències de veure'ls en concerts i actuacions, i això anima a seguir el sentiment personal del jazz. Avui, afortunadament, a l'internet ajuda molt a obtindre informació d'un munt de necessitats que es tenen al moment. Només es té de preguntar i les respostes són immediates i al moment. I és una gran sort i avantatge, i crec que ja és hora de posar en marxa la nova edició del Club del Jazz. El pianista i director de bandes Claudi Rolling de Cannes, França, aixeca el taló del Club del Jazz amb aquest clàssic del blues, Robar amb Bullock.

les preferències jazzístiques d'en Claudi van ser el clàssic jazz i les col·laboracions amb el violinista Yo-Yo Ma i Alexander Nagoya, guitarrista.

El pianista Oscar Peterson, de Montreal, Canadà, Estats Units, ens acompanya aquesta nova edició del Club del Jazz, aportant al programa el seu ADN i que clama admiració. Ara complimentar una petició, escoltarem el blues, Tocs del Blues.

Les preferències de l'Oscar han sigut l'admiració a Nat King Cole i el pianista Arthur Tatum.

el saxofonista Gerald Arbrick dels Angeles, Califòrnia, Estats Units, convidat al Club del Jazz per escoltar-li el blues tan increïble.

les tendències en general van ser el jazz més fusions i ha col·laborat amb el baterista Alphonse Monsoon i la cantant Chaka Khan.

Tots els dimarts a les 10 de la nit presento el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

El guitarrista de Les Missouri, Estats Units, Pat Metheny, ens acompanya al Club del Jazz i ens ofereix un dels seus èxits a ritme de funky, Dies millors per endavant.

Apat ha col·laborat amb Herbie Hancock, pianista, i Carlos Santana, guitarra, preferències jazzístiques al jazz, funcions i jazz llatí.

En Joan Chamorro, director de la Sant Andreu Jazz Band, presenta a l'alumna Clàudia Rostell com a primícia al Club del Jazz, a la que li escoltarem el swing Setembre sota la pluja.

El vibrafonista dels Angels, California, Bobby Hutcherson, ens acompanya al Club del Jazz per escoltar-li tot seguit aquest clàssic en la seva ADN d'en Bobby, com és Carrie Newton.

Les preferències jazzístiques d'en Bobby van ser el jazz i ha col·laborat amb el trompetista Carnell Jones i el saxofonista Cootie Sunny.

tots els dimarts a les 10 de la nit podràs escoltar des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels, el Club del Jazz.

el saxofonista de Pittsburgh, als Estats Units, Art Blakey, convidat al club del jazz com a novetat, li escoltarem el blues Missatgers del Jazz.

Stefani Grappelli, violinista, està present avui al Club del Jazz i convidat perquè li escoltem Quina alçada té la lluna?

I això ha sigut tot per avui. Esperant, haureu gaudit, ens hem d'acomiadar. I com a cloenda, us deixarem amb la veu del fum, que és la de Frank Sinatra, per escoltar-li el swing ben d'estiu.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 18 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels es converteix en la primera platja de Catalunya amb la certificació ISO de platges sense barreres. Continuen avançant les millores d'accessibilitat del litoral. Aquest estiu la platja incorpora codis navilents als plafons informatius per facilitar l'accés a la informació a les persones amb discapacitat visual. I a més, la platja de la Pineda ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Segueixen les obres de reparació del paviment de l'aparcament de l'església. L'Ajuntament de Castelldefels va iniciar aquest dilluns passat els treballs de reparació del paviment de la llamborda de l'aparcament de l'església situat al darrere de la parròquia de Santa Maria. Les obres tindran una durada aproximada d'una setmana i s'han planificat per minimitzar les afectacions als usuaris. Prop d'un centenar de participants consoliden el 26è torneig d'escacs de la Festa Major de Castelldefels. El Club d'Escacs de Castelldefels fa un balanç molt positiu del 26è torneig d'escacs, celebrat aquest diumenge a la sala Margadí de Xirgu. La competició va reunir prop d'un centenar de jugadors i jugadores i va tornar a destacar pel seu caràcter obert. Comencem.

0: La platja de Castelldefels aquest estiu noves eines per continuar avançant cap a un model de litoral més inclusiu. Una de les principals novetats és la incorporació dels codis navilents als panells informatius situats en diferents punts de la platja. Aquesta tecnologia permet que les persones amb discapacitat visual puguin accedir a través del telèfon mòbil a la informació actualitzada sobre l'estat de la mar, les banderes, els serveis disponibles, les precaucions per al bany o les normes de convivència a la platja. Segons ha explicat el regidor de Platges i Protecció Civil, Marcos Soler, aquesta iniciativa forma part del conjunt d'actuacions que han fet possible assolir la certificació de platges sense barreres. Escoltem com ens ho explicava, com es tracta aquest codi navilens.
1: Los códigos navilens vienen todo incorporado en lo que hemos sacado la ISO de Platges sense barreres. Somos la primera playa de Cataluña que lo tiene, que tiene este certificado, esta ISO, que para nosotros es muy importante. Llevamos muchos meses trabajando para conseguirlo y para conseguir esta ISO hemos necesitado hacer un montón de actuaciones, ¿no? Y una, como tú me comentas, son los códigos naviles. Los códigos naviles esto está hecho para la gente invidente, la gente que no tiene visión. Cuando vaya a la playa, cuando nosotros vamos a los letreros y nos pone el estado que está la playa o nos pone cualquier tipo de cosa, ellos acercan el móvil, leen el código QR y le explica pues el tipo de bandera que hay, si hay medusas, si no hay medusas, si estamos en bandera verde o en bandera amarilla y cualquier otra información que se tiene que dar, ¿no? Esto ayuda a la gente que no ve bien, que no puede leer, ¿vale? Para poder tener toda la información de la playa como cualquier otro vecino, como cualquier otra persona.
0: La certificació reconeix l'esforç realitzat durant els darrers mesos per garantir l'accessibilitat de tot el recorregut fins a la zona de bany. En concret, s'ha avaluat que una persona amb mobilitat reduïda pugui arribar a la platja de manera autònoma des de les places d'aparcament reservades o des de la parada d'autobús més propera. Per aconseguir-ho, el consistori ha impulsat diverses millores als accessos i en senyalització dels itineraris accessibles.
1: Aparte de los zona de aparcamientos para gente con movilidad reducida, también se ha trabajado y que sea todo el acceso con el desnivel adecuado para que puedan ir en las sillas de ruedas. También se ha trabajado para que la gente que no tiene su propio vehículo, que tiene que ir en transporte público y tenga que ir, por ejemplo, en autobús, pues que tenga desde la parada de autobús hasta la parada de autobús que lleva a la playa todo el acceso hasta llegar al baño, que sea con las rampas homologadas y rampas accesibles para que puedan acceder como cualquier otro vecino que viene aquí al pueblo y quiere ir a la playa, pero si tú vas en silla de ruedas, pues tener la misma facilidad, ¿no? Se ha trabajado en un montón de sectores, por eso hemos conseguido esta ISO de Platges sense barreres y la verdad que estamos muy contentos porque estamos en contacto con asociaciones de gente que tienen estas problemáticas y la verdad que nos han transmitido la satisfacción y han agradecido todo el esfuerzo que se está haciendo, que para ellos es muy, muy, muy importante.
0: A més de les millores físiques, l'Ajuntament ha apostat també per reforçar la formació del personal que treballa al litoral. Salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme han rebut formació en llengua de signes per millorar la comunicació amb les persones amb discapacitat auditiva. La xarxa de punts accessibles de Castelldefels compta també amb cadires amfíbies per al bany assistit, una cadira trial a l'accés 32 i diferents elements de suport per facilitar la mobilitat de les persones usuàries sobre la sorra. Escoltem com ens relatava la formació del personal al regidor de Platges, Marcos Soler.
1: Aparte de los códigos naviles, ha trabajado también para tener esta ISO con todos los sectores y uno que era muy importante, se han hecho formaciones a los chicos de salvamento, chicos y chicas de salvamento y socorrismo y policía de playas para el idioma de signos, para la gente que es sordomuda, que hay veces que también se tienen que dirigir a ellos para explicarle y no pueden escuchar la megafonía, ¿no? Pues se les ha formado para que puedan explicarles a la gente con problemas auditivos y también era un paso muy importante que hemos dado. También el tema de la accesibilidad. Tenemos en los 5 puntos accesibles que tenemos las sillas anfibias y en el 32, en el acceso 32, también tenemos la silla trial, aparte de que cada acceso tenemos las muletas, para muletas especial para apoyar en la arena, para la gente que, bueno, pues que es más mayor o que puede andar, pero que quiere acercarse, darse un paseo por la playa, tenemos unas muletas para poder apoyar en la arena de la playa y poder acercarse al baño más cómodamente.
0: Aquestes actuacions formen part d'un treball continuat que es desenvolupa durant tot l'any i que va més enllà de la temporada d'estiu. De fet, Marco Soler ha destacat als micròfons de Ràdio Castelldefels la bona resposta que estan tenint les platges del municipi durant els mesos de juny i juliol, amb una elevada afluència de visitants. L'escoltem.
1: Sí, muy contentos. Como cada año, mucha gente viene a disfrutar de nuestras playas. Como tú has dicho, todavía no tenemos los datos hasta que no acabe la temporada. Pero bueno, nos consta que junio y julio han sido unos meses bastante buenos. Y nada, nosotros contentos por el trabajo que se hace todo el año, ¿no? Todo el año, en el área de playa no trabajamos en verano, trabajamos todo el año para cuando llegue esta época, cuando llegue el verano, que vengan nuestros vecinos, los turistas y vecinos de municipios de aquí alrededor que vengan a disfrutar de nuestra playa y que la encuentren en el mejor estado posible.
0: L'accessibilitat se suma a altres serveis que contribueixen a la qualitat del litoral. Entre ells destaca el dispositiu de salvament i socorrisme que enguany ha protagonitzat diverses actuacions d'assistència gràcies a la ràpida intervenció dels seus professionals. Així ho destacava el regidor de platges, Marcos Soler.
1: Siempre decimos que el servicio de salvamento y socorrismo es súper importante. Tenemos una playa de casi 5 kilómetros, que el año pasado llegaron casi más de 2 millones de personas. Al final, cuando llega tanta gente, llega gente con problemas, con patologías o con un montón de cosas, pasan incidentes. Y este año ya hemos tenido, no hemos tenido ninguna muerte, pero ya hemos tenido varias actuaciones de los chicos y chicas de salvamento y socorrismo que han salvado ya varias vidas por su rápida y buena actuación, y la verdad que cuando nos pasan esas noticias y luego nos escriben, porque ha sido así, ¿no? O sea, a mí me ha llegado un escrito de una persona que estaba viendo cómo una persona le estaba dando un ataque en el agua y tal, y cómo se actuó, me felicitó de la rápida, la buena y cómo actuaron los chicos de salvamento y socorrismo. Pues nosotros, nada, felicitarlos y agradecer el trabajo tan importante que hacen, porque al final salvan vidas.
0: Així mateix, el municipi manté durant la temporada alta el servei específic de policia de platja que reforça la seguretat i l'atenció de residents i visitants al llarg de prop dels 5 quilòmetres del litoral. Escoltem.
1: Para nosotros es muy importante. La playa es uno de nuestros motores económicos. Siempre hablamos de la gastronomía, la restauración, y tenemos esos 5 kilómetros de playa donde viene mucha gente, y es importante que la gente esté segura y que la gente pueda estar bien y que esté cómoda como en cualquier otro sitio. Entonces, para nosotros, tener la policía de playa durante temporada, que pueden estar primero para ayudar a cualquier problema que pueda tener un vecino, pero para mantener orden, para evitar los robos, que siempre sabemos y siempre se habla de que hay delincuencia, como en todos lados, pues en la playa también hay, ¿no? Y tener ahí las patrullas de la playa que vayan paseándose por ahí, dándose cuenta, pues baja mucho los robos, eso está claro. Cuando hay más policía, menos actuaciones de robo hay. Entonces, nosotros muy contentos. Es un esfuerzo que hacemos desde el equipo de gobierno para tener a la policía de playa cada año y estamos muy, muy contentos con ellos.
0: La certificació de platges sense barreres s'afegeix a altres distintius de qualitat que ja ostenten les platges de Castelldefels, com les banderes blaves, la Q de qualitat turística, la certificació Biosphere, la norma ISO 9001 o el distintiu Ecoplayas. Des de l'Ajuntament asseguren que es continuarà treballant per desplegar noves actuacions dins del Pla Integral d'Accessibilitat amb l'objectiu de seguir fent del litoral un espai cada vegada més inclusiu, segur i accessible per la ciutadania. Aquest dilluns van començar les obres de reparació del paviment de l'aparcament de l'església, un dels estacionaments públics més utilitzats del centre de Castelldefels. L'espai disposa de 87 places i està situat a pocs metres de l'Ajuntament i en diversos equipaments municipals. Segons ha informat el consistori, els treballs tenen una durada prevista d'aproximadament una setmana i se centraran en la reparació del paviment de Llamborda, que presenta diferents desperfectes derivats de l'ús quotidià de l'aparcament. Per reduir l'impacte de les obres sobre la mobilitat i l'estacionament a la zona, els treballs s'executaran per sectors. Això permetrà que l'aparcament continuï en funcionament durant tota la intervenció, sense necessitat de tancar completament les instal·lacions en cap moment. Les zones on s'estigui actuant quedaran delimitades amb tanques, mentre que la resta de places es mantindran operatives per als conductors. Tot i això, l'Ajuntament recomana als usuaris que, en cas de necessitat, facin servir alternatives d'aparcament com l'aparcament públic del SEM Centre, situat al carrer Doctor Barraquer. L'aparcament de l'Església està format també pel sistema d'aparcament intel·ligent impulsat pel consistori. Gràcies a aquesta tecnologia, els conductors poden conèixer en temps real el nombre de places disponibles a través dels panells informatius instal·lats a la ciutat. Aquest sistema permet reduir el temps de cerca d'estacionament, disminuir els desplaçaments innecessaris, descongestionar el trànsit i optimitzar l'ús dels aparcaments públics existents. La iniciativa s'emmarca dins de l'estratègia de Ciutat Intel·ligent de Castelldefels, orientada a incorporar solucions tecnològiques que contribueixin a millorar la mobilitat urbana. El 26è torneig d'escacs de Festa Major de Castelldefels ha tornat a ser un èxit de participació i organització. La competició, impulsada pel Club d'Escacs Castelldefels dins dels actes de la Festa Major, es va disputar aquest diumenge passat a la Sala Margarida Xergo amb el format habitual de partides ràpides, una modalitat que permet concentrar tota la competició en una sola jornada. El torneig va registrar al voltant d'un centenar d'inscrits, una xifra molt propera al límit de capacitat previst per l'organització. Jugadors procedents de diferents punts del territori van prendre part en una cita que s'ha consolidat com una de les més tradicionals del calendari estiuenc dels escacs catalans. Escoltem el Raül Castell, membre del torneig.
2: Al final vam fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100, de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí, sí, 100 inscrits està molt bé. Sí. A més, aquí a la sala, a la Xirgo, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest any hem estat molt, molt a gust aquest any. Que, bueno, i molta gent que potser que no ha jugat mai, doncs és la primera vegada que juga un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club, a poc a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, perquè s'obre a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits. Que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un... Bueno, ho van solucionar més o menys, sí. No, vam estar molt bé a la sala Magall de Xerú, sí.
0: La competició destaca especialment pel seu caràcter inclusiu. A diferència d'altres campionats, el torneig està obert tant a jugadors federats com a aficionats, fet que permet competir taulell a participants amb experiència i persones que simplement practiquen els escacs com a afició. També hi participen jugadors de totes les edats, des d'infants fins a veterans.
2: És el torneig que ja anem per la 26a edició, i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonita del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que són rellotge, perquè si no, no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer els diumenges pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom, i doncs és un torneig que és un sistema suís que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyant, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentàvem abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt arreglat aquí a Castelldefels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat. O sigui que vull dir que està molt arreglat, sí.
0: Aquest interès creixent pels escacs també es reflecteix en l'activitat que desenvolupa el Club d'Escacs Castelldefels durant la resta de l'any. L'entitat assegura que cada vegada hi ha més persones interessades en aquest esport, que permet competir en igualtat de condicions independentment de l'edat o del gènere, i que combina estratègia, concentració i capacitat d'anàlisi. Escoltem Raül Castell, membre del Club d'Escacs.
2: Els escacs són un esport molt, que aquí a Catalunya té molta, molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació, i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix, no sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada, i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom. Tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental, i això és el bonic dels escacs, no? que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí, sí.
0: A més de la vessant competitiva, el club manté una important tasca de promoció i formació. Actualment col·labora amb diverses escoles de Castelldefels i ofereix classes destinades als més joves, considerats la base del futur de l'entitat. Des del club també destaquen els beneficis educatius dels escacs, especialment com a eina per fomentar la concentració i oferir alternatives d'oci saludables.
2: Sí, a les escoles fem classes, tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí les nens a donar classes aquí al club, que és la, doncs fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base, i sí, treballem bastant amb escoles, sí. Curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica, perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels als escacs que estan molt bé, i per als nanos és ideal, perquè els nanos a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren, i als escacs els hi va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. I, o sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. A la gent gran hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-n'hi-do, i pensen i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable.
0: El Club d'Escacs Castelldefels acumula ja més de 2 dècades de trajectòria en la seva etapa actual, tot i que la pràctica organitzada dels escacs de la ciutat es remunta als anys 70. L'any passat l'entitat va celebrar el seu 25è aniversari i continua mantenint una intensa activitat esportiva i formativa al municipi. Escoltem el Raül Castell, membre del Club d'Escacs, com ens ho explicava.
2: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als escacs de Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de la estació. Ahir sí que vam fer un club durant molts anys i, bueno, ahir vam celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora, i el que ocorre és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans, i van decidir, doncs, doncs constituir un nou club del Castelldefels, i a poc a poc doncs hem anat fent tasca, i bé, ja portem ja, doncs mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que, bueno, ara estem al 26 anys ja jugant als escacs aquí a Castelldefels. Sí.
0: Després d'aquesta 26a edició del torneig d'escacs de Festa Major, l'entitat continuarà participant en diferents proves del circuit català i reprendrà a la tardor les activitats escolars i de promoció, uns projectes que tenen com a objectiu seguir fent créixer l'afició als escacs a Castelldefels i garantir el relleu generacional d'aquest esport. La castelldefelenca Thelma Cester ha tornat a situar el nom de la ciutat a l'èlit de l'esport internacional després de proclamar-se campiona del món de wakeskate. En categoria absoluta femenina, els campionats del món de cable, wakeboard i wakeskate disputats a Pequín, a la Xina. La competició s'ha celebrat entre els dies 8 i 15 d'agost al Xinjui Olympic Cable Park, sota l'organització de la International Water Sky and Waterboard Federation. L'esportista de Castelldefels va acabar en la primera posició de la categoria Open Woman Wakeskate per davant de l'espanyola Anne Armas Segovia i la representant de Singapur, Alicia Rizwan, confirmant així el domini espanyol en aquesta disciplina. Aquest nou èxit té encara més valor perquè es tracta del tercer títol mundial absolut consecutiu per Thelma Cester, una fita que la consolida com una de les grans referents internacionals del wakeskate, després dels campionats del món conquistats l'any 2022 i 2024. La castelldefelenca ha tornat a pujar al grau més alt del podi mundial en aquesta edició celebrada a la capital xinesa. Parlar de Thelma Cester és parlar també del Canal Olímpic de Catalunya. La campiona del Mundial ha desenvolupat gran part de la seva carrera esportiva entrenant a les instal·lacions de l'Olympic Cable Park de Castelldefels, on es va formar des de molt jove i on continua mantenint la seva vinculació esportiva. Amb els anys, aquella jove promesa s'ha convertit en una de les millors especialistes del món en una disciplina que exigeix un elevat nivell tècnic i una gran capacitat d'execució. Amb aquest resultat, Castelldefels suma una nova campiona del món al seu extens historial esportiu i torna a demostrar la importància que tenen les instal·lacions i els clubs de la ciutat en formació d'esportistes capaços de competir al màxim nivell internacional.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 18 d'agost, a Castelldefels. Castelldefels es converteix en la primera platja de Catalunya amb la certificació ISO de platges sense barreres. Castelldefels continua avançant en la millora de l'accessibilitat del seu litoral. Aquest estiu, la platja incorpora codis navilents als plafons informatius per facilitar l'accés a informació a persones amb discapacitat visual. I, a més, la platja de la Pineda ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Segueixen les obres de reparació del paviment de l'aparcament de l'església. L'Ajuntament de Castelldefels va iniciar aquest dilluns passat els treballs de reparació del paviment de la llamborda de l'aparcament de l'església, situat al darrere de la parròquia de Santa Maria. Les obres tindran una durada aproximada d'una setmana i s'han planificat per minimitzar les afectacions als usuaris. Prop d'un centenar de participants consoliden el 26è torneig d'escacs de la Festa Major de Castelldefels. El Club d'Escacs Castelldefels fa un balanç molt positiu del torneig, celebrat aquest diumenge a la Sala Margarida de Xirgo. La competició va reunir prop d'un centenar de jugadors i jugadores i va tornar a destacar pel seu caràcter obert, ja que hi poden participar tant federats com aficionats de totes les edats. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. La informació de la platja més accessible. Aquest estiu, la ciutadania i visitants poden descarregar l'aplicació Navilens, que permet accedir de manera ràpida i accessible a la informació actualitzada de la platja mitjançant els codis instal·lats als panels informatius del nostre litoral. La platja de la Pineda ja compta amb la certificació d'accessibilitat universal. La Biblioplatja programa un agost per descobrir i protegir el medi marí. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado manté durant tot el mes d'agost el servei de lectura i préstec a la Biblioplatja i ofereix una nova edició de l'Hora del Medi Ambient. Les activitats adreçades al públic familiar apropen als participants la fauna marina i la importància de conservar els ecosistemes del litoral de manera lúdica i participativa. El voleibol infantil masculí es proclama campió d'Espanya. Els jugadors del club i escola de voleibol platja de Castelldefels es van imposar el passat diumenge a la gran final disputada a la localitat murciana de Lorca. I això és tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comença Castelldefels, així som. Recordarem les estades per a la gent gran que organitza la Diputació de Barcelona i sabrem l'actualitat, com estan les coses pel que fa a la temporada de platja aquest estiu de la mà del regidor de platges, Marc Soler. També hem parlat amb Raül Castells, ell forma part del grup d'escacs de Castelldefels i ens valorarà la darrera edició d'aquest torneig que ja ha fet 26 anys. El Josep Maria Casanillas, metge, ens explicarà les afectacions que per a la salut té els sobrevols diaris sobre una ciutat, en aquest cas sobre Castelldefels, o com afecten en general a la salut de les persones les dinàmiques de sobrevol dels avions. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i amb discapacitat intel·lectual. I és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín, ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçat aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava a la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada el més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, el recinte Mundet de Barcelona. Tenim 2 centres residencials. El pavelló nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
1: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
0: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
1: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
0: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
1: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el pavelló nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se i que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
0: Aquestes que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
1: Exacte. I tindríem, sí. Tindríem 140 places més.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa. Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Un programa adreçat doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bon dia.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Neus, em pots donar una fulla, sisplau? Estic prenent tants apunts que no me'n queda cap.
2: Em sap greu, però no en tinc. Ara, que tampoc no sé si podries escriure gaire.
1: Però què dius? Si en tens moltes a la carpeta.
2: No, perdona. De fulles no en tinc cap, però de fulls sí que en tinc. Que en vols un?
0: A Punt de Sal. En català no hem de confondre full i fulla. La paraula full designa un tros de paper rectangular i prim. En canvi, el mot fulla fa referència a una part de les plantes i dels arbres i, per extensió, a la làmina generalment metàl·lica d'una eina que serveix per tallar. Per exemple, necessito més fulls per escriure-hi, però les fulles d'aquest arbre són caduques o s'ha tallat amb la fulla d'un ganivet. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

Ahí sí son. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus de 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Nova setmana d'activitats d'oci al Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Avui dimarts 18 d'agost, show d'impreshow a 8:45 del vespre. I la castelldefelenca Thelma Cester revalida el títol de campiona del món del wake skate. La rider suma el seu tercer títol mundial consecutiu a Pequín, després dels assolits a Tailàndia l'any 2022 i a París l'any 2024. Cester entrena habitualment al Canal Olímpic de Catalunya Castelldefels. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Una de les activitats més tradicionals també de la Festa Major d'estiu és el torneig d'escacs que es va celebrar a la sala Margarida Xirgo. Per parlar amb nosaltres, Raül Castell, membre del grup d'escacs Castelldefels. Molt bon dia, Raül.
2: Bona tarda, Anna.
1: Com estem? En primer lloc, recordem una mica la història d'aquest grup d'escacs.
2: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als escacs a Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació, ahir sí que van fer un club durant molts anys i bueno, ahir van celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorreix és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans, i van decidir doncs constituir un nou club del Castelldefels. I a poc a poc doncs, hem anat fent tasca i bé, ja portem ja... Doncs, mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que bueno, ara estem a 26 anys ja, jugant als escacs a Castelldefels. Sí, sí.
1: Ben molta afició, 25 anys,
2: sí.
1: Així sense aturar-se.
2: Sí, sí, sí, la veritat és que els escacs són un esport molt, que aquí a Catalunya té molta, molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació, i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix. No sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada, i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom, la veritat, sí, sí, sí.
1: I a més un esport on participa gent de totes les edats, aquí no n'hi ha límit.
2: Sí, això és el bonic, perquè tu pots fer una partida i

0: pots enfrontar-te davant d'un nano com a d'una persona gran. També tampoc té tema de gèneres, en dones, homes, cap problema. O sigui, que és un tema mental. I això és el bonic dels escacs, no? Que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència. Sí, sí.
1: A més d'aquest torneig del que ara parlarem, quines activitats més feu habitualment des del grup d'escacs?
0: Doncs el que fem, que és una activitat que ens agrada molt, que és el Campionat de Catalunya per equips, que això es celebra des del gener fins a l'abril. I és una competició molt maca perquè ens reunim tots els equips i fem una mica també de pinya perquè juguem per tota Catalunya, no? Llavors, una setmana jugues a la casa Castelldefels i l'altra vas a jugar, doncs, per exemple, a jugar a Piera, on sigui. I és una activitat que es fa del gener fins a l'abril. És un torneig molt xulo i tenim diversos equips. Tenim inclús un equip sub-12 de nanos i bé, ens agrada molt aquest torneig. Després ja, a partir del maig, aquí a Catalunya comença el circuit català d'escacs, que es diu, si estàs federat, que aquí a Catalunya està molt bé perquè està molt arreglat i n'hi ha un munt de tornejos. Llavors, acabes de jugar un torneig i comences un altre. Està molt bé, sí, sí.
1: I a banda d'això, col·laboreu, per exemple, amb l'Associació de la Gent Gran o amb les escoles, no?
0: Sí, amb les escoles fent classes. Tenim diverses escoles on estem fent classes. I després també venen aquí els nens a donar classes aquí al club, que és fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base, i sí, treballem bastant amb escoles, sí.
1: Per a vosaltres, en el nivell ja que estem parlant d'educació, quins avantatges penso que suposa per als nanos endinsar-se al món dels escacs?
0: Doncs sí, curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica, perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres, i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels als escacs que estan molt bé, i per als nanos és ideal, perquè els nanos, a vegades, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren, i als escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. O sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. A la gent gran hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans, i que és gent que són grans i déu-n'hi-do, i pensen i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable. Sí,
1: que els ajuda a mantenir la salut cognitiva també d'alguna manera, no?
0: Sí, exactament. Sí.
1: Pues parlem del torneig de Festa Major. Sí. En què va consistir?
0: Doncs mira, és el torneig que ja anem per la 26a edició, i és un torneig que està molt bé perquè és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonic del torneig, no? I és un torneig que fem, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que són rellotge, perquè si no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyant, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt, i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt, molt arreglat aquí a Castelldefels, perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat. O sigui que vull dir que està molt, molt arreglat. Sí, sí.
1: Sí, jo vaig passar un moment per la Marga de Xirgo, vaig veure les taules que ja havíeu preparat,
0: sí.
1: I pensava que ja no cap ningú més. Quants jugadors i jugadores van participar?
0: Al final van fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí, està molt bé. Sí. A més, aquí a la sala, a la Sirgu, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs hem estat molt, molt a gust aquest any. Sí, sí.
1: I com deies també, aquí es barrejava gent de totes les edats.
0: Correcte.
1: I sexe.
0: Correcte, sí. És el bonic, perquè és un torneig que, hi ha molta gent que potser que no ha jugat mai, doncs és la primera vegada que juga un torneig, i de fet molta gent sempre que va jugar després s'acostuma a vindre pel club, a poc a poc, a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que que és un torneig que està molt bé, sí, sí, perquè s'ha obert a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits, sí, sí.
1: El que passa és que quedava, no sé si ho teniu previst o si es fa així, poc espai perquè la gent veia les partides, no?
0: Bé, és que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és ho van solucionar més o menys, sí, sí, sí, sí, sí. No, vam estar molt bé a la sala Maga i la Xeru, sí, sí.
1: Bé, quina és la propera activitat que teniu?
0: Doncs la propera, bé, en principi, ara ja et dic, com comença la temporada d'estiu, ara estem jugant tots tornejos individuals. Ara, mira, jo, per exemple, m'he pogut escapar i ara a vacances jugaré a l'únic que es fa a Sants, que és l'Open de Sants, que és una passada, és un torneig. Jo crec que és el millor que hi ha a Catalunya, perquè venen molts estrangers, gent de fora, i ja el que et comentava abans, que ara diguem que entrem en el circuit català aquest fins al setembre, que estàs jugant tornejos. Estàs combinant tornejos de clàssics, que són de partides lentes, que vas apuntant, i altres com el d'ahir, encara que aquest no estava homologat perquè era de festa major, però tornejos que són també de partides ràpides, semiràpides, o sigui que ja de cara al setembre-octubre, bueno, també treballem el tema dels escolars, que això no ho he comentat, que tenim els escolars allà al poliesportiu de Can Roca, dos divendres també col·laborem, i ja et dic, després suposo que farem un social, que intentem fer un social al club, i després ja de cara al gener doncs, fem el que et comentava del Campionat de Catalunya per equips. Sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Raül Castell, per fer aquesta valoració de com va anar, i ja són 26 anys, aquest sí. Torneig d'escacs a la Festa Major de Castelldefels. Sort per als propers tornejos on aneu.
0: Moltes gràcies, Anna.
1: Moltes gràcies. Gràcies. Bon dia. Bona tarda.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, Castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix, aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell Fe es troba escrit just al costat de la marca Cine, una abreviatura del nom Gaius Trocina Sinecdemo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Cine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i Sinecdemo al món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Fèlix i després va passar a mans de Sinecdemo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo que no era de la ciutat havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'Arxiu Municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat, que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
1: Bocins d'història.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
3: Castelldefels, així som.